Què tal? Com esteu? Comencem No hi ha distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la Pilota d'Or i el Premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025, i dels 16 equips de la Lliga F, només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte, i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos. Algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin. I de moment, la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja em fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. Primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estant físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot doncs a l'equip s'emporta doncs una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així, cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'espersor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen d'un altre ull, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no m'havia vingut a veure ningú, per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, us hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
2: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona i després les persones o les jugadores que destaquen una miqueta doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
2: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt jo quan veig les petitetes a les escoles que van amb les botes de futbol i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Ivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canviï.
2: Esperem que sí.
0: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet, un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima, i no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Molt bé, ara us anem a fer una cançó d'en Frank Zappa, carai, sigui que estigui.

Via, via, via. Ha preso il fugone.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Capítol 13 d'aquesta sèrie, que ja fa uns dies que va funcionant, se m'ha escapat el lloro. Avui, lluentons, pols a la paloma. I els personatges, com sempre, la família Nuri Pujol, Filó, Joan Madrid, Genaro, aquesta és la família, i tenen un lloro que es diu Quico, el narrador servidor de vostès, i la Paula, que és la Mercè Roura. El capítol d'avui, com hem dit, són lluentons i tot passa a la paloma. I començarem, doncs, amb el menjador de la casa de Filo i el Genaro, la gàbia del Quico tapada amb un drap i molta mandra ambiental. La Filo es toca el ronyó amb cara de patiment.
1: Ai, Genaro, que em noto les articulacions com si fossin frontisses rovellades. Sembla que m'hagin passat els Mossos d'Esquadra per sobre amb la furgoneta.
0: I des del sofà, sense treure els ulls del diari...
2: És el temps, Filo, l'humitat de la costa, que ens entra els ossos i no hi ha qui la tregui, ni amb aigua calenta.
1: Què dius de temps? Això és falta de menaix. Estem aquí tancats, que semblem dos pots de conserva. Necessito moure'm, Genaro. Necessito sentir el parquet sota els peus.
2: Per anar a comprar el pa ja camines prou, dona. No ens busquem problemes, que l'últim cop que vas voler ballar al passadís vas tombar el gerro de la teva mare.
3: I jo dins la gàbia. Vamos! Al baile! Genaro! Treu la pols, carallot!
1: Ho sents? Fins i tot el Quico té més sang a les venes que tu. Té raó. Ens posarem mudats i anirem cap a Barcelona, a la Paloma. Diuen que han obert i que el llum de sostre brilla com si fos l'any 50.
2: La Paloma? Però si allà hi ha escales, Filo, i la meva asiàtica no perdona.
3: La Paloma! Punta el pollo, Filo! Cama curta, Genaro! Brrr.
1: Escolteu-lo. És un senyal. Genaro, renta la cara i posa't aquella camisa de quadros que et fa jove. Avui les nostres nafres es curaran a cop de passa doble.

0: està bé, però si després em fan mal els peus, em faràs un massatge amb el qual de romaní.
1: I dos, si vols. Quico, queda't vigilant, que tornarem amb ritme al cos.
2: A moure l'esquelet! Pacadors!
3: La pista de ball de la Paloma, el Genaro i la Filo entren enlluernats. Ell es toca l'esquena, ella s'ajusta el xal amb un aire de senyora.

0: I el Genaro cridant per sobre la música.
1: Adéu, Filo. Aquí hi ha més soroll que la Fira de Santa Llúcia. El cor te'n fa saltirons com un grill.
2: Això és vida, Genaro. Sents la trompeta? Això et neteja les artèries millor que les pastilles de colesterol. Mira quin luxe. Sembla que el temps no hagi passat.
1: El temps no ho sé, però el meu maluc diu que...

0: que es el fin.
1: I de cop, la música es torna més suau. Un bolero sensual, una dona s'acosta a la barra, amb un moviment de malucs lent, gairebé hipnòtic, porta un vestit que sembla pintat i es col·loca un rínjol darrere l'orella amb una elegància de pel·lícula antiga. És la Paula.

0: Oh, però si és la Filo. Quina sorpresa, saps? El destí és tan capritxós.
1: No pot ser. Paula. La Paula, la bleda del Sagrat Cor. Però si t'has reciclat del tot.
2: Paula s'apropa al Genaro, li posa la mà al braç amb suavitat com la Marilyn feia abans.
0: I aquest senyor tan eixerit és el teu cavaller? Oh, quina planta, saps? Fa olor d'home de debò.
3: Quina calor, crec que tinc el cos com un pebrot vermell. Jo sóc el Genaro, senyora. M'he posat colònia de pi? Potser és això?
1: Escolta, Paula, que encara me'n recordo de quan em vas prendre l'entrepà de xocolata a cinquè. Què fas aquí, tan bustop? Sembla que hagi sortit d'un cartell de cinema.
0: Ai, oh, Filo, no siguis tan punyetera, saps? Aquí totes busquem un refugi. La Paloma és com un núvol on les penes es tornen bombolles. Vols una copa? O prefereixes ballar amb el teu galant?
1: Vigila amb aquesta, que té més perill que un nuvolat de març. Però mira-la, si sembla que es desmunti, si parla més fort.
3: Doncs jo la trobo molt educada, Filó. I mira com es mou, com es mou. Sembla que floti.
0: Oh, la música em crida, saps? Genaro, m'acompanyes a fer un tomb per la pista? Només un pessic de ritme.
2: A la pista de ball, el Genaro té una mà a la cintura de la Paula i l'altra a la de la Filo. Estan fent un trio de ball una mica ortopèdic mentre l'orquestra hi posa sentiment.

0: La Filo estirant el braç del Genaro cap a ella.
1: Escolta, Paula, que el Genaro té la pròstata delicada per tants moviments de malucs. Afluixa, Marilyn, que el desmuntaràs. Italiano,
2: un dulce tango. Filo, no siguis tan possessiva, saps? En Genaro té un ritme intern que tu potser ja no saps escoltar. És com un volcà adormit.
3: Jo només intento no trepitjar ningú. Això del tango té molta miga, noies.
1: El que té miga és que tu, Paula, des del 8è de gener que vas al darrere de tot el que es mou amb pantalons. Què passa? Que a la teva edat encara has de fer aquest paper de femme fatale de barri?
0: La Paula s'atura en sec i es posa la mà al pit i sospita, en vez de sospitar, el que vol és sospirar amb un aire tràgic.
2: Oh, Filo, quines paraules tan dures, saps? Aquest paper és l'únic que em queda, perquè quan arribo a casa el silenci és tan gran, saps?
1: El silenci? Però si sempre has sigut la reina de la festa, Paula.
2: Una reina sense regne, saps? El meu exmarit es va quedar fins i tot al Canari. Per això vinc aquí, a ser la Paula Basestop, perquè si no sóc ella, sóc una dona sola que menja iogurts davant de la tele.
3: Ai, pobra. Filo, no siguis dolenta, que la Paula té el cor partió, com diu la cançó.
1: Bueno, tampoc cal fer un drama de l'Institut del Teatre. Escolta, Paula, saps què? Que el Genaro balla com un sac de patates, però és un tros de pa. Si vols, et fem un lloc a la taula, que hem portat unes galetes de coco de casa.
2: De coco, m'encanten, saps? Tenen aquell aire tropical que em recorda l'amor prohibit.
1: De l'amor prohibit res. De les galetes del súper del costat de casa. I vinga, som-hi, que ara toca un passo doble. I aquí, el Genaro m'ha de fer la voltereta, que per això hem vingut a curar les nafres.

0: A la porta de la Paloma, nit tancada, llums de neó. La Paula es recolza en una columna, enviant un petó a l'aire mentre es posa una estola de pell falsa.
1: Oh, Genaro, Filo, saps? Aquesta nit ha estat com una bombolla de xampany que s'escapa cap al cel. No m'oblideu, saps? Jo sempre estaré aquí esperant el proper tango.
2: I tant, Paula. Ens veiem diumenge. Si l'asiàtica no em traieix.
3: Apa, apa. Tira, Marilyn, que se't desfà el ritme. Adéu, Paula, la bleda. Cuida't, que ens veiem aviat per fer un altre trio de ball.
0: La Paula fent adéu lent amb la mà, caminant d'esquena, amb un moviment de malucs exagerat.
1: Oh, ningú és perfecte, saps? Ningú és perfecte.
0: Al menjador de casa, el Genaro i la Filo entren arrossegant els peus, però amb una cara de felicitat que no es pot aguantar. La Filo es treu les sabates amb un sospir de glòria.
3: Ai, Genaro, em fan mal fins i tot les ungles, però estic com nova. Tens raó, la Paula és una... Viva la Virgen! Però ens ha tret la trenyina dels ossos.
2: Encara faig olor del seu perfum. Nuit de Paris, crec que n'ha dit. Ella, no sé. Quina dona, Filo, quina dona més! Ho saps?
0: Doncs dins de la gàbia, el Quico, movent les ales amb energia...
4: Pecadors! Què sou aquí?
5: Olor de pecat! M'heu portat una galeta de coco, o què? Brrr.
3: Ai, Quico, si haguessis vist la Paula, t'hauries quedat mut. Quina manera de parlar, com si tingués una pruna a la boca.
2: Ha estat una teràpia de xoc, Quico. La Filo ha marcat territori i jo he fet de galant. Gairebé com el Tony Curtis.
4: Tony Curtis, diu què?
5: És aviat Dumbo a la pista. Teniu les nafres curades per al cap de 3:15. Anem a dormir, borratxos de ball.
3: Té raó, el bitxo. Som-hi, Genaro, que demà ens farà mal tot, però el record de la Paloma no ens el treu ningú.
4: Ningú és perfecte. Bona nit, carnyots!

El Muntatuber, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatuber d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Bé, bona tarda. Dilluns de 6 a 7 de la tarda i tenim el Món de Tu Bé. I avui tenim la convidada que ja va venir la setmana passada, l'Elisabet. Ai, perdó, sí, Elisabet Sopi. Doncs per explicar-nos en aquest cas la seva manera de fer, el que ha fet fins ara, quins projectes té, i també que ens expliqui l'Elisabet com és que va decidir aquest tema de treball de recerca. Bona tarda, Elisabet.
1: Bona tarda.
0: Doncs mira, aquí a punt per continuar-te entrevistant, continuar sabent més coses. El treball que ja ens el vas explicar la setmana passada ens va semblar molt interessant, a més que ens aclareix moltes coses de les que ens preguntem quan veiem un partit de futbol, quan ens posem una mica a la pell dels àrbitres, ens vas aclarir moltes coses perquè t'ho vas treballar molt, vas preguntar molt, vas investigar molt i ens vas poder explicar bé com se senten que és sota pressió, que és el tema, el títol del teu treball de recerca.
1: Sí.
0: Elisabet, com és que vas triar aquest tema?
1: Doncs bé, quan vaig entrar primer de batxillerat, jo en el moment que vaig començar les classes vaig començar a pensar en temes de treball de recerca, perquè sabia que en poc m'ho demanarien i volia estar preparada. Llavors, tenia molt clar des del principi que volia que fos sobre el futbol, perquè m'agrada molt.
0: T'agrada molt, això ens ho vas deixar clar.
1: Sí, m'agrada molt i volia que tractés sobre això. Llavors, vaig començar a pensar temes una mica que es poguessin investigar i que tinguessin un fons interessant per tal de que la investigació doncs tingués coses interessants i coses que cridessin l'atenció. I no, la veritat que al principi no se m'ocorria gaire cosa.
0: Sobre futbol, però no sabies ben bé centrar-ho en què, no?
1: Exacte. Però parlant amb el meu tutor de classe, doncs li vaig comentar que jo tinc un tiet que és àrbitre internacional de futbol. I em va dir, ostres, però si el tema dels àrbitres ara que està, és molt controversial i a més tindries contactes per fer entrevistes i ho tens molt fàcil, i doncs vaig dir, doncs sí, tens raó, i doncs vaig començar també, perquè com el meu tiet és àrbitre, doncs l'he viscut molt a prop, tota la pressió que viuen.
0: Sí, sí.
1: Llavors vaig pensar, com no ho he pensat abans de fer-ho.
0: Tinguent-ho tan a prop,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i se'm va fer el moment d'estudiar la pressió i que pateixen els àrbitres la seva feina.
0: Sí, sí, sí. Ja ho vas tenir clar, llavors, no? Amb aquest suggeriment del teu tutor, llavors, i el teu tiet a l'abast, per dir-ho així, ja t'hi vas llançar.
1: Sí.
0: Sí, això era durant el primer de batxillerat, no?
1: Sí.
0: I t'hi vas posar de seguida? T'hi vas posar a l'estiu ja? O vas dir, ja tinc la idea, però ja m'hi posaré?
1: No, la veritat que la idea la vaig treure, doncs, ens van demanar el tema del treball durant l'octubre, crec, o així.
0: Sí.
1: Un mes després de començar primer de batxillerat, més o menys. I quan vam donar la idea, tu proposes la idea i a l'institut decideix si te l'accepta o no. Normalment sempre te la solen acceptar.
0: Sí, sí.
1: Però, per exemple, si l'any passat va haver-hi un treball de recerca que té el mateix tema que el teu, doncs dubten i no t'accepten aquell tema.
0: Dos iguals no.
1: Per precaució. Llavors, un cop me'l van acceptar, t'assignen el tutor. I jo el que vaig fer va ser parlar amb la que volia que fos la meva tutora. Perquè te poden assignar un tutor qualsevol, o tu pots parlar amb algun professor del centre i dir-li, m'agradaria que fos el meu tutor del treball.
0: Sí. I tu vas fer això de...
1: Sí, jo em vaig posar...
0: Triar qui t'agradaria.
1: Em vaig posar en contacte amb la meva tutora, amb la Clàudia, i la vaig triar perquè ella havia estudiat periodisme esportiu també, que és el que jo volia estudiar, i doncs em cridava molt l'atenció i volia que me'l portés ella. I un cop me vaig posar en contacte amb ella, doncs ja vaig començar a treballar. Primer el que vaig fer va ser l'índex, li vaig proposar els punts que volia tractar, els vam canviar, els vam retocar, i fins que no vaig tenir l'índex com a tal, no vaig començar a desenvolupar temes.
0: Primer vas voler tenir com tot l'esquema a punt per posar-t'hi.
1: Sí, perquè no volia començar i que després això no em servís per res, i doncs ho vaig muntar tot, ho vaig esquematitzar amb l'ajuda de la meva tutora, i ja vaig començar a desenvolupar temes. Investigació a webs, a vídeos, llibres, programes de televisió, etc.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt, molt eficient i molt estructurada, I això es va allargar molt de temps o vas fer ràpid?
1: El vaig començar l'octubre del 2024, més o menys.
0: T'hi vas posar ja de seguida.
1: Sí, just quan em van acceptar el tema i tot el que t'he explicat. I el vaig entregar al novembre del 2025 i l'exposició al desembre del 2025.
0: Sí, sí, sí.
1: Un any gairebé.
0: Un any.
1: Sí, perquè a l'estiu també el vaig treballar.
0: Sí. I enllestit, quan el vas tenir?
1: El vaig tenir enllestit... si el vaig entregar a finals de novembre de 2025, sí, dues setmanes abans, més o menys.
0: O sigui que anaves en temps, no?
1: Sí, dues perquè...
0: setmanes, no va ser allò de córrer l'últim dia.
1: A les dues setmanes el que vaig fer va ser passar-li la meva tutora, sí, que em corregís, que assumirés, tal, i ho vaig entregar.
0: Sí, sí.
1: Però la part... Perdó, però la part teòrica la tenia feta el juny del 2025, perquè ens la van fer entregar abans.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: no volien que no féssim res durant tot primer de batxillerat,
0: sí, sí, sí,
1: i que ens ho haguéssim de fer tot a l'estiu.
0: Ja.
1: Llavors, la part teòrica la tenia feta el juny i el treball sencer amb la pràctica, les conclusions i tot això, al novembre.
0: Al novembre. I la portada va costar pensar com fer-la?
1: Bueno, no, vaig pensar una aplicació d'aquestes que té portades, sí, i sí, presentacions, sí, sí, i tal, i vaig agradar una de futbol que m'agradés,
0: i ja està,
1: no, i ho vaig fer així.
0: No, no t'hi vas complicar més.
1: La veritat que va ser el que menys em va costar.
0: Sí?
1: Més,
0: la portada de
1: més
0: seguida
1: ràpid
0: vas tenir.
1: Vaig fer, sí.
0: I tot el procés que, esclar, hi ha tot el marc teòric que deies, que el vas haver d'entregar abans, però després tota la pràctica d'entrevistar àrbitres, tot això, i després fer l'enquesta, et va ser complicat?
1: Per mi va ser la part més complicada del meu,
0: sí?,
1: treball, sí. Però la més complicada, però la que més vaig gaudir.
0: Sí?
1: Clar, se'm va fer molt complicat perquè a la meva part pràctica havia de... quadrar horaris amb àrbitres professionals que potser estaven fent competicions a l'altra punta del món i els horaris no coincidien. També vaig haver de quadrar per assistir a molts partits de futbol. Vaig anar a quatre i vaig haver de quadrar horaris, si em podien portar, si jo podia anar, si no tenia res. Però un cop... Això va ser el més estressant, quadrar-ho.
0: Sí.
1: Un cop ho vaig quadrar i ho vaig fer, va ser el que més vaig gaudir.
0: Tu vas passar bé.
1: Sí, parlar amb àrbitres internacionals que m'expliquessin les seves anècdotes, les seves històries, anar a partits de futbol, que m'encanta. Sí, em va costar quadrar-ho, però un cop ho vaig aconseguir, ho vaig gaudir molt.
0: Molt. I l'enquesta també et va respondre molta gent, no?
1: Sí, unes... Ara no recordo bé, però crec que entre 90 i 100 persones em van contestar l'enquesta, que era el que jo volia. Volia una mostra així, més o menys.
0: Sí.
1: I l'enquesta sí que és veritat que va ser el més fàcil de la part pràctica.
0: Sí?
1: Perquè simplement... la vaig anar passant i la gent la va anar contestant.
0: Sí, i ja està. I
1: sí.
0: Va ser posar-ho en ordre i
1: sí,
0: fer els gràfics i
1: sí, sí,
0: ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, ja està. Sí, que això és el més complicat, perquè a més també jo havia quedat amb més àrbitres dels que tinc al meu treball.
0: A més.
1: I no es va poder donar, no es va poder quadrar.
0: Sí.
1: Alguns deien que sí, després que no.
0: Sí.
1: Un cas va ser que em va contestar gairebé dues setmanes abans que jo havia d'entregar el treball.
0: I ja va ser, ja, no hi va haver temps material.
1: No, no puc canviar, totes les, ja tenia fetes les conclusions, sí, tot, sí, i no ho podia
0: sí,
1: canviar.
0: Ja no, sí, va ser, no va ser possible.
1: No.
0: I quan vas haver de fer l'exposició del treball, com ho vas viure? Nerviosa?
1: Estava molt nerviosa, la veritat. El dia d'abans... estudiant per la tarda tot.
0: Ah, sí? Repassant-ho tot?
1: Repassant tot. Vaig fer un simulacre amb la meva tutora.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el tribunal... Bueno, el tribunal és com qui t'avalua.
0: Uns quants professors, sí.
1: Qui està a l'exposició. A mi em van tocar dos. La meva tutora i una altra professora, que per sort la coneixia. Perquè podia tocar qualsevol professor de l'institut. Però a mi em va tocar la meva professora d'història, que la coneixia.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que més tranquil·la. Estava molt nerviosa, però sí que és veritat que vaig fer el simulacre amb la meva tutora i la meva tutora va estar supercontenta, em va dir que molt bé, i allà se'm van treure una mica els nervis. I abans d'entrar estava molt, molt, molt nerviosa, però la veritat que en el moment de fer-la va sortir tot sol, perquè al final havia estat un any treballant en això i no era res que jo no sapigués i que a més no pogués explicar. Llavors em vaig treure el

0: gaudeix, has treballat molt i...
1: I sortirà.
0: Sí, i sortirà. I ja està, vaig pensar al final... Podries parlar de futbol amb el... Podria parlar de futbol amb el meu pare una hora i em sortirien coses soles, doncs el mateix allà.
1: El mateix, sí.
0: Sí.
1: I la nota va ser l'esperada?
0: Més o menys. O sigui, sí? Per el que jo m'havia esforçat,
1: sí.
0: Jo crec que em mereixo aquesta nota.
1: Que és bona, suposo.
0: Vaig treure un 10 al treball.
1: merescut el 10.
0: La veritat que potser no me l'esperava tan alta, però sí que és veritat que per tot el que jo m'ho vaig treballar i m'ho vaig... vaig estar esforçant-me, crec que m'ho mereixo.
1: El 10. Tenim a la Cèlia Oladell al control, que riu ara mateix amb el 10. Amb el 10 de l'Elisabet tan treballadora i esforçada, eh? Bé, més que res, riure per felicitar-te.
0: Sí.
1: Eh? Molt bé, doncs... El treball ja està entregat, ja en sí. Tot, i ara parlem una mica de tu, des que eres petiteta, vas néixer a Tordera?
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, vaig néixer a Calella,
1: sí,
0: però sí, tota la vida a Tordera.
1: Sí.
0: De sempre. Sí. Mai m'he canviat, mai m'he mudat.
1: Sempre has viscut allà
0: sempre
1: mateix.
0: Sempre he viscut al poble, al barri de Sant Pere.
1: Al barri de Sant Pere.
0: Sí. Mm. I sempre he viscut allà, des de petita. He anat a l'escola a Tordera, he anat a l'institut, al batxillerat.
1: Sí, sí. Tot ho has fet.
0: Tot ho he fet aquí. A Tordera.
1: I... A l'escola que anaves de petita, quina era?
0: Anava a la Roureda.
1: A la Roureda.
0: Al mateix barri de Sant Pere.
1: Clar.
0: Sí. Vaig fer allà des de... Bueno, ara que crec que es diu I3.
1: Ara, I3, jo vaig ara fer, es diu, si van canviant els noms.
0: Jo vaig fer P3,
1: sí, sí.
0: Però ara és I3.
1: Sí.
0: Fins a 6è de primària.
1: Sí, o sigui, tot el...
0: Tota l'etapa d'infantil i primària.
1: A la Roureda.
0: A la Roureda, sí. Sí, sí, sí.
1: Ho tenies a prop de casa?
0: Sí. A més, feia acollida, feia menjador... Passava gairebé tot el dia a l'escola.
1: Tot el dia, esclar.
0: Sí, me deixaven a les 8 i fins a les 4 i mitja no sortia d'allà.
1: Sí, molts nens els hi toca això,
0: sí.
1: No? Passar moltes
0: sí, sí,
1: hores
0: sí.
1: A l'escola.
0: Sí.
1: I vas estar a gust, amb un grup maco vas tenir?
0: Sí, jo tinc molt bons records de la meva etapa a la Roureda, la veritat, tant de professors... com de grup, crec que em va tocar un grup molt sa, molt maco.
1: Sí?
0: Tinc amistats que avui en dia encara conservo.
1: Us aneu veient?
0: Sí.
1: Sí.
0: Encara conservo amistats de la meva classe de primària.
1: Sí.
0: I tinc molt bon record, sobretot dels professors, que sempre m'ajudaven en tot i vam crear un grup molt maco, la veritat.
1: Està molt bé que tinguis tota aquesta bona
0: sí.
1: Vivència, no? Records i que tinguis aquesta
0: sí,
1: mena
0: sí.
1: De... visió de que tu vas estar passant molt bé durant aquesta etapa a la Roureda. I després vas haver de fer el canvi cap a l'institut.
0: Sí, jo vaig anar a l'Institut Lluís Companys.
1: Sí.
0: He fet allà tant l'ESO com el batxillerat.
1: Sí.
0: I el canvi va ser complicat perquè jo em veia molt petitona, que jo crec que és el que em passarà ara quan passi a batxillerat a la universitat.
1: Perquè ets de les de final d'any.
0: Sí, jo em veig molt petita, sempre em veig molt... com que... a mi encara no em toca això, i allà em va passar una mica, que jo vaig arribar i veia que em quedava tot molt gran.
1: Sí.
0: Però, bueno, al final t'acabes acostumant i veus que tu et sents així, però potser tothom es sent així també una mica.
1: Una mica...
0: amb els canvis. Una
1: trasplantat d'alguna manera,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i una mica abrumat d'aquest
1: sí.
0: Canvi, que jo sempre havia estat al col·le amb els meus amics i ara ets de passar a l'institut. Però... la veritat que també tinc molt bon record d'aquella etapa.
1: Tota l'etapa de l'institut també bé.
0: Sí. Mm. I mira que al principi em vaig ofuscar molt perquè em va tocar una classe que em van separar tots els meus amics de l'escola.
1: No seguia ningú de la Roureda amb tu?
0: Sí, però altres línies.
1: En un altre grup.
0: Sí, en altres grups. I jo em veia, i ara què faré? Jo estaré sola? I em vaig agobiar molt, però sí que és veritat que al final...
1: Vas anar coneguent altra gent,
0: sí.
1: No?
0: Es coneix altra gent i els canvis sempre d'alguna manera o altra et beneficien i són bons.
1: T'aporten coses?
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Al principi costen, però
1: després,
0: sempre t'aporten.
1: Sí.
0: Sí.
1: És un canvi, però no vol dir que sigui pitjor, sinó que
0: no.
1: És una altra etapa,
0: sí.
1: Diferent. Després vas haver de decidir quin batxillerat feies, no?
0: Sí. Al principi no ho tenia molt clar, perquè jo durant l'institut vaig canviar molt de professió. Primer volia ser advocada, després
1: sí?
0: Volia ser jutge, notària... Vaig passar per totes les carreres de dret que
1: sí?
0: Hi havia.
1: Tot això t'interessava?
0: M'interessava perquè no sabia què fer, no m'agradaven les mates, sempre havia tingut clar que no volia fer res de números, això sempre, ni de ciències, sempre havia sigut el que més m'havia costat, i sabia que volia fer alguna cosa de lletres.
1: Sí.
0: Però no... no sabia què, i vaig dir, doncs,

0: Bueno, dret, no? Que és el típic que es fa quan se't donen bé les lletres, doncs sí, pues dret. Però sí que és veritat que quan vaig anar creixent vaig dir, ostres, és que a mi m'agrada molt xerrar. Jo estaria tot el dia xerrant i també m'agrada molt el futbol, veig tots els partits de futbol amb el meu pare, veig bàsquet, m'encanten els esports. I vaig dir, per què no estudio periodisme si també em pot encaixar?
1: Ja vas anar com afinant més, no? Sí. Les teves aficions, gustos i tirar cap aquí.
0: I vaig començar a investigar una mica durant quart de l'ESO o així, doncs les universitats que feien periodisme, quin pla d'estudis tenien, què proposaven, i vaig decidir que volia fer periodisme. I llavors, tenint això, vaig decidir que volia fer el batxillerat humanístic, perquè jo anava a fer el social, amb empresa, amb economia, i menys mal que vaig tirar per l'humanístic. Perquè no m'arrepenteixo de res del batxillerat que he escollit.
1: No?
0: Sí, vaig fer tot l'humanístic, però en comptes de fer llatí vaig fer matemàtiques.
1: Ah, tot i que no t'agraden.
0: Tot i que no m'agraden, però vaig parlar amb la meva professora de quart de l'ESO, li vaig dir, mira, vull fer això.
1: Sí.
0: I em va dir, ostres, jo vas molt bé, però jo et canviaria el llatí per les mates.
1: I ho vas fer així.
0: I ho vaig fer així, per recomanació,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí.
0: I tampoc, bueno, no m'arrepenteixo al final, no. Me les he tret i...
1: I cap problema.
0: I cap problema.
1: I el batxillerat l'has viscut amb tranquil·litat?
0: No.
1: Pitjor el segon, no?
0: Molt pitjor. Jo considero molt més gran el canvi que hi ha de primer de batxillerat a segon que el canvi que hi ha de quart de l'ESO a primer de batxillerat.
1: Sí, sí. O sigui, entre primer i segon hi ha un salt i una...
0: Molt gran.
1: Pressió?
0: Sí, molt gran.
1: Gairebé com la dels àrbitres.
0: Gairebé. A primer, la veritat que... Ho recordo fins i tot bé.
1: Sí.
0: Amb assignatures que gaudia, assignatures no fàcils... Però de dir, me la trec bé, no tinc tanta pressió a sobre. A més, com que no tens el pes de la selectivitat a final de curs, els professors dintre tota l'estona, això compta per nota, totes les dècimes compten. Sí. Tot i que a primer de batxillerat també és important.
1: Compten, no?
0: També compten. Però no ho tens tan a sobre, aquesta pressió. Què passa? Que quan passes a segon, el primer dia que arribes allà, ja... selectivitat.
1: Per la primera salutació ja et parlen de selectivitat.
0: Et parlen de selectivitat. Tot és selectivitat, tot és orientat a la selectivitat, fem el temari ràpid perquè no arribem per la selectivitat, tot és així. Llavors, clar, tu et sents pressionada tota l'estona, perquè et veus cada cop més a prop que pot passar el fet de me va malament una assignatura, per aquesta assignatura no trec la nota que vull i amb aquesta nota no puc entrar a la carrera. Amb una assignatura que et vagi malament, només.
1: Esclar, esclar.
0: I, clar... ja comences a tenir molta pressió a sobre.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molta.
1: I molt neguit, potser també a vegades genera ansietat, no?
0: Sí.
1: Tot això.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo bastanta ansietat durant tot segon de batxillerat. Depèn de l'assignatura, també.
1: Clar, sí.
0: Per exemple, jo hi havia assignatures com les literatures, literatura catalana i castellana, que fins i tot gaudíem, llegia els llibres i m'agradava fer comentaris de text i ho passava bé. Però altres assignatures com mates o història, per exemple, que ho passes fatal perquè dius és que és impossible que jo em tregui això, jo no puc, no tinc la capacitat. Però t'ho acabes traient. I és més el teu cap que la realitat.
1: Ja. És més el que et preocupa que no passa
0: sí,
1: el que realment és.
0: Sí, perquè després arribava a tots els exàmens i m'ho sabia bé.
1: Ho feies bé.
0: I anava bé i treia bones notes. I era el meu cap que no m'ajudava gens. perquè jo mateixa em deia no puc, i potser si m'hagués relaxat més m'hagués costat menys el batxillerat.
1: Podria ser, potser.
0: Però...
1: perquè també, pel que veiem, ets una persona com molt autoexigent, no?
0: Sí,
1: I llavors...
0: sí. A mi,
1: es passa pitjor.
0: A mi m'han hagut de demanar que no m'autoexigeixi tant, en canvi de que m'esforci més, sempre.
1: Ja,
0: mai,
1: sí.
0: O sigui, soc molt, molt, molt autoexigent a mi mateixa, sempre vull el millor resultat... I potser anava a un examen, treia una nota i em deien, però si està superbé. I dic, però si jo puc treure més, per què no trec més nota?
1: Ja. La família t'ha ajudat en tot aquest procés?
0: Sí.
1: Sí. I tampoc t'han exigit massa. No.
0: No, perquè ells mateixos em deien, no t'autoexigeixis tant tu mateixa. Ells em calmaven, en canvi d'apretar-me més, em calmaven. Però perquè confiaven en mi, sabien que jo ho portava molt bé i que no em calia que em fiqués aquesta pressió afegida a sobre. No calia, perquè jo ja ho portava bé per mi mateixa.
1: Per tant, tranquil·la.
0: Sí, sempre m'intentaven ajudar i ho aconseguien.
1: Sí?
0: Els meus pares, sobretot.
1: Aquest suport
0: sí, sempre és important, sí.
1: I tant. I va arribar la selectivitat, no? Va arribar. I vas anar als exàmens.
0: Sí.
1: I com ho vas viure, això?
0: El primer examen es passa molt malament. Quan, quan entres el primer cop amb professors que no coneixes. A més, jo anava sola, no coneixia a ningú dels companys que tenia. No, no, no, no. Em va tocar en un grup sola. El primer examen va ser castellà. Uh-huh. I entres al primer examen i ja estàs allà, tothom callat, esperant que et reparteixin. I es passa molt malament, perquè en un moment comences a repassar el temari en el teu cap i dius, no em sé res, se m'ha oblidat tot, no me'n recordo de res.
1: Sí que passa això, sí.
0: I bueno, quan et donen l'examen, doncs tires
1: i surt. Allò i que et semblava que era oblidat, sí, resulta que sí que hi era.
0: I més, jo vaig estar les 3 setmanes abans tancada a casa estudiant, no sortia, no feia res, només de m'entrenar.
1: I prou.
0: No feia res més.
1: Et vas confinar.
0: Sí, sí. Però jo crec que em va anar bé també perquè així no m'ho vaig haver d'estudiar tot amb tensió la setmana d'abans, sinó que anava a poc, anava repassant cada dia una mica. I bé, i la veritat que l'experiència de la selectivitat... Jo ho passava pitjor. Quan estava a casa, la tarda d'abans dels exàmens, estudiant, dient, mare meva, tot això, m'haig de saber per demà, no em sabré res, que després a l'examen...
1: Quan hi eres a l'examen,
0: que
1: tranquil·la.
0: Que ho veia, i anava fent, i anava emplenant, i anava escrivint, i es
1: passava... Però relaxada.
0: Sí, perquè al final... Si em posava nerviosa era pitjor. El primer examen, que va ser castellà, vaig posar super nerviosa i ha sigut la pitjor nota que he tret.
1: Ah.
0: Els altres exàmens
1: tranquil·la, va sortir
0: sí,
1: més bé.
0: Sí, sí, em vaig relaxar i vaig dir, va, ja has fet el primer, ja saps com és i tira endavant, ja està.
1: Bé, els resultats també van ser prou bons, no?
0: Sí, la veritat que sí.
1: Sí, sí. I fins i tot en mates, no? Que hi ha hagut aquesta polèmica amb els exàmens de mates de la selectivitat d'aquest any, que hi ha hagut notes baixes, que si era molt difícil...
0: El científic... jo vaig fer els mates del social.
1: Clar.
0: I sí que és veritat que l'examen era fàcil, però anaven com... Eren preguntes molt enrevessades, potser, que anaven a fer la trampa...
1: Sí.
0: I podria haver anat millor del que va anar, la veritat. Uh-huh. Però el del científic... La veritat que...
1: Va ser difícil i molt. La nota va ser baixa.
0: Sí, les mitjanes... La mitjana d'aquest any és molt, molt baixa, la del científic. Sí. I la veritat, van dir que era perquè volien que baixessin les notes de tall.
1: Això he llegit. No sé si era això
0: però
1: realment o no.
0: Però en algunes carreres han baixat, en altres no. Al final, és molt subjectiu fer baixar les notes de tall en un examen. Mm-hmm. Jo crec que el que hauríem de fer és... posar l'examen al nivell de cada any i que la gent entrés a la carrera pels seus mèrits, si has estudiat o si no has estudiat, no perquè et posin un examen
1: difícil perquè entreguis mala nota.
0: Exacte, sí. Mm-hmm. És que, bueno, el sistema és així, no podem fer res, però hi ha moltes coses a canviar i a millorar, la veritat.
1: Mm-hmm. Ja s'ha explicat abans que durant el batxillerat o fins i tot abans havies dubtat de què fer, que havies pensat que seria, que si no, que finalment sí que vas tenir clar el de periodisme i periodisme esportiu.
0: Sí.
1: I és el que devies posar com a primera opció, no?
0: Sí, vaig posar com a primera opció periodisme a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Sí.
0: I com a segona opció a l'Autònoma de Barcelona, la mateixa carrera.
1: Uh-huh.
0: I no vaig posar més opcions. No
1: només
0: tenia...
1: dues?
0: Bueno, vaig posar Filologia Catalana i Filologia Hispànica a l'UDG per emplenar una mica la llista, però perquè mai m'havia plantejat res més.
1: Sí, sí.
0: Ara, per exemple, penso en fer dret i no. Sí, seria l'últim que faria, però perquè... Ho vaig pensar en un moment que per fer alguna
1: cosa, sí.
0: I ara ho penso i dic, no.
1: No sí, t'agradaria.
0: No, és que a més jo crec que m'he centrat tant en periodisme que ja no veig més opcions. Em veig a periodisme i em veig a periodisme, no veig cap altra alternativa.
1: Ja està, ho tens claríssim, això
0: sí.
1: És molt important, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: fins
0: sí.
1: I tot molts joves que estan en la teva situació, que ja s'han apuntat a una... s'han inscrit a una universitat, no ho fan amb aquesta seguretat, ho fan més... Bé, doncs al final he triat això, però tampoc sé massa. Tu sí que ho tens claríssim.
0: Jo des que vaig entrar a batxillerat tenia molt clar.
1: Uh-huh.
0: I ara encara més.
1: Ara encara més, ara després... que ja hi ets a les portes, perquè
0: sí.
1: Has entrat a la primera opció.
0: Sí, he entrat a la primera opció.
1: I ara a setembre començaràs?
0: Sí, la setmana del 14 de setembre, crec.
1: Sí.
0: Comença tot.
1: I ja hi seràs. Saps en quin horari?
0: No, encara no ho sé, perquè la matrícula l'obren per fer-la el 14. Un cop et matricules, doncs ja et donen tota la informació.
1: Sí. O sigui que seran ajustant quan sàpigues els horaris i tot. I també si pots quedar allà o si aniràs i vindràs.
0: Sí, en teoria em quedo allà.
1: En teoria quedes allà.
0: Sí, entro, perquè la residència universitària també s'entra per punts.
1: Sí.
0: Llavors espero entrar a la residència. si no hauria d'anar i tornar, que és una mica complicat.
1: Molt. Molt complicat. La Cèlia ho sap bé, això, eh? El transport públic moltes vegades ens deixa penjats.
0: Sí.
1: Molt bé, Elisabet, doncs continuem. Ara començaràs d'aquí poc. Serà altra vegada, com dèiem, de l'escola de primària a l'institut hi ha un canvi, de l'institut a la universitat un altre canvi, que suposo que vols començar amb molta il·lusió, però també amb una mica de respecte, no?
0: Em fa molt de respecte aquest canvi.
1: Sí?
0: Crec que és el cop que més insegura em sento amb un canvi tan gran a la meva vida. Crec que és el canvi més gran que faré.
1: És un canvi molt, molt
0: perquè
1: important.
0: Perquè passaré, o sigui, si entro a la residència i tot va bé, passaré de viure amb els meus pares, a viure sola entre setmana, a Barcelona, que jo mai he viscut fora de Tordera. Jo sempre dic, quan anem a Barcelona amb els meus pares, dic que és que jo soc massa de poble, jo aquí no m'adapto. I ara m'hauré d'adaptar.
1: T'adaptaràs, segur. Pot ser que t'agradi més o menys, això és una altra cosa, eh? Pots dir, no, hi estic a gust, o no, jo m'espero el cap de setmana per anar cap a Tordera. Tant pot ser. Adaptar-te, t'adaptaràs. Ara que t'agradi o no, ja serà una altra...
0: Sí. Ja, per és el que hi ha. Tinc molt clar que vull estudiar periodisme, llavors haig de fer-ho. No hi ha altra alternativa, ja està. Llavors és un canvi tan gran, a mi me'n vaig sola, no hi ha cap amiga que faci el mateix que jo, ni res, llavors em fa molt de respecte.
1: Sí?
0: Sí.
1: Te'n sortiràs, tranquil·la.
0: Espero.
1: I bé, tot just entraràs ara, al setembre, a la carrera de periodisme, però com et veuries tu fent què un cop hagis acabat el periodisme amb la branca esportiva?
0: Sí, tinc pensat fer la carrera i després m'agradaria fer un màster en periodisme esportiu per acabar de fer la branca aquesta que tu has comentat i centrar-me 100% en l'esport. Clar, a mi m'agradaria començar a treballar. El meu somni com a tal de periodisme, òbviament, seria doncs arribar a fer aquest periodisme esportiu de futbol el més alt que pugui. Entrevistar jugadors, fer cobertures de partits, m'encantaria.
1: T'agradaria molt.
0: És mirar molt, molt, molt enllà, evidentment.
1: Però és cap on voldries anar, no?
0: Sí,
1: mirar enllà, però també seria com el teu objectiu,
0: sí,
1: aquest.
0: Sí, seria el meu objectiu més gran i per el que jo m'agradaria... Penso en fer periodisme per això, per aquest objectiu.
1: Sí, sí.
0: M'agradaria començar potser en ràdios.
1: Sí.
0: En ràdios. Mm-hmm. Ara... ràdios catalanes, per exemple, començant a cobrir petits partits, potser, després anar fent salts... Tot el que fos cobrir partits esportius de futbol, entrevistes amb jugadors, m'encantaria, és l'objectiu que em proposo. Però sé que, evidentment, haig de començar per algú potser més baix i després anar pujant.
1: Agafant pràctica.
0: Sí, que és el que m'agradaria. Sí. M'agradaria sortir de la carrera i començar a exercir l'abans que pogués.
1: Seguida.
0: Sí.
1: De fet... Elisabet, has fet el curset aquí a Ràdio Tordera i estàs començant a col·laborar aquí també amb el programa esportiu, no?
0: Sí, aquest any he estat al Show dels Esports fent una petita secció que es deia Peu de Camp, on doncs, repassaven una mica l'actualitat del futbol femení i tractaven píndoles esportives, així d'esports menys coneguts, potser, que sobtaven una mica, fèiem jocs també.
1: Sí.
0: I ha sigut com el meu primer tastet de periodisme esportiu.
1: Sí, amb ràdio local que també està bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i tant, sí. I tant. I, bueno, que agraeixo molt que m'hagin donat aquest espai per fer-ho també, que això també em va ajudar molt a dir que sí o sí havia d'estudiar periodisme perquè gaudia molt, venia aquí, m'ho passava bé.
1: Sí.
0: Acabava el programa i deia, m'hem fet 40 minuts de programa i no m'havia donat ni compte a vegades.
1: Passa molt de pressa. La percepció del temps és molt diferent quan estàs fent un programa que quan estàs des de casa escoltant-lo, no?
0: Sí.
1: És diferent.
0: I doncs també m'ha agradat molt fer-ho, l'experiència, també agafar experiència a la ràdio, i el curset, això també m'ha ajudat molt, com funciona una mica tot aquest món i tal, i m'ha agradat molt fer-ho.
1: Que primer contacte ja
0: sí,
1: l'has fet.
0: Sí, primer contacte ja ho tinc fet.
1: Quan tu ja puguis ser periodista i anar fent els partits i tot, què opinaràs dels àrbitres? Com te'ls miraràs?
0: Bueno, Clar, jo crec que haver fet el treball de recerca i haver parlat amb àrbitres cara a cara, doncs la percepció canvia una mica sempre.
1: Sí.
0: Perquè sempre que potser em vingui un pensament d'aquest...
1: De dir, l'àrbit,
0: mare meva, diré, calma't, sí, perquè saps tot el que hi ha darrere, estan fent la seva feina, no passa res, llavors... Jo confio
1: que... La teva
0: que,
1: percepció
0: sí,
1: serà diferent,
0: jo confio que la meva percepció serà diferent i sempre pensaré una mica en tot el que hi ha darrere i que els àrbitres són persones i ja està, intentarem.
1: Molt bé. Esperem que tot això pugui ser aviat. I també val la pena destacar que abans no hi havia masses noies fent aquest tipus de periodisme i ara últimament, doncs, per sort, sí.
0: Sí. Ja. Jo vaig començar a veure futbol i el que més em va agradar va ser... Jo em fixava molt, sempre, sense saber que volia estudiar periodisme, en les noies que estaven a peu de camp,
1: sí,
0: fent entrevistes als jugadors, comentant els canvis, informant els que retransmetien a dalt, sí, i tal. I a mi això em va cridar molt l'atenció. Jo encara no sabia que volia fer periodisme. I va ser per elles també que vaig dir, ostres, a mi potser m'agradaria fer això, m'agradaria molt. I me'n recordo un dia que li vaig dir al meu pare i em va dir, pues estudia periodisme per fer això.
1: Clar que sí.
0: I dic, doncs sí, potser sí, papa.
1: I mira.
0: I aquí estem.
1: Ara començaràs.
0: Sí, però la veritat que cada vegada hi ha més referents, tot i que considero que hi ha pocs, eh?
1: De noies?
0: Sí.
1: Però cada vegada se'n veu
0: però
1: més, sortosament.
0: I més en periodisme. En el món del futbol com a tal, potser està costant una mica més, tot i que està molt avançat ja, sí, però en el món de periodisme cada cop hi ha més i la veritat que...
1: Que tu vas ser una d'elles.
0: Sí, m'encantaria.
1: I fer-ho molt bé.
0: Tant de bo.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs... I des de quan t'agrada tant el futbol? Perquè t'apassiona, no? És des de molt petita?
0: A casa meva sempre s'ha vist molt de futbol, perquè el meu tiet era... és àrbitre. El meu pare va jugar... Uh-huh. Segueix jugant a veterans ara mateix.
1: Encara juga.
0: Sí, encara sí. Juga. Ha jugat a futbol tota la vida. El meu avi li encanta el futbol. Els meus dos avis... els meus tiets, tot. Sempre s'ha vist molt de futbol a casa meva. I jo quan vaig créixer una mica, als 10, 11, 12 anys,
1: sí,
0: que quan vaig començar a entrar a l'institut, jo perquè de petita anava molt al meu aire, però després, com que vaig dir, papa, sempre estàs veient futbol, tal, i vaig començar a veure partits amb el meu pare,
1: sí,
0: i vaig començar a veure partits, i ja no vaig acabar mai. Jugar mai se m'ha donat bé.
1: Ho has intentat?
0: Ho he intentat i mai se m'ha donat bé. No sé ni colpejar una pilota.
1: No? Ui, la Cèlia va fent aquí cares perquè ella sí que se li dona bé jugar a futbol. Però tu ho has intentat i no.
0: No, però veure'l sempre m'ha encantat. I cada cop doncs, em vaig començar a interessar més. Primer vaig començar només amb la Lliga, després em vaig començar a obrir a lligues internacionals, competicions, altres lligues d'altres continents, perquè a més el sí, meu pare és d'Uruguai.
1: Clar.
0: Llavors allà el futbol es viu molt més intensament.
1: Diferent, sí.
0: I que si les lligues, la Lliga Uruguaia, la Lliga Argentina, la Lliga sí, Brasilera...
1: Ho segueixes tot.
0: El que es pot, ho seguim. A més, a casa meva el meu pare veu futbol, veu bàsquet, veu tenis, veu les motos, veu
1: tots
0: els cotxes...
1: Tots els esports.
0: Veu sí, tot el que pot veure, ho veu. Llavors jo estic una mica enterada de tots els esports.
1: També podria ser al revés, no? De veure tant d'esport, dir jo no vull saber res.
0: Sí, però li va sortir bé la jugada, perquè ell volia ser... Sempre li ha agradat el futbol i sempre m'ha intentat dir... Més, ell és del Madrid.
1: Sí.
0: I sempre m'ha intentat
1: inculcar
0: el Madrid, però no li ha sortit bé, la veritat.
1: Això no. Que t'agradi el futbol, sí, però que siguis del Madrid... No
0: li ha sortit. Tampoc, no li ha sortit del Barça, tampoc, però no ha aconseguit ser del Madrid.
1: No ha aconseguit.
0: I, doncs bé, m'ha va ficar ell al món del futbol.
1: Sí,
0: entre
1: sí,
0: ell
1: sí,
0: i el meu avi, que sempre m'explicava la història dels equips, i sí, jo vaig viure aquest moment històric d'aquesta lliga, del 67,
1: sí, i se'n recorda.
0: I se'n recorda i m'ho explica. I doncs m'han inculcat ells la passió, i a poc, entre ells i jo, que em vaig començar a aficionar molt, doncs...
1: Així estàs.
0: No? Així estem.
1: I de partits locals, en veus?
0: Sí, ara per tinc amics i tal que juguen al Tordera, doncs
1: sí,
0: vaig a veure els de tant en tant, els tornejos que fan aquí l'estiu, sí que els vaig a veure. Després tinc amics dels meus pares, tenen nens petits que juguen, doncs els anem a veure de tant en tant.
1: Les categories infantils.
0: El meu pare, veterans.
1: També, o sigui, que també en veus de partits
0: sí,
1: en directe, no?
0: Sí.
1: Del
0: sí,
1: Tordera i de
0: sí,
1: local.
0: Sí, sí. I m'agrada,
1: sí?
0: Ho deixo també. Sí, mm-hmm, molt.
1: Molt bé, doncs sabem una de les passions i aficions de l'Elisabet, però de petita tu dius que futbol no, però a què t'has dedicat d'esports?
0: Jo, des dels 4 anys, he fet dansa, he fet ballet, he fet contemporani, he fet jazz, teatre musical, he fet tot el que podia fer de ball.
1: I t'ho has passat bé?
0: Sí, és a part de veure els partits de futbol i tal, com a esport, la meva passió sempre ha sigut la dansa.
1: La dansa.
0: Des de petita fins ara. A més, sempre he fet dansa al mateix lloc, aquí a Tordera.
1: Sí.
0: A l'escola de dansa Cristina Llobet.
1: Sí.
0: Sempre ho he fet allà i sempre amb les mateixes companyes. He tingut un grup que m'ho he passat superbé amb elles sempre. He gaudit ballar tants d'anys amb elles al costat. I la veritat que no ho canviaria per res. No...
1: O sigui, t'ho has passat bé, però també és una disciplina que s'ha de treballar bastant, no?
0: Sí.
1: I que també vol molta dedicació.
0: Sí, la veritat que és molta dedicació. Jo he arribat a entrenar 3-4 dies a la setmana, que no és tant comparat amb altres esports com patinatge, per exemple. Que... Sí, però ho gaudia tant que m'era igual. Jo anava tots els dies, anava 2 hores, 3 hores allà amb les meves companyes. I la veritat que sempre m'he passat molt bé i ho he gaudit molts, però és el que tu dius, és superdisciplinat.
1: Sí, eh?
0: I a més, la meva professora, la Cristina Llobet...
1: També és exigent, no?
0: És molt exigent, sí. Però m'agrada, perquè al final el ballet és exigent,
1: clar.
0: El ballet és disciplinat, és elegància, i també li agraeixo molt perquè sense ella potser jo no tindria la disciplina que tinc jo ara, lo disciplinada que soc, lo responsable, tal. També m'ho ha inculcat molt ella amb el ballet.
1: Tot un aprenentatge.
0: Sí, el ballet t'ajuda tant a fer esport com a ser disciplinat, ser exigent, ser correcte, ser...
1: Jo, en molts aspectes.
0: Sí, jo no, potser no seria tal com soc ara si no hagués fet gairebé més de 10 anys de ballet.
1: Clar. Totes les aprenentatges que van fent, tot ajuda a configurar la teva manera d'actuar, de ser, o sigui, que aquests 10 anys que has viscut a gust, però també amb disciplina, també t'han influït positivament, no?
0: Sí. Tot el que m'ha portat al ball, la dansa, i no només el ballet, el contemporani, el jazz, el teatre musical, tot el que m'han aportat, jo no ho canvio per res del món. Jo no,
1: ho has gaudit i t'ha servit.
0: Sí, si hagués d'escollir un esport per fer, tornaria a escollir ballet sempre.
1: Sí?
0: Sí.
1: N'estàs convençudíssima.
0: Convençuda. Sí, ballet, sí. Contemporani, jazz, tot el que tingués a veure amb la dansa. Uh-huh. I sempre ho escolliria amb el meu grup de tota la vida i amb la meva professora de tota la vida. Uh-huh. Sempre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: I tens un bon grup d'amics i amigues? A
0: sí.
1: A part dels que hem dit de l'institut o de la dansa?
0: Sí, la veritat que sí.
1: Sí?
0: Durant el batxillerat he creat un molt bon grup. Un grup que encara hi ha gent que ve des de la primària.
1: Sí?
0: Sí, després ens hem ajuntat a l'institut, uh-huh. Després amb gent de batxillerat, juntant amb les de dansa. Uh-huh. La veritat que sí. Que amics es tenen pocs a la vida, però millor tenir pocs i bé.
1: Sí, estaré molt a gust,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la veritat que sí. Jo no, estic molt a gust amb els meus amics, tinc un molt bon grup, un grup sa, uh-huh. I la veritat que molt feliç.
1: I quines activitats us agrada fer?
0: Mira, ara, per exemple, a l'estiu estem gairebé tots els dies a la platja.
1: Sí.
0: Ens agrada molt anar a fer un cafè junts, anar a fer una volta, el que sigui, mentre estiguem tots junts i ens ho passem bé.
1: Sí, trobar-vos, estar junts, i qualsevol activitat és bona, no?
0: Sí, quedar a casa, dinar junts...
1: Sí.
0: M'agrada molt. I no tinc un grup d'amics molt grans, però tampoc ho necessito, ja...
1: Una colla que t'hi avents la mar de bé, no?
0: Sí, és la meva colla són els meus amics i ho faig tots amb ells i perfecte.
1: Et va bé d'aquesta manera, no?
0: Sí.
1: I, per exemple, concerts, hi aneu?
0: Bueno, sí, de tant en tant.
1: De tant en tant.
0: A veure, ara quan comença Barraques i venen molts grups catalans per aquí, doncs intentem anar força a molts grups.
1: Sí.
0: I després, pues, quan ve un cantant que ve de lluny, que ens agrada, doncs ens intentem juntar sempre a la colla i doncs anem i ens ho passem molt bé, la veritat. Sí.
1: I, per exemple, la Festa Major de Tordera també...
0: Sempre junts.
1: Sí.
0: Sempre. Sí. Portem 2-3 anys que no ens perdem cap dia.
1: la viviu intensament, no?
0: Sí, ens agrada, perquè al final... M'agradaria fer més vida al poble, no en faig tanta i m'agradaria fer-ne més.
1: Sí, perquè estàs més a Sant Pere, no?
0: Sí. I llavors, quan hi ha la Festa Major, ens agrada molt, perquè veiem a tot el poble i al final ens coneixem tots entre tots.
1: Esclar.
0: I ens saludem, i allà ens trobem a tot el poble i ens saludem tots entre tots. I, I ens agrada molt anar allà, trobar-nos a la gent, i veiem com que és un moment que es fa molt de poble i està tothom allà.
1: De fet, és això, la festa major,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: Fer poble, unir a tothom.
0: Sí, i aprofitem molt sempre per gaudir molt aquests dies, perquè són dels nostres dies preferits al poble, la veritat.
1: De música, quin tipus de música t'agrada més?
0: Haig de dir que m'agrada molt el reggaeton, que a dia d'avui està molt criticat.
1: Però t'agrada?
0: Però m'agrada molt. Sí, és el que escolto normalment,
1: la
0: veritat.
1: Normalment ho escoltes? Sí. N'escoltes molt?
0: Bastant.
1: Sí?
0: Sí, si vaig al gimnàs em poso, si m'estic dutxant em poso.
1: També, sí.
0: Si quedem amb els amics ho posem de fons.
1: Molt bé.
0: Sí, la veritat que sí. Tot i que la música en anglès també m'agrada.
1: També?
0: Sí, així, música d'actual anglesa m'agrada molt també.
1: També?
0: Sí.
1: Però sobretot reggaeton.
0: Sí, la veritat que sí.
1: I... Llegir, per exemple, t'agrada?
0: Molt.
1: Sí?
0: L'únic que a segon de batxillerat ho he hagut d'abandonar una mica, perquè no tenia temps.
1: Clar.
0: A més, feia les dues literatures, per tant tenia 12 llibres de lectura obligatòria.
1: Clar.
0: Més els llibres obligatoris de català i castellà.
1: Esclar.
0: Llavors, si llegia a casa, llegia aquests llibres.
1: No, sí, clar. Els que tocava per l'institut, però no d'altres que tu triaves.
0: Exacte.
1: Pel teu...
0: Que també els he gaudit, bastant, alguns.
1: Ah, sí? T'has sí. fet una bona tria.
0: Són clàssics i... Jo, per exemple, mai havia llegit Don Quijote de la Mancha, coses així, i prou bé, la veritat.
1: Sí?
0: I més quan la profe t'explica i t'acompanya a la lectura, molt bé. Però sí que és veritat que abans de batxillerat m'agrada molt llegir, i m'agrada, i ara ho estic retomant, ho estic tornant a fer a l'estiu,
1: sí.
0: Un altre cop, ara que tinc temps lliure.
1: I quin gènere t'agrada més?
0: M'agrada molt el romàntic.
1: Sí? I la... Està molt de moda ara el romàntic,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el romàntic i la novel·la juvenil m'agrada molt. També fantasia, així... M'agrada.
1: Sí.
0: I ara m'agrada també llibres que tracten temes interessants, com llibres... Ara es fa molt llibre de tema bullying,
1: sí.
0: Tema potser violència de gènere...
1: Més així socials, potser,
0: sí, temes
1: no?
0: socials també m'agrada molt que els tracti. Quan ho fan dintre la novel·la juvenil, m'agrada molt perquè ho fan d'una manera que amb experiències que potser tu has viscut i no t'has donat compte... que potser tracten temes molt importants i és molt interessant,
1: sí,
0: la veritat.
1: Sí. Bé, sí. Doncs, i alguna altra cosa que t'agradi fer? Alguna altra afició?
0: Bueno, la veritat que les hem comentat unes miques. M'agrada molt passar temps amb els meus amics. Amb els meus pares m'encanta passar temps.
1: Amb la
0: temps.
1: Família estàs bé.
0: Sí, m'agrada
1: molt.
0: Important. Sempre vaig un cop a la setmana amb els meus avis,
1: sí.
0: Anem a dinar fora tots els diumenges amb els meus pares, sempre intentem passar temps junts.
1: Sí, i esteu sou una família que us ho passeu bé junts.
0: Sí.
1: Germans, entens?
0: No.
1: No,
0: filla única.
1: Sí, però bé, també.
0: Sí,
1: bé.
0: I a més tinc un cosí només,
1: sí.
0: I... Són pocs nens a la família, la veritat.
1: Ja, però bé, us porteu molt bé.
0: Sí, ens portem molt bé i gaudim molt de passar temps junts i sempre intentem passar el màxim possible.
1: Molt bé, molt bé. I ara tu, encara no els tens, però aviat 18 anys,
0: sí.
1: T'estàs preparant pel carnet de conduir?
0: Sí.
1: A veure si l'examen serà tan difícil com el de selectivitat.
0: Buf, estic preocupada amb el carnet.
1: Sí, no, a veure, també fa passar nervis.
0: Sí.
1: Però vaja, acabem traient-lo gairebé tothom, no? O sigui que...
0: Sí, però ara estic començant a estudiar i és molt més complicat del que em pensava, eh?
1: Acabes de fer selectivitat, que sí que era realment complicat, eh?
0: Sí, però... Ostres, dic, és que sembla que em costi menys estudiar per un examen d'història que estudiar pel carnet de conduir, no m'ho esperava.
1: Bé, el que passa és que en els exàmens aquí sí que fan moltes preguntes trampa, i llavors
0: sí.
1: Tu pots saber bé, però tu enfoca d'alguna manera que respons malament, o sigui que...
0: Sí, sí,
1: això sí que passa.
0: Van enganxar moltes preguntes perquè fallis sempre.
1: Sí, eh? Sí. Bé, però de moment amb ganes de treure-te'l i
0: sí.
1: També tenir aquesta possibilitat de desplaçar-te sense haver de demanar auxili, no?
0: Sí, espero treure'm el abans possible.
1: Sí. I a 18 anys també, major d'edat?
0: Sí.
1: Sí. Cosa que hem parlat a vegades que tampoc canvia massa res, no, Cèlia? No,
0: no, jo crec que és important i està molt... És molt divertit celebrar-ho amb una festa supergran i...
1: Ara se celebra molt, no? Es fan
0: sí,
1: festes
0: sí
1: molt...
0: es celebra molt.
1: Sonades, no?
0: Però jo tampoc crec que hi hagi gran canvi, perquè mira, el gran canvi jo crec que el faré ara anant a la universitat i encara tindré 17. Sí, serà el mateix fer un 17 que un 18.
1: Sí, serà el mateix, o
0: sigui,
1: que tampoc el 18. Sí que llavors, esclar, ets major d'edat,
0: sí.
1: Pots anar a votar quan hi ha eleccions...
0: Sí.
1: Totes aquestes coses, però
0: sí,
1: vaja...
0: Sí, a més l'any que ve hi haurà...
1: municipals al principi,
0: sí.
1: No sé si n'hi haurà més, però municipals sí.
0: Sí, a mi, bueno, tinc ganes també.
1: Sí, clar, llavors tu ets major d'edat i t'has de... Sí. Això.
0: M'hauré de ficar, perquè no estic gens ficada amb aquests temes, però...
1: Ara, esclar, és també una responsabilitat que tenim, no? De dir...
0: Sí.
1: Mira, m'agradaria més que governés algú amb aquest estil, amb aquest altre...
0: Sí.
1: Tot i que moltes vegades un estil ideal no hi és, no?
0: No hi és, no.
1: No? No, però llavors sí, sí, tenim aquesta mena de responsabilitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I com aviat major d'edat, què et preocupa de, del futur dels joves actuals?
0: Doncs... Ara mateix, la meva preocupació més gran, a part del tema de treure'm la carrera, treure'm el màster i tot això, és el tema de quan la incertesa de sortir de la carrera.
1: Sí.
0: Trobaré feina, no trobaré feina, el tema de la vivenda, que ara mateix sembla gairebé impossible,
1: impossible.
0: Independitzar-te sent jove. Mm-hmm. Sembla que fins que no tinguis 30 anys, un treball estable fa temps i tot, sembla que és impossible independitzar-te.
1: És molt difícil.
0: És molt difícil. En pobles encara, però s'està complicat fins i tot als pobles petits. Imagina't a les ciutats grans.
1: Sí.
0: És molt difícil. Jo crec que el meu principal problema, el que penso molt, és això, el fet del tema vivenda.
1: El tema vivenda.
0: Em preocupa molt, perquè penso, quan podré? Cada vegada penso, no vull marxar de casa dels meus pares perquè estic molt bé, però...
1: De moment no cal que marxis.
0: Sí, però també potser que aquests anys que viuré sola... mitjanament sola entre setmana a la universitat, potser també quan acabi la carrera...
1: Voldràs tenir el teu espai.
0: Voldré tenir el meu espai i potser és més complicat del que penso. I si no trobo feina i... No sé, penso que em fa una mica de por tot això, però també vull experimentar-ho perquè vull treballar allà del que
1: no?
0: M'agrada. Vull... Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí. Segur que amb aquest marge que hi haurà, no?, d'aquesta preparació universitària i tot, també aniràs veient més com t'agradarà viure i les possibilitats que hi ha, perquè també és clar.
0: Sí, i potser començo a estudiar periodisme i, que no crec, però potser tiro... Ja no vull esport, ja ara vull una altra cosa.
1: Ah, podria ser.
0: Que no crec, no fa pinta.
1: No fa pinta, però a vegades així, s'obren altres vies.
0: Sí, qui sap, la universitat sempre t'obre moltes portes.
1: Sí, sí, t'obre altres camps de visió o el que sigui. I després, com de la situació del món actual, de tot el que passa amb el canvi climàtic, tot això preocupa?
0: Bueno, és que jo crec que són temes que els hem normalitzat i no ho hauríem de fer. Tenim problemes molt serios al món.
1: Sí, sí, sí.
0: Que els hem de arreglar ja com sigui. Més que res perquè a la llarga ens acabaran afectant a la nostra vida. I ens afecten,
1: doncs
0: ens acabaran afectant encara més. I hem de trobar solucions ja per a aquests temes.
1: Sí, s'ha de fer. I confiem en la vostra generació, confiem que potser és posar molta pressió altra vegada, no?
0: Sí.
1: Però hi ha coses que fins ara potser no pensàvem que poguessin ser tan perjudicials, ara s'està veient que sí, i potser... demana un canvi, però també és confiar, no? Confiar,
0: confiar.
1: Que es trobaran vies, que es trobaran solucions, que tot això podran carrilar. També amb els temes de la vivenda, amb el tema de poder-se situar laboralment, esperem que tot això també doncs es vagi com facilitant, es vagi arreglant i de part vostra doncs, posar-hi també tot l'esforç.
0: Ho intentarem.
1: Molt bé, doncs deixem aquí... l'entrevista d'avui. Ja en dues setmanes doncs, ens fem una idea de com és l'Elisabet i desitgem molt bon futur amb la teva projecte. No?
0: Moltes gràcies, ha estat un plaer estar aquí.
1: Periodista esportiva, un plaer estar per nosaltres també. Moltes gràcies, Cèlia Oladell. I
0: gràcies.
1: Que vagi molt bé tot. Gràcies per
0: Igualment.
1: Ser aquí i per haver-nos explicat tot. Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Ara ens en anem a sota terra. Anem a fer un viatge profund a la mina del Ninyin.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
4: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Tornem a Deep Purple perquè una sola sessió no és suficient per abastar la magnitud d'aquesta banda. La primera part ens va portar pels grans himnes, pels moments legendaris de Machine Head i per la els temes triomfals dels 70 i 80. Però Deep Purple té tantes cares i tants racons que seria injust deixar-ho aquí. He seleccionat 6 temes més per completar el retrat d'una banda que és, senzillament, una de les més importants que ha donat la música en el segle XX. Temes que sovint queden a l'ombra dels grans èxits, però que revelen la profunditat real d'un grup de músics excepcionals. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb el primer tema del primer gran àlbum de la seva etapa daurada, Speed King, el rei de la velocitat. Va ser un tema de Deep Purple in Rock l'any 1970 i va ser tot un cop de puny a la cara de la indústria musical. Mentre molts apostaven per la suavitat del pop, Deep Purple escollia l'agressivitat i el llenguatge. La veu de Ian Gillan arrenca la cançó a capella i quan entra la banda ho fa amb una força que no deixa indiferent a ningú. Blackmore desplega un dels seus passatges de guitarres més furiosos i en John Lord respon amb l'orgue com si totes dues bèsties combatessin per aquell espai sonor. Speed King és un manifest. Deep Purple havia triat el camí dur i no tornaria més enrere.

0: Space Tracking se'ns havia colat, en vez de Speedkin, se'ns ha colat en el seu lloc Space Tracking, que és una peça que els músics aprofitaven per explorar, per improvisar, estirant-se fins als límits. Una cançó que el disc dura 6 minuts, però que en directe podia arribar fins als 8, 9 o 10, com és el cas en aquest cas. En Blackmore s'expressava amb una llibertat que pocs guitarristes han tingut, i en John Lord delirava amb el seu orgue Hammond en territoris entre el jazz i el rock, podríem dir còsmic? Sí, crec que còsmic és una bona definició. En Gillan cridava, ballava, omplia l'escenari. La lletra és una invitació al viatge intergalàctic totalment absurda i meravellosa alhora. Come on, come on, all let's go space tracking. Vinga, vinga, anem a carretejar per l'espai. Rock i llibertat sense miraments, sense restriccions. Això es diu Purple. Ara anem a escoltar, sí, el tema que ens portava abans, que és Speedkin, el rei de la velocitat.
1: So this was the first attempt we ever had at really doing a sort of rock and roll ballad. A very gentle, seductive, discreet, intimate, not to say frustrating. Ah, this could get worse.

Speedkin, aquest gran tema dels nostres protagonistes avui, els Deep Purple. Speedkin, el rei de la velocitat. I sí que us diré una cosa, no tot a Deep Purple és velocitat i potència. La banda sempre ha tingut una vena emotiva i blusera que sovint queda eclipsada per temes com aquests, temes més contundents. Lazy, Mandrós, és un dels millors exemples d'aquest costat més càlid i tranquil de la banda, una peça instrumental que deixa cada minut parli per si mateix. Lazy, estreta de Machine Head, és una jornada, és un tema de 7 minuts aproximadament que comença amb una melodia lenta i fumejant, com un despertar en una tarda de diumenge. L'orgue de John Lord pren el protagonisme amb una dolçor inusual, i en Blackmore, per un cop, no va a la guerra, sinó que conversa, dialoga, es pren el seu temps. Ian Gillan no canta versos, sinó que es limita a fer, diguéssim, moviments o veus treballades guturals en els moments més adequats, com si un director d'orquestra que sap quan ha de parlar i quan ha de callar. Una peça que demostra que Deep Purple no era una banda d'un sol color, sinó que tenia un espectre sencer de llum sonora i de varietat. Anem a escoltar aquest tema tan conegut, tan tranquil, des del Made in Japan, Lazy, els nostres protagonistes avui al Rockmaster, els Deep Purple.

Traca final, Lazy, aquest gran tema des del Made in Japan Live l'any 1972. Ara anem per un altre tema, anem amb un tema totalment diferent, una mena d'estranya, una mena de dona estranya, Strange Kind of a Woman. És una de les peces, una de les seves interpretacions més completes, publicada l'any 1971 com a senzill i posteriorment inclòs en versions en directe que van deixar el públic sense paraules. Aquesta cançó és un exemple perfecte de la interacció entre la guitarra i la veu que Deep Purple dominava com ningú. En els concerts, Strange Kind of a Woman es convertia en un duel magnètic entre en Ritchie Blackmore i en Gillan. El guitarrista tocava una frase... Sí, sí, el guitarrista tocava una frase i el cantant la contestava amb la veu, cosa molt habitual amb els Deep Purple, en un joc de pregunta i resposta que podia durar minuts i que deixava el públic bocabadat. La lletra descriu una relació intensa i contradictòria plena de tensions i atraccions, amb línies com Strange King of Woman, won't you be my friend? Estranya dona, vol ser la meva amiga? El so blusero de la cançó contrasta amb la duresa dels altres temes i mostra una banda amb un ventall expressiu totalment amplíssim. Anem a escoltar aquest gran tema, anem a escoltar els Deep Purple, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Estareu d'acord amb mi? Estareu d'acord amb mi que Ian Gillan és potser de les millors veus del rock

0: Consideren una de les peces més estimades pels fans, una balada bluesera, lenta, poderosa, amb en Ian Gillan lliurant potser la seva interpretació vocal més honesta i despullada, sense artificis, sense efectes, només la veu com ell sap fer i tot el sentiment. John Lord toca l'orgue amb una delicadesa que commou totalment, i amb Ritchie Blackmore construeix un solo breu però amb una profunditat emocional que fa aturar el cor completament. Deep Purple, demostrant que quan volen també poden fer plorar, i nosaltres encantats de deixar-nos portar. Anem a escoltar When a Blind Man's Cries, quan plora un cec, des de Birmingham l'any 2001. Anem a escoltar aquest tema dels nostres protagonistes, els Deep Purple.
1: That was a song called I Don't Know, which I wrote with Roger a couple of years ago before I was bloody fired. And here's one I wrote a long time ago. It's one of my favorite Deep Purple songs. It's called When a Blind Man Cries.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem Alphaville, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alphaville i Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit que, com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. I és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia discogràfica.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

anem a repassar la història d'aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser Depeche Mode, la segona Yazoo.

El 1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació amb dos anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clark el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit que deixen de tocar en escenaris.

Edson els Pet Shop Boys, Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Estan en actiu des del 1981. I seguim a l'illa britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville va liderar dues destacades bandes de pop electrònic i sintopop als anys 80. Bronski Beat entre 1983-85 i The Common Arts entre 1985 i 1988.

la música de Commoners, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit. Va reformar la banda i va aconseguir això.

Anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt...

La Unión també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

I d'Anglaterra hem passat cap a Austràlia amb els Real Life. Això és el Send Me an Angel. Estic cercant un àngel. Motor!

estat a Anglaterra, hem anat a Austràlia, ara estem a Alemanya. Col·lectiu alemany de Düsseldorf, apadrinat pel segell de Trevor Horn. Ells són els Propaganda. I això és el P-Machinery. I sabeu qui és Trevor Horn, eh, que sí? The Bagels. I el vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo mort, la ràdio segueix en marxa. If I was young, it didn't stop you coming.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu enòleg gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh? Que sí?

Una cançó antibalicista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

0: anys 80, amb Josep Maria Jurado.
1: Avui fent un repàs al cintopop, tecnopop, com li vulgueu dir, de les pistes de ball, als anys 80, ara amb Tol Tolk.

el Sindopop, el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh, que sí?

0: Hot Dance 80 és un programa musical. M'estimo més no entrar en política. Però és que hi ha cada personatge.
1: Si puedes estudiar idiomas, sobretot inglés. Inglés. Inglés. Fin de la cita.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbara Roja Show, i aquí dirigent, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins la propera nit a Bangkok. Vagi bé, bye bye, adeu.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius alguns dels titulars d'aquesta jornada. El servei local de teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques per evitar sortir al carrer entre les 12 i 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor... I que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen doncs, dificultats per alguna cosa, doncs, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibriladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous una jornada farcida d'activitats. I Cave Home, des de Tordera, impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb l'ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers. En francès, Julià és CEO de Cave Home.
4: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que el que fem és recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
1: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat en un grup en una decisió que marcarà l'agenda de viatges de llarga distància amb Max Mar Tos és jugador de l'equip.
5: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
1: La plana comarcal, la previsió del temps i espais com el Tordera en directe o les píndoles de salut acabaran de completar l'informatiu que us ampliem a partir de les 10 del matí. Fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera. Serveis informatius. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Raymond Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67 quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió, la de Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, i què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm.
0: Que... Digue'm.
1: No, perdona, que jo què haig de dir després de tot això? Ja pagueu i me'n vaig? És
0: no,
1: fantàstica
0: no.
1: Aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és Omar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, va, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de perdre's per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament. Sort, I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores dècades i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu, com els de Josep Fité, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per vacances, perquè sempre ens il·lustres sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sí. Sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: I és així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palau Tordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No dic per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, eh? També t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'han sumat de noves. Sí, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga. En el tema del dia, sabem que ara hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí.
0: Vinga,
1: fins ara,
0: Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances, ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes polseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar. I, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tanta.
0: Déu-n'hi-do. Enredados Tangled, la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia. O sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa, una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Mm-hmm. Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïtes, vai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i taulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens ha parlat d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, UAU, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
0: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
7: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles de tocar de la granja.
0: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
7: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70ena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
8: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
7: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
0: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
7: fet. Vinga,
0: com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
7: fantàstic.
0: Apuntem. Molt bé. Quim Gasau, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
7: Adeu, gràcies.
0: Maria Pérez, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina. Quart congrés català de cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
9: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al quart congrés de cuina catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
10: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
9: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
9: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
9: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
9: No, això després, si no, ens tocaran altres, ja.
0: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
2: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no s'assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia per desgràcia no ho protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no pugui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que per desgràcia se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat,
2: sí.
1: Fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats. I aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors, aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu, pues, tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions. I nosaltres el que donem, ho donem a les entitats. Són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan doncs en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària de fet és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Sí. Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. Mm. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
2: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver-hi un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí, que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment del gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja han recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si... ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de, com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer una anàlisi profunda de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no, és una mica dura, però sí com es fan les ajudes,
0: una mica de supervisió,
2: s'han de controlar una mica, supervisió, exacte, la paraula exacta, supervisió, per controlar tot això de les cistelles.
0: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil. És que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa cada vegada que ens dona alguna cosa no és només que sigui un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot, vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem... i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes, i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment, però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu. Clar. Ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que vingui un dia a la setmana, si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc,
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores també sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finesa els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la font de la joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua, sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als barals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

I continuem avançant en aquest Obert per Vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous una jornada farcida d'activitats. I Cave Home, des de Tordera, impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb una ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers ocupacionals que després es venen de manera solidària. Francesc Julià és CEO de Cave Home.
4: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, perquè a més recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
1: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat amb el grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatges de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. Així ho valorava el jugador Max Martos.
5: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims i baixem, però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.

0: I anem a conèixer el temps. De cara a les properes hores, els primers detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada avui per un temps estable, assolellat i amb unes temperatures que esperem que es tornin a ser força elevades. La franja alta del termòmetre, ja ho indicàvem ahir, en tenim per tota aquesta setmana fins divendres. Dissabte la temperatura baixarà de forma clara. De fet, a últimes hores de divendres ja començaria a entrar una massa d'aire més fresqueta i entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem un respir pel que fa a la calor. De tota manera, serà un petit respir perquè després començarem el mes de, acabarem el mes de juliol i començarem el mes d'agost, sembla que amb una nova calorada. De moment, per tant, temps estable, sol avui, vents fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada per la mar i s'ha d'empatir petites àrees de marejol. De cara a demà, tot continuarà igual.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les persones usuàries. A través del programa Parlem de, el servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei a tot Catalunya ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar dels usuaris durant els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el Procicat emet una alerta taronja o vermella, posant el focus en les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques, com evitar sortir al carrer entre les 12 del matí i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. Toni García, regidora de Serveis Socials.
1: El servei d'atenció a domicili, doncs com ja tenen les TISs, no? Les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparat que tenen a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor, i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, doncs, dificultats per alguna cosa, doncs, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
0: El programa Parlem de també ha estès la seva activitat a la prevenció d'altres riscos. Davant els focs forestals, la teleassistència ha contactat amb prop de 800 persones en municipis afectats per traslladar les recomanacions del CECAT, com ara la importància de refugiar-se a l'interior de la llar si l'incendi s'apropa i seguir sempre les indicacions de les autoritats. En col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, es realitzen campanyes per alertar els usuaris sobre tècniques de distracció o la necessitat de no facilitar informació personal sensible a desconeguts o a internet. Canviem de tema perquè l'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència al ciutadà en situacions crítiques amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques. Totes les unitats de la policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat al municipi va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància en actes delictius. Davant una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per aquest motiu, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents, que sovint són els primers a arribar a l'escenari d'una urgència, estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. Ho explicava la regidora de Sanitat de Seguretat, Nadia Cantero.
2: Cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no? Més enllà de controls de la circulació, d'actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no? Que és aquesta assistència directament al ciutadà, no? aquesta primera auxili. No? Sovint som els primers en arribar, tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local, i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: La preparació dels agents no és puntual, sinó que se sotmet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de la RCP i del desfibrilador sigui impecable. Segons fonts del cos, aquest protocol permet salvar vida en els minuts més crítics, just abans que els serveis mèdics puguin prendre el relleu. Aquesta tasca d'assistència, tot i que silenciosa, es tradueix en un alt volum d'intervencions diàries. Des de caigut de gent gran a les seves llars fins a indisposicions sobtades a la via pública. La policia local ha esdevingut un pilar fonamental en el teixit de protecció social de Tordera. Escoltem el caporal Joan Antoni Floris i la regidora Nàdia Cantero.
2: Molts casos de desorientació, Hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
3: Sí.
2: Tens, doncs, teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà, claus, que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat la... Sí, sí,
3: les claus. Dintre el domicili, he sortit a tirar la brossa i m'han caigut les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut dintre amb un contenidor...
2: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important,
3: que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més
2: coneguts. No tenen tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: El cos policial recorda que el seu telèfon d'atenció està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i anima els veïns a no dubtar a l'hora d'avisar davant qualsevol situació d'alerta. A més, amb l'arribada de les onades de calor i l'augment d'activitats a l'estiu, la policia aprofita per fer una crida a la prevenció. Hidratació constant, evitar sortir a les hores punta i fer ús dels espais climatitzats del municipi són mesures essencials per evitar col·lapses físics que en l'última instància requeririen d'aquesta resposta ràpida i vital que els agents de Tordera estan preparats per oferir.

0: Més coses, el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi durant el període estival. Sota el nom d'Engresca, aquest dijous, 23 de juliol, es posarà en marxa un nou espai de trobada adreçat a veïns i veïnes de totes les edats. La plaça es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió amb diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un dels blocs pensats pels infants, els jocs d'aigua. Fins a 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure i inflables d'aigua. Una proposta idònia perquè els assistents es refresquin i passin una bona estona. A partir de les 6 fins a les 7 agafarà el relleu l'activitat Missió Canalla. Sota el títol de la Síndria Daurada, es tracta d'un joc de pistes organitzat per grups d'un màxim de 5 participants cadascun, especialment adreçat a nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit a les 7 fins a les 9 es duran a terme els tallers de manualitat infantil, que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l'entitat La Xerranca. Per acabar, de 8:15 a 9:15, la furgoneta Lola Van farà acte de presència a la plaça per oferir un concert i un espectacle d'animació i musical que combinarà a ballar petits i grans fins al tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament, hi haurà servei d'animació durant tota la tarda de dijous per garantir que la primera edició d'aquesta gran trobada sigui un èxit de participació. Des del 2023, Cake Home, firma de mobles i decoració amb seu a Tordera, col·labora amb l'associació Reto a la Esperanza per donar suport a la seva tasca social. L'entitat present a 31 països i en 4 dècades de trajectòria acompanya gratuïtament col·lectius en situació d'exclusió social mitjançant acollida, rehabilitació i formació. La col·laboració es basa en la reutilització. L'equip de circularitat de Cave Home des de Tordera selecciona productes seguint la jerarquia de residus per maximitzar-ne la recuperació. La seu de Reto Esperanza, Sarrià de Ter, a Girona, organitza la recollida i distribueix els materials als tallers, on els participants reparen les peces, adquireixen hàbits laborals i desenvolupen capacitats professionals. Un cop restaurades, les peces es preparen per a la venda solidària. El CEO de Cave Home, Francesc Julià, posa en valor el procés de reutilització dels seus mobles.
1: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que a més recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
0: El 2025, Cake Home ha col·laborat amb 21 ONGs a través de 61 iniciatives socials. Amb aquesta aliança, en dues entitats consoliden una aposta compartida per generar noves oportunitats a través de l'acompanyament i l'adquisició també de competències. I parlem d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, que ha registrat unes dades d'audiència excepcionals a les xarxes socials gràcies a la cobertura de dos dels fets més destacats de les darreres setmanes al municipi, l'estat de l'aigua per la presència de pifes i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park. L'aposta per un periodisme de proximitat i rigorós s'ha traduït en un impacte sense precedents a les plataformes digitals del nostre mitjà. L'interès per temes cabals del municipi s'ha reflectit en el volum de visualitzacions i interacció del públic. La cobertura informativa sobre la presència de pifes i les restriccions d'aigua al municipi han acumulat més de 100.000 visualitzacions. El seguiment de l'incendi de la casa de Tordera Park ha arribat a les més de 185.000 visualitzacions. Dins d'aquesta cobertura destaca especialment un vídeo protagonitzat per un veí que relatava com es van viure els primers minuts del foc, el qual frega per si sol les 150.000 visualitzacions. La difusió d'aquests continguts a través de TikTok ha aconseguit arribar també a més de les 100.000 visualitzacions de persones. Més enllà de les dades, un dels aspectes més rellevants d'aquesta onada informativa ha estat la implicació directa dels habitants. Totes les publicacions fetes a les xarxes han comptat amb la participació activa de veïns, superant els 30 comentaris per cada post. Aquest alt nivell de resposta demostra el paper clau d'aquesta emissora com a eina de servei públic, canal de debat i punt de trobada per a la ciutadania davant situacions d'interès general i també d'emergències al nostre poble.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: Parlem d'esports perquè el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata de cara a la propera temporada i debutarà davant l'Olot. El sorteig ha ubicat l'equip torderenc amb un grup ple de conjunts competitius, incloent-hi exigents desplaçaments cap al nord de la península, a més de diversos derbis catalans. Els rivals que acompanyaran el Club Patí Tordera són els següents: el GEC, el Reus Deportiu, l'Ordes, l'Olot, el Congrés, la Sagrera, el Companyia de Maria, el Barça Atlètic, el Vilaseca, el Sant Cugat, l'Oviedo, l'Escola Lubians, el Dominicos i el Josaleta. Max Martos i Pau Muñoz, jugadors del Club Patí Tordera, valoren positivament el grup.
2: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
3: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
1: El trajecte més pròxim per l'equip serà la ciutat de Girona per enfrontar-se al GEC, mentre que el viatge de major distància serà fins a Carballo, a Galícia, per jugar contra l'Escola Lubians. Els tordarencs també hauran de realitzar viatges molt llargs, ja que quatre equips són de Galícia, un d'Astúries i un al País Basc. També cal destacar que dels 14 equips, dos conjunts són filials de clubs de l'Hockey Lliga, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu. La primera jornada del Club Patí Tordera serà contra l'Olot a domicili.

0: Anem per altres notícies. La Fundació Spronis presenta a Malgrat de Mar un cava solidari de la mà de la cava La Viret. Ens ho amplia Laura Téllez.
1: La Fundació Spronis i cava La Viret han presentat a Malgrat de Mar un cava solidari. De gustos afruitats, el cava reuneix, segons la Fundació, la passió i expertesa de La Viret i l'essència i els valors d'Spronis. Els beneficis que s'obtinguin amb la venda del cava es destinaran a l'activitat de la Fundació, que contribueix al projecte de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i en altres situacions de vulnerabilitat a la Selva i l'Alt Maresme. El disseny de l'etiqueta de l'ampolla és obra d'Adrià Gómez, usuari del Servei Ocupacional d'Inserció d'Spronis. Gómez ha estat el guanyador del concurs de dibuix que s'ha organitzat per escollir la imatge del cava. El dibuix de Gómez, que ha guanyat un diploma i un premi de 100 euros, es titula Amb cor i representa una mà que sosté un cor verd com el raïm. Tots aquests dibuixos s'exposaran durant el mes de desembre a la Biblioteca de Blanes.
0: I la Universitat de Girona aposta per la recerca arqueològica a les comarques gironines amb projectes per valor de 1,3 milions d'euros. Entre les futures actuacions arqueològiques hi participaran els municipis de Roses, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Quart. Ens ho explica en Marc Guibas.
2: La presentació que ha tingut lloc al rectorat de la UdG ha comptat amb la presència dels alcaldes dels pobles que formaran part d'aquest projecte, com ara Sarrià de Ter, Cassà de la Selva, Sant Julià de Ramis o Roses, entre d'altres. El rector de la Universitat, Josep Calbó, ha valorat la importància de la iniciativa.
3: És, i també és destacable doncs, que en aquest tipus de col·laboració, ja ho he dit també a Marc, doncs, que es veuen una mica totes les missions de la universitat. No? Evidentment, aquí hi ha la recerca potser és la que ho mou, no? La recerca en aquest cas d'aquest àmbit de la història, de l'arqueologia. Però també hi ha, evidentment, aquesta recerca que es transfereix, que produeix un impacte real, no? que en alguns casos, o en molts casos, acabarà, diguéssim, potser doncs, donant valor a aquest patrimoni que teniu en forma de museu, en forma de visites, en forma del que sigui, no? De llibres...
2: Algunes de les zones més conegudes on la universitat ha estat clau per a la investigació són els treballs a la Vila Romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter o els projectes vinculats als jaciments de Puig d'en Rovira i Puig Castell a Quart i Cassà de la Selva.
4: Venim d'un poblat, en aquest cas, que té alguns elements que creiem doncs, que també el fan especial. És l'únic poblat ibèric que el tenim situat a l'interior del massís de les Gavarres. N'hi ha alguns doncs, que sí que se situen, en aquest cas, doncs, a la perifèria o lindant, però de moment, en aquest cas, doncs, que tinguem coneixement, és dels únics que tenim a dins del massís.
2: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansiu el coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: Anem a ampliar la informació del temps per les properes hores, per les properes jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa, tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs, una mica més destacable. Però en general, precipitacions extenses, de moment no se n'esperen, sembla que siguin fenomens molt puntuals de cada cap de setmana, i això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures que baixaran de forma clara.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui entrevistarem a la Karen Figueiredo. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com et dius i què et va portar a dedicar-te en aquesta professió?
2: Bueno, mi nombre es Karen Figueiredo, yo trabajo como abogada de extranjería y esto pues es para ayudar a las personas que tienen dificultades, principalmente la persona extranjera, que tiene dificultad pues con el sistema, con la burocracia. Entonces claro, he visto la necesidad de poder ayudar a esta gente específicamente en el derecho de extranjería.
1: Abans d'especialitzar-te en migració, treballaves casos d'altres tipus?
2: Sí, trabajaba con casos de familia, derecho civil, una cosa laboral, pero ya después ya me he metido solo con extranjería.
1: Has rebut comentaris negatius sobre la teva feina, com ara què?
2: Sí, por internet, puntos negativos de que por qué ayuda a esta gente, por qué haces ese tipo de trabajo. Pero eso no me importa, porque lo que me importa es poder seguir con lo que yo quiero y ayudar a lo que pueda y cuánto pueda ayudar.
3: ¿Qué es el más importante que hauria de saber una persona abans de començar un procés migratori?
2: Debe saber que es un proceso largo, constante, que hay mucha lentitud de la administración, que hay que tener paciencia, que debe reunir toda la documentación necesaria para hacer el trámite y sobre todo entender que las cosas pues son las leyes y deben seguir los requisitos que se ponen. Eso es muy importante para iniciar un proceso.
3: ¿Qué piensas tú de la regularización de inmigrantes?
2: Mira, yo pienso que ha sido una decisión justa, ¿vale? Para aquellas personas que necesitan trabajar, que están aquí irregulares y que necesitan trabajar y quieren trabajar, porque hay muchas personas que quieren trabajar y no tienen la posibilidad. Pues esto lo veo justo para los que quieren trabajar. A los que no quieren trabajar y a los que no, yo creo que estas personas sí que deberían pues buscar otra forma de irse a otro sitio.
3: ¿Quins són els casos de migració que tens amb més freqüència?
2: Son arraigos que las personas ya llevan aquí unos años y tienen que pues regularizarse porque ya están aquí en España hace tiempo. Hay reagrupaciones de niños que nacen aquí, niños que están fuera, que sus padres quieren traerlos porque vienen primero y después ya vienen los hijos. ¿Qué más? Renovaciones de residencias, situaciones de asilos, personas que son amenazadas, refugiadas, pues ese tipo de trámites.
3: ¿Quiénes son las consultas más habituales que hacen las personas migrantes?
2: Preguntan cómo puedo regularizarme, qué documentación necesito, quiero traer a mi hijo. Esas son las preguntas que hacen. Quiero traer a mi madre. Sí. ¿Cómo hago para trabajar con contrato?
3: ¿Quiénes son los principales problemas o dificultades que afrontan las personas migrantes?
2: Sí, los problemas son la lentitud de la administración, porque tardan muchísimo en contestar y además los requisitos son requisitos que nadie lo entiende, son denegaciones que no tiene sentido alguno, no tiene motivo y, claro, tienen dificultad de entender, principalmente cuando una oficina de extranjería entiende de una forma y la otra entiende de otra forma sobre el mismo asunto. Entonces, claro, tienen esas dificultades.
3: ¿Quién ha estat el cas més difícil que has hagut de resoldre?
2: He tenido muchos difíciles, pero especialmente uno de una madre que tenía un hijo menor aquí en España y iba a ser expulsada de España porque en teoría había cometido un crimen, un delito, pero que en realidad no lo hizo. La han confundido con una persona y al final pues hemos tenido que comprobar que no era ella y tal, y al final pues ha podido quedar.
3: ¿Cómo acompañas a estos clientes durante todo el proceso migratorio?
2: Yo presento la solicitud telemáticamente, ¿no? Porque tenemos una plataforma donde presentamos las solicitudes y una vez presentada se tramita en la oficina de extranjería, Luego tenemos el favorable, de que esta persona sí le ha conseguido la residencia. Le acompañamos a la policía hacia la toma de huellas, la tarjeta, la TIE, la tarjeta de residencia. Y al final pues le asesoramos ya con los gestores y tal, hacer el alta como trabajador o como autónomo. Lo acompaño hasta el final, ¿vale? Y muchas veces después ya vuelven otra vez para renovar las residencias.
1: ¿Pensas sobre la opinión de ultradreta o sobre los migrantes?
2: Mira, yo pienso que ya hay personas que no están a favor y hay migrantes que piensan en un futuro. O sea, que yo creo que la combinación entre hacer lo mejor para que todos estén bien y también ayudar a los inmigrantes que quieren trabajar, yo creo que esto es lo ideal. No posicionarme políticamente sobre una cosa u otra. No, la idea es que se haga un procedimiento justo, un procedimiento que esté dentro de la ley y que estemos todos contentos.
1: ¿Qué les dirías a aquellas personas que están en contra que los migrantes vinguin aquí?
2: Mira, yo les diría que hace falta mucho más de obra, ¿no? Hay los abuelos, ¿quién cuida a los abuelos? ¿Quién recoge nuestra fruta? ¿No? ¿Quién es que trabaja en el campo? ¿No? Aquí en Tordera tenemos muchos campos, por ahí por Palafolls. Si te fijas, hay mucha gente extranjera que hace ese trabajo, ¿no? Entonces, gente honesta, honrada. Entonces, yo creo que tenemos que mirar eso, ¿no? Que hay esta parte que no vemos, ¿no? Que la fruta no llega al mercado sola.
1: ¿Trobes que a Tordera hi ha més casos de migració en comparació a altres?
2: Mira, a Tordera sí que hay muchos latinos y muchos marroquíes. Sí que hay, ¿verdad? Sí que vienen muchos aquí. Normalmente eso pasa en los pueblos pequeños, ¿vale? Pero no veo Tordera tanto cuanto otros pueblos que hay más personas migrantes.
1: ¿Cómo ha cambiado la legislación migratoria durante los últimos años?
2: Sí, mira, se ha cambiado el 2022, se ha hecho un cambio pequeño, pero en 2024 ya se ha reformado completamente el último, que era el 2011, y ha venido con requisitos más exigentes, ¿vale? La ley ha sido un poco más rigurosa ahora, ¿vale? Que también estoy a favor, ¿eh? Para que se pueda pues hacer una migración de forma ordenada, ¿ok?
1: ¿Recomanarías als futurs estudiants de dret dedicar-se a la migració?
2: Si són persones que quieren ayudar a los demás y que quieren hacer un servicio público, entonces sí, porque es un trabajo que uno tiene que sentir, ¿vale? Para poder ayudar a los vulnerables. Si no es esto, entonces no, que hagan otra cosa.
1: Doncs moltes gràcies, Karen, per haver-nos rebut.
2: De nada, nada. Cuando queráis podéis venir siempre que queráis. Y nada, pues estoy a la disposición de lo que sea. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí ha sido un gusto porque las personas de aquí ya me empiezan a conocer como la abogada Karen. Y la verdad que para ellos, principalmente para la gente inmigrante, es un alivio tenerme aquí, porque eso es lo que me dicen, ¿no? Porque antes iban a Lloret o a Granollers o a Malgrat, y nada, y aquí ahora a Tordera hay un despacho que pueda atender a estas personas, ¿vale? Entonces, pues para mí es un gusto todo y poder participar en el pueblo y participar aquí en decir que mira, que Tordera pues tiene una persona que atiende a estas personas. ¿Ok? Muchas gracias.
4: Comencem nova edició del programa Píndoles de Salut. Avui som amb la referent de vacunació del cap de Tordera, la Txell Pérez. Hola, Txell, què tal?
5: Bon dia.
4: Amb tu parlem habitualment quan s'acosta la vacunació de la grip, que segurament és la gran campanya, no sé si és així, de vacunació al llarg de l'any, però avui volíem parlar amb tu de vacunació en general. Entenc, i ja que em feia referència jo ara a la presentació, que la campanya de vacunació de grip és la campanya més gran que feu habitualment al CAP, o en teniu moltes altres o algunes de semblants?
5: La més gran que fem és la de la grip i la de la Covid, que és la de la tardor. Després tenim la de vacunació escolar, que és quan anem a les escoles durant el curs de 6è per vacunar de diverses vacunes, de papiloma, de meningitis, de tètanus... Després tenim petites campanyes que fem nostres internes. jo què sé, quan tenim a la residència de l'Albert o a la residència de Can Compte molts usuaris que no estan vacunats de la pulmonia. Llavors, agrupem un únic dia i ens anem cap allà a fer la vacunació. Després ho fem també a pediatria. A nivell de pediatria, amb la immunització de la bronquiolitis, també ho fem al setembre. A finals de setembre, busquem un dia i vacunem a tots els nens nascuts de l'abril al setembre d'aquell any de la bronquiolitis.
4: Molt bé, veiem aquí el calendari que teniu, que pràcticament abarca tot l'any, no?
5: Abarca tot l'any i tota la vida de l'usuari. No és un calendari de, ai, per als petits fins als 14 anys, no. De fet, què te posa aquí? Calendari de vacunacions i immunitzacions sistemàtiques és per tota la vida. Arriba fins als 80 anys o més. Uh-huh. Llavors, això de que els grans no ens hem de vacunar és mentida. Els grans ens vacunem menys que els petits, però ens hem de vacunar.
4: Molt bé. Cal recordar-ho. Per què és important vacunar-se?
5: Perquè les vacunes salven vides. Perquè els efectes secundaris són mínims comparables amb les vides que salvem. Perquè desapareixen malalties greus gràcies a les vacunes. I si no, veiem els casos que hem tingut darrerament de xarampió, de tètanus, que són vacunes que en algunes zones s'han deixat de posar. O un grup de la població no ha volgut posar-se. Llavors apareixen aquests repunts. Però són malalties que les teníem erradicades pràcticament. Tu no quantes vegades has escoltat? Ostres, el veí ha tingut una diftèria o un tètanus. Però això no te n'assabentaves. D'aquell cas de volat que va haver una diftèria o del cas que hi ha hagut fa poquet del noi amb un tètanus, és una malaltia que no coneixíem. De fet, si tu em preguntes quins símptomes dones a part de la rigidesa, de l'agressivitat, no et sabria dir gaire res perquè jo no l'he vist en la vida. Uh-huh. El xarampió és una altra malaltia que jo aquí només he vist un cas en tots els anys que porto pediatria d'un nen que no estava vacunat, un bebè que encara no li tocava la vacuna, i és per brots d'altres zones, perquè hi ha països on no es vacuna. Què passa? Que ens movem, viatgem, i nosaltres ens movem i els altres també es mouen, i llavors apareixen brots, però són malalties que teníem pràcticament erradicades.
4: Mm-hmm. Aquesta circulació de gent, suposo que això que dius, no?, que darrerament sentim, si més no, els mitjans de comunicació, l'aparició de malalties que havien desaparegut aquí, però que en altres països i ara estan aquí. Això canvia el programa de vacunació que hi ha actualment?
5: Sí, el que fan és adaptar-ho. I algunes vacunes es canvia la data d'administrar-les justament per això. Si veuen que hi ha molts brots, depèn quines edats, la redueixen. Però això ho fa el Departament de Vacunes, no és una cosa nostra, eh? No podem fer nosaltres pel nostre compte. De cop i volta ja ens diuen, hi ha un canvi de calendari o necessitem que aneu a vacunar aquest grup pel que sigui. Mm-hmm.
4: En principi entenc que l'OMS o algun organisme deu determinar quines són les vacunes necessàries que hi ha d'haver-hi amb la població. No sé si existeix això i, en tot cas, si en el sistema de salut que tenim aquí, a Tordera, Catalunya, cobreix totes aquestes possibles vacunacions que recomanarien fer.
5: Aviam, el calendari vacunal no el marca l'OMS. L'OMS et diu aquestes malalties, aquestes i aquestes, haurien d'estar vacunats. Però fixa't que hi ha molts països que el calendari és diferent i cada vegada que ve un nen d'algun altre país nosaltres l'hem d'adaptar al nostre calendari vacunal. Ells tenen un, jo que sé, de Colòmbia, i les vacunes que es posen a Colòmbia igual no tenen res a veure amb les nostres i ho hem d'adaptar. Llavors, cada comunitat autònoma té uns calerons per destinar això i els destina com vol. El govern central, Madrid, et diu vull que hi hagi això, això i això altre. I les comunitats autònomes posen totes les aquelles amb l'ordre que ells creuen que s'han de fer i en poden afegir o no en funció dels diners que disposen. El calendari de Catalunya és molt complet. No diria que és el més complet perquè no és veritat, n'hi ha d'altres que amb algunes coses doncs, potser ens han millorat, però és molt complet. I vacunes que no estiguin, que siguin sistemàtiques, entren totes gratuïtes. Sistemàtic vol dir que tu vens al centre i mai se't cobrarà per ella. I són les recomanades sempre, les sistemàtiques. Després tenim les addicionals, que són vacunes que altres comunitats autònomes potser la tenen dins del calendari sistemàtic, nosaltres no, jo que sé, ara hi ha la de la pulmonia 20, que amb nens no la tenim nosaltres, més que ara per introduir els pacients asmàtics. Però te vas a Mallorca, a Menorca, a les Illes, i allà la tenen des del calendari vacunal. I si venen aquí a viure, jo no els hi puc administrar i mantenir el calendari que fan ells. Haig de mantenir el calendari que tinc jo. Uh-huh. Llavors són controvèrsies que a vegades els pares també s'hi troben i és complicat.
4: canvia molt el calendari dels darrers anys, el català que ens adaptem nosaltres està sotmès a molts de canvis o és més o menys cada any el mateix?
5: No, mira, el que tenim ara és el mateix de fa un any, de fet, fixa't, ja t'ho poso aquí, del 2025, però si comencem a mirar, el 2024 en teníem un, el 2022 en vam tenir un o dos, el 2023 en vam tenir un altre, el 14, el 16, cada X temps van fent canvis, però són perquè van afegint vacunes i van canviant la data d'edat de vacunació. Antigament, la vacuna que ara posem als 3 anys la posàvem als 4, i això fa, no sé, 4 o 5 anys que es va canviar i es va dir no als 3 anys. Darrere d'aquests canvis hi ha estudis. O sigui, no es fa un canvi aleatori, mira, perquè a mi m'assembla... No. Hi ha gent a darrere que està estudiant, està fent investigació i te'ls posa amb aquest tempo entre una dosis i l'altra, justament per als estudis que han sortit, perquè hi hagi sempre una bona cobertura vacunada de tots els nanos i dels adults.
4: Entenc que totes les vacunes no són iguals, algunes són diferents de les altres. Ens pots explicar una miqueta com són?
5: Tenim dos tipus de vacunes, dos. N'hi ha més de dos, però així a grans trets tenim les vacunes vives o atenuades o les vacunes mortes. Les vives atenuades són aquelles que ens genera dubtes. Gairebé tots els infermers que posem és ui, si poso aquesta la puc combinar amb algú altre o quants dies m'haig d'esperar per poder posar una... Un exemple és el xarampió. La vacuna de la triple vírica, nosaltres no tenim xarampió sol, tenim xarampió, rubéola i parotiditis, que és la triple vírica. Aquesta la posem a l'any i la posem als 3 anys. Aquesta... el mateix dia la puc combinar amb qualsevol vacuna. Però si jo te la poso avui aquesta i el dia següent te vull posar una altra vacuna, no puc. M'haig d'esperar 4 setmanes mínim per poder posar-te una altra vacuna. Llavors, combinades el mateix dia, cap problema. Si la posem prèviament, ens hem d'esperar 4 setmanes. I aquesta és la que genera molts dubtes, molt. I infermeria sempre té dubtes. I adults tenen dubtes de combinació de vacunes. Si li poso la vacuna del tètanus, puc vacunar amb la de la grip, amb un zòster... A pediatres estem acostumats a fer això molt sovint perquè posem 4 o 5 vacunes, a adults els hi costa més. Però podem vacunar-nos a nivell de punxades, eh? 4 punxades en una única visita.
4: Sols adults estem parlant.
5: Sí, també. Sí. Una altra cosa és que tu no et faci falta. Si tu només necessites un recordatori, només t'ha de posar la que te toca. Però si em dius, ostres... tinc 65 anys, em toca el recordatori del tètanus, la de la pulmonia, la del fòster, i dius, ostres, me les puc posar totes tres alhora? Totes tres alhora. I a sobre estem en campanya de grip i Covid. Pues, llavors n'hem de triar una, o la de la grip o la del Covid, perquè no et puc posar-te més de 4 punxades alhora. Però llavors ho tenim bé, perquè el fòster són 2 dosis, al cap de 2 mesos tornem a veure i posem l'altra que falta.
4: En els petits sí que és molt clar que tenen el calendari de vacunes, que és que com que van molt sovint el tenen molt clar. Amb els adults entenc que deu costar més a vegades, no? Potser avisar la gent o ser conscient de quines vacunes portes, quines has de fer recordatori. Com manegueu aquesta situació?
5: Moltes vegades és fent cerca activa. Cerca activa vol dir traient-nos un llistat d'usuaris que tenen 40 anys, perquè la majoria de vegades és el recordatori que te posen els 12-14 del tètanus. I si vas de viatge, te diran, ostres, això, allò, i llavors és quan m'entra el cap i dius, aquesta vacuna que m'entra me la podeu posar. I si no, hem de buscar, perquè la gent de 40 anys que són joves venen poc. I si venen, van al metge. I el metge habitualment no mira les vacunes. A no ser que li faci molt de mal veure una cosa amb taronja que li cridi molt l'atenció. Si tenim una pantalla i ja ens queda amb taronja, no ho miren. Si aquests usuaris passen amb infermeria sempre revisem tot això. Però hem de tenir clar que als 40 anys necessitem un recordatori de tètanus, sempre i quan entremig no ens hagin tingut un accident de trànsit i ens hagin fet alguna ferida bruta que necessiti que ens avancin la vacuna del tètanus. Que als 65 sí o sí ens toca la de la pulmonia, ens toca la de la grip, la del tètanus de recordatori, ens toca la de l'herpes zòster, tenim diverses vacunes per posar. I és un calendari per tota la vida. I als 80 anys vacunem? Als 80 anys vacunem.
4: Si hem d'anar de viatge a algun país que, com deies, té un calendari de vacunes, un sistema de vacunació diferent, què ens recomanaries fer?
5: Sempre amb temps, sempre que hagis de fer un viatge d'aquests important, has de demanar ara vacunació internacional. Aquí tenim la sort de tenir-ne una a Girona, a l'Hospital Santa Caterina, i fes-ho amb temps. I quan dic amb temps, un parell de mesos d'antelació. Perquè ells tenen llista d'espera de la gent que va a viatjar i et recomanen quines vacunes. Si et diuen, et toca l'hepatitis, et toca la malària, et toca un tifus oral, una meningitis, t'ho posaran ells. I totes aquestes vacunes te les faran pagar una part. Per què la pagues? perquè no són vacunes sistemàtiques. Són vacunes perquè tu te'n vas de viatge. I ho hem de considerar com un extra del viatge que fem. Si el viatge et val 1.000 euros, doncs mira, et valdrà 1.100 per les vacunes. Però s'ha de fer. I és important perquè molts països et deixaran volar, però no et deixaran sortir de l'aeroport si no tens el calendari que ells necessiten.
4: Quines són les més habituals de vacunes de viatge?
5: Mira, des de una meningitis, si la de l'encefalopatia, també si te'n vas cap al centre de Japó i tot això. Després, si te'n vas cap a Àfrica, tindràs la febre groga i la malària. Febre groga és un carnet especial. O sigui, són vacunes que no tenim aquí. Et demanen també una hepatitis A. I si te'n vas a Llatinoamèrica, poca cosa, perquè la majoria ho tenim vacunat. Et poden demanar la majoria hepatitis A, si no la tens posada. Els que tenen uns 30 anys, pràcticament tots porten l'hepatitis A ja posada des de l'escola. I si te'n vas als Estats Units te poden posar pegues. Et poden demanar una meningitis extra, que dius, però jo estic vacunat. És igual, te la demanen com a extra i te l'han de posar i l'hauràs de pagar. No et serveix. Vinc a l'ambulatori i me la posen? No. No sistemàtica, has d'anar a posar-te les de vacunes internacionals. A Anglaterra a vegades també ho posen. I ara que hi ha hagut un brot de meningitis, recordeu la discoteca que fa poquet ha sortit? Era perquè hi havia un brot de meningitis. Demanaven vacunes, depèn quines zones anaves.
4: Uh-huh. Arran del Covid s'ha parlat molt de les vacunes. Quina és la conscienciació que hi ha, de la que tu palpes aquí a Tordera, de la gent a l'hora de vacunar-se i de la importància de les vacunes?
5: Veig dues vessants. La gent que se'n refia i veu que les vacunes són segures i que s'han de vacunar, que és important vacunar-se per protegir-te tu, protegir el teu entorn, perquè al final les vacunes tenen això, una protecció de grup, però no totes les vacunes fan això. Però també tenim la vessant de la gent que li té por, perquè és una vacuna, la del Covid, surt una vacuna que van fer poc estudi, va sortir ràpid, no vol dir que no s'estés estudiant prèviament, però és veritat que la necessitat de la pandèmia va fer que tot s'avancés i anés molt ràpid. Llavors, clar, te trobes amb amenorrees. Amenorrees és que no tens la regla. Algunes dones no tenen la regla o tenen una regla molt alterada. Malalties que estan associant si té a veure o no amb la vacuna del Covid. I aquí és on s'agafa la gent que no era molt reticent o que és reticent a les vacunes a dir-te, no, és que la vacuna et provoca això. El que està demostrat és que les vacunes salven més vides que no pas conseqüències et provoquen. Que jo no et diré que no hi hagi vacunes que potser al llarg plaç veurem que no ens interessava això, no ens interessa, perquè és veritat, i amb una vacuna que s'ha fet molt ràpid, doncs aquí 20 anys potser haurem de veure els efectes que ha tingut. Però que en aquell moment ha salvat més vides que no pas ha causat morts és una realitat.
4: Molt bé, Txell, doncs hem parlat de la importància de la vacunació, que com ens deies és present durant tot l'any i també evidentment aquí al Cap de Tordera, on tu n'ets responsable. Gràcies per atendre'ns i fins la propera.
5: Fins la propera.
0: I fins aquí la càpsula de salut d'aquesta setmana. Recorda que ens pots trobar a la pàgina web de Ràdio Tordera, en els Reels d'Instagram i en el TikTok.

0: Impliquen el cas Plus Ultra. L'empresari Julio Martínez diu que l'expresident espanyol era el líder ocult de la seva consultòria. En un escrit a l'Audiència Nacional, on declara avui, reconeix una comissió en el rescat de l'aerolínia. D'imatge del dia tenim la selecció espanyola celebrant amb els aficionats la seva victòria i diu retorn triomfal dels mundialistes, una rua multitudinària pels carrers de Madrid procedida per una recepció de l'equip de Zarzuela i Moncloa. Celebra el triomf de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. La FIFA, a més, investiga l'actuació de l'Argentina al final del partit. El TC obrirà el debat sobre l'amnistia el 22 de setembre. La deliberació inicial serà sobre el recurs de l'empara de Turull. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. Mònica Martínez deixa el càrrec per motius personals. Andy Burnham pren possessió com a premier. Promet un nou model polític i econòmic per al Regne Unit. Seguim amb més diaris. Amb La Vanguardia, diu, els bicampions del món reben un bany de masses. 2 milions d'aficionats aclamen la selecció a Madrid. Zapatero va cobrar per assessorar en el rescat de Plus Ultra, segons el seu amic. L'empresari Julio Martínez confessa la implicació de l'expresident en la presumpta trama per aconseguir una rebaixa de pena si és condemnat. El foc més gran de l'any força a desallotjar 34 pobles a Guadalajara. Identificats 2.190 delinqüents amb el risc de reincidir. Seguim amb el diari El Periódico. Diu, bany de masses per als reis del món. D'imatge tenim també la selecció espanyola celebrant amb els seus aficionats. Diu, 2 milions d'aficionats es rendeixen la selecció en una pausa de celebració a Madrid. El govern estudia alliberar habitatges de protecció oficial en zones tensionades. Territori analitza les vies que facilitin l'accés al mercat lliure de 1.216 vivendes protegides de Badia del Vallès, després de la pressió veïnal per equiparar la situació de tot parc residencial del municipi. L'amic de Zapatero admet que es va pactar un 1% del rescat de Plus Ultra per a l'expresident. Un 10% de les persones de 50 a 70 anys pateixen trastorns alimentaris. Barcelona porta a terme una inspecció preventiva de botigues i terrasses de la Rambla. Acabant ja la premsa generalista, seguim amb la premsa generalista espanyola. Diu, El Mundo, estrelles d'Espanya. Amb la imatge de portada tenim Espanya celebrant el seu Mundial. La confessió del seu soci i Plus Ultra destrueix la defensa de Zapatero. Seguim amb El País, diu Julio Martínez implica ara Zapatero en el rescat de Plus Ultra. I d'imatge també tenim a la selecció espanyola celebrant el seu Mundial i diu un bany de masses mundial. Seguim amb l'ABC, que titula amb majúscules Zapatero delatat. El seu soci i amic Julio Martínez i la direcció de Plus Ultra han presentat escrits a l'Audiència Nacional en què acusen Zapatero d'haver cobrat més de 500.000 d'euros per intervenir en el rescat de l'aerolínia i haver liderat una trama de comissions. I també tenim una altra imatge d'Espanya celebrant el seu Mundial. Diu, Espanya abraça els seus herois.
1: Moltes gràcies, Tanit. Anem ara sí amb la premsa esportiva i econòmica.

Comencem amb el diari Esport per la premsa esportiva, que diu que qualifica la celebració de la segona Copa del Món d'Espanya de potèstica. Destaca que més de 2 milions de persones van sortir als carrers per rebre els campions i posa en valor la gran comunió entre l'afició i la selecció.

0: Esportivo, que posa amb el titular Èxtasi. La portada mostra la multitudinària rua dels campions pels carrers de Madrid, ressalta l'ambient de la festa viscut durant la celebració i l'entusiasme dels aficionats que van acompanyar la selecció en una jornada històrica. Seguim amb el diari AS, que dedica la portada a l'afició amb el missatge «El nostre èxit és el vostre èxit». Destaca l'agraïment dels jugadors i pel suport rebut durant tot el Mundial i recorda la multitudinària celebració pels carrers de Madrid. I acabem la premsa esportiva amb el diari Marca, amb el titular Apoteòsic. El diari posa l'accent en la gran festa organitzada per celebrar el títol mundial. Remarca que més de 2 milions de persones van omplir els carrers de Madrid per homenatjar una selecció que ha fet història aconseguint la segona estrella. Acabada la premsa esportiva, anem amb els diaris econòmics. Bon dia, Aleix.
1: Bon dia. Bon dia. Cinco Días ens diu, titula, Transición posa el focus a 25 firmes elèctriques darrere Holaluz. El Ministeri inicia el procediment per inhabilitar-les i avança en la separació de comercialitzadores fantasma. L'Economista titula Espanya lidera l'alça de la pressió fiscal a la Unió Europea en l'última dècada. El 90% de l'augment procedeix de les taxes de treball, IRPF i cotitzacions socials. El Diari d'Expansió ens diu que Holaluz entra en crisi i atrapa l'Estat per l'aval de l'ICO. L'executiu inicia els tràmits per inhabilitar l'emblema de la liberització.

0: Després de la nostra visita al quiosc, seguim amb un repàs d'informacions de servei. Som dia 21 de juliol de 2026 i són les 10:56 minuts. Anem a repassar santorals i dies mundials com és avui. Avui és Dia Mundial del Gos, una data dedicada per homenatjar aquests companys de quatre potes a consciència sobre l'adopció i la tinença responsable. Quin és el sant del dia, Aleix?
1: Avui és Sant Llorenç de Brindisi. Com a curiositat, aquest monjo caputxí del segle XVI no només dominava 8 idiomes, sinó que es diu que va encapçalar un exèrcit contra els otomans armat únicament amb un crucifix de fusta.
0: Quin és l'aniversari famós? Qui bufa avui les espelmes aquesta nit?
2: Avui ha complert anys l'enyorat actor Robin Williams i l'escriptor Ernest Hemingway.
0: Tenim dos comptes enrere en marxa, com són l'eclipsi solar, el 12 d'agost de 2026, falten exactament 22 dies, i Sant Bartomeu, quan falten el 24 d'agost, i en falten 34. Com tenim el temps, Aleix?
1: Avui, el dia 21 de juliol, hi haurà sol radiant i ambient molt càlid, amb temperatures màximes que fregaran els 33-34 graus i mínimes nocturnes d'uns 23 graus. Demà, dia 22 de juliol, es manté el temps estable i assolellat amb una lleugera baixada de la màxima entorn dels 31-32 graus i ja fogó a la tarda per la brisa marina.
0: Quina notícia curiosa del dia tenim, Tanit?
2: En el marc dels preparatius per al Mundial de Futbol, un hipopòtam nan anomenat Modenc es va fer viral a les xarxes socials per la seva peculiar habilitat de predir resultats dels partits menjant d'un o un altre cubell.
0: Tenim la dita popular que per al juliol la calor fa tremolar el món, o pel juliol ni dona ni caragol. A l'horta per recollir és el moment àlgid per la collita d'estiu de tomàquets, pebrots, albergínies, cogombres i s'enfeinat, i per plantar és bon moment per semblar mongetes o mongetes de genoll, bledes, porros o començar a preparar les primeres coliflors de tardor. Quina farmàcia tenim a l'Eix avui de guàrdia?
1: La farmàcia Pérez Marta de Sant Pere.
0: I recollir escombraries a l'Eix tenit?
2: Serà a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46.
0: Seguim amb el següent, l'àudio recomanat de la web, Aleix.
1: A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera pots escoltar una edició especial d'Idílic amb Marta Madrid.
0: I com a frase cèlebre del dia, només hi ha dues maneres de viure la teva vida. Una és com si res fos un miracle, l'altra és com si tot fos un miracle, d'Albert Einstein.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, i un altre accident a la C66 a Flaça, que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera, en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volíem dir, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards de l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú i el Prat i també l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera.

0: mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Bueno, ara siguin molt benvinguts. Ens n'anem nosaltres ja a fer la presentació d'aquest magazín de l'Ara i Aquí. Doncs bé, avui us vull convidar a aturar-nos només un instant. A mig de les presses de les d'avui us vull convidar, més que tot, amb les obligacions dels dies que passen gairebé sense adonar-nos-en, hi ha una pregunta que sovint oblidem fer-nos. Quin és el regal més valuós que tenim? Bon dia, Arseni.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Pilar.
2: Bon dia.
0: Quin és el regal més valuós que tenim?
3: Ara
0: acabaré de fer la presentació.
2: La salut, filla. Per
1: la
2: mi,
1: família, la salut.
2: La salut, per mi, és el més
1: coses.
2: Important. Ja pots tenir altres coses que si no tens salut.
0: Arseni, acosta't una mica, sisplau.
1: Cap a tu?
0: Que t'has posat una miqueta massa
1: lluny.
0: Ai, sí,
1: lluny, ja m'ha
0: estat. Clar, és que te sembla que tenia un
1: que
0: està aquí.
1: Que estava allí i m'he posat aquí per estar més a prop
0: molt
1: teu.
0: Molt bé, molt bé. Doncs bé, quin és el regal més valuós que tenim? Molt bé, amigos, com a tertulians, ara s'afegiran, doncs, més persones. Molts pensaran en la salut, a la família o amb els amics. I és cert, però hi ha un regal que els fa possible a tots, el moment present. L'ahir és un record, el demà encara no ha arribat. L'únic que tenim de veritat és l'ara i aquí. Potser avui ja és un bon dia per fer aquella trucada que fa temps que ajornem, per donar una abraçada sense presses, per dir gràcies, t'estimo, o un estic orgullós de tu. Són paraules senzilles, però podem quedar gravades al cor de qui les rep. La vida no és fàcil. Tots han conegut dies de llum i també dies de foscor. Però, fins i tot, en els moments difícils sempre hi ha un motiu per continuar caminant. Una mirada, una conversa, un record o una persona que ens acompanya. Avui us convido a regalar temps. Escoltar i afecte són els únics regals que quan es comparteixen mai no s'esgoten. Que aquest dia, avui, sigui una oportunitat per viure amb més calma, amb més gratitud i amb més esperança. Perquè la felicitat moltes vegades no es troba en els grans esdeveniments, sinó en els petits instants que vivim aquí i ara. Bon dia a tothom.

0: Doncs bé, avui 21 de juliol doncs tenim per compartir aquestes dues hores per davant i bé, hem de dir que un dia com avui es recorda que fa més de mig segle la humanitat va aconseguir una fita extraordinària, arribar a la Lluna. Un somni que semblava impossible que ens continua recordant que amb esforç, il·lusió i treball en aquí podem arribar molt més lluny del que imaginem. Vosaltres us creieu que van arribar a la Lluna?
1: Sí,
0: amb aquesta data?
1: Sí.
2: Jo sí que m'ho crec.
0: Jo no.
1: Sí.
0: Era, allò era com un escenari, no, per mi, no?
1: Moltes de les novetats amb artilugis i prendes i maneres de, i medicines i moltes qüestions que en aquest moment tu gaudeixes varen ser descobertes per anar a la Lluna.
0: Ah, val, doncs mira.
2: I tant.
0: Sí?
2: Una cosa ben senzilla, com el velcro.
0: Ah, sí, molt bé, no?
2: Ho van descobrir perquè...
0: Ho van utilitzar per als astronautes.
2: Sí, el que diu l'Arseni és ben cert, això, eh?
1: No en dubtis ni un moment de que les veritats científiques són veritats i les mentides no científiques no són veritats.
0: Mm.
1: I l'anar a la Lluna és una veritat científica. El que neguen els negacionistes no tenen cap base científica per negar-ho. Com ara dir que la Terra és plana, que la Terra, que la, no hem anat a la Lluna...
2: Això és tan evident que no és plana.
1: Que les vacunes no són apropiades... Totes aquestes qüestions no són científiques. Per tant, tot el que no sigui científic i es pugui demostrar científicament és mentida.
0: Bé, nosaltres també volem començar aquest matí amb aquesta mirada optimista, com tenim amb aquests nostres contertulians, perquè cada dia és una oportunitat per aprendre alguna cosa nova, per retrobar-nos amb bons amics, per descobrir raons del nostre territori, per escoltar bona música i per compartir opinions en respecte i sempre amb bon humor. Al llarg del programa tindrem les notícies més destacades de casa nostra i d'Espanya i també del món, les entrevistes, avui tindrem la Sílvia Mata, psicòloga, que ens parlarà sobre la intuïció, lo important que és la intuïció que tenim les persones, i també curiositats en què doncs, anirem desgranant moltes sorpreses més. Sabies que amb el 21 de juliol la història ens recorda un dels moments més extraordinaris per la humanitat? Doncs bé, a la matinada del 21 de juliol, milions de persones van seguir per televisió quan Neil Armstrong, com comentàvem, es convertia en el primer ser humà que trepitjava la Lluna. La seva frase va passar a la història. És un petit pas per un home, però un gran salt per a la humanitat. Un moment que encara avui continua inspirant científics, exploradors i somiadors de tot el món. També com a Dia Mundial Calorós avui se celebra el Dia Mundial del Menjar Escombraria. Mira per on. Més enllà de la curiositat, és un dia que convida a reflexionar sobre els nostres hàbits alimentaris i per què no. També a concedir-nos un petit caprici de tant en tant, sempre amb moderació. Una curiositat que a mes de juliol és el mes que tenim més hores de llum útil per gaudir a l'aire lliure, el temps de collites, de festes majors, de sopes a la fresca i de nits en què sembla que el rellotge s'aturi una mica. I bé, en cap una dita catalana que diu així, pel juliol veure suar i la fresca buscar. O una altra dita que doncs, sempre agafem de la pagineria, juliol calent porta un hivern content, perquè els nostres avis sabien observar la natura i convertir-la en aquesta saviesa popular. I bé, ja ha començat un nou dia, que no ens faltin doncs, aquestes ganes que comentàvem de descobrir coses noves, de compartir bons moments i de viure intensament l'ara i aquí. Aquest bon dimarts que sigui per tothom. Alguna de les notícies destacades avui ja remarcarem doncs, el fet que Espanya s'arriba al seu segon Mundial de Futbol. La selecció espanyola continua rebent homenatges després de proclamar-se campiona del món en derrotar l'Argentina per 1-0 a la final. Les celebracions s'han estès per tot el país i diversos jugadors catalans han estat protagonistes de la gesta. Un gol de Ferran Torres en la pròrroga, ja en el minut 106 de la final del Mundial, impulsar la selecció espanyola al segon títol de campiona del món en la seva història front argentina, en inferioritat numèrica, tot el temps extra per l'expulsió pel doble groc d'Enzo Fernández.

0: És un somni que s'ha fet realitat. Aquest equip ha demostrat que amb treball i unitat es pot arribar molt lluny. El Mundial intensifica el racisme a Espanya, les xarxes disparen contra la Mil i altres seleccions. Un informe del Ministeri d'Inclusió assenyala que aquests discursos es caracteritzen per un grau d'agressivitat elevat. També Barcelona celebra el triomf mundialista, ni Adidas ni Nike. Aquest és el traje de quasi 5.000 euros amb els que la selecció celebra el Mundial. Aquest disseny combina sastreria contemporània amb artesania espanyola i que podria marcar tendència a la moda masculina els propers mesos. Molts aficionats van sortir als carrers de Barcelona per celebrar aquesta victòria de la selecció. A diversos punts de la ciutat es van omplir de banderes i aficionats fins ben entrada a la nit. Bé, la senyora Pilar Rahola ha dit la seva perquè comenta que Espanya ja té la segona estrella. La selecció de Luis de la Fuente s'ha proclamat campiona del món després de guanyar l'Argentina i Leo Messi a la final del Mundial. Ho ha fet per la mínima a la pròrroga i amb un solitari gol d'aquest en Ferran Torres. Escoltem què diu.
1: Catalunya no té estat propi, com bé sabem, i l'estat que tenim i patim no ens permet tenir selecció nacional, de manera que no hem estat ni hem pogut estar en el Mundial, més enllà de la quantitat important de persones, de catalans que hi han jugat, i especialment de l'esperit del Barça, que és un dels grans esperits guanyadors. Ja va guanyar pràcticament el Barça el primer Mundial d'Espanya i ara n'ha guanyat també el segon. A més, les dues figures més importants d'aquest Mundial han estat formades en els valors de la Masia i han format part de la gran història i formen part de la gran història del Barça. Lionel Messi és immortal. Ha esdevingut el jugador més important de la història. És un exemple i un paradigma de valors, de professionalitat i de bon futbol. I ara li agafa la torxa Lamine Yamal. És a dir, la glòria passada del Barça, que sempre serà una glòria eterna, i la glòria actual. No, Catalunya no té un estat propi, no hem estat al Mundial. Però nosaltres, els catalans, hi hem deixat una gran empremta.
0: Nou mastegot a Catalunya, la inversió de l'estat espanyol sota mínims. El volum executat per l'habitat durant el 2025 ens col·loca com a penúltima comunitat tan sols davant de les Canàries i tot just darrere de Malenya. En termes absoluts, sobresurt el fet que van rebre menys de la meitat dels diners que vam acabar a Madrid. Tot plegat, un escàndol en majúscules. I bé, ens anem a quants fets interessants, com aquest. Els gossos més grans als trens de Renfe. A partir d'avui s'amplien les condicions perquè els gossos de fins a 40 quilos puguin viatjar en determinats serveis ferroviaris. Una mesura molt esperada pels propietaris d'animals de companyia. Doncs bé, afecta que doncs, un gos com Borda, un lladrut de gos, aquest estiu cada vegada hi ha més famílies que decideixen marcar de vacances amb el seu gos, però saben què hem de portar, quines normes hi ha. Avui doncs, els donem alguns consells perquè el viatge sigui segur per tothom. Doncs bé, hem de dir que aquest mes de juliol és el Dia Mundial del Gos. L'eclipse total de sol el mes vinent genera expectació. Les reserves turístiques augmenten a les comarques de Tarragona, les Terres d'Ebre i Lleida davant l'arribada de l'eclipse total de sol previst per al mes d'agost. És un fenomen únic i volem aprofitar-lo per donar a conèixer el nostre territori. La calor marca, doncs, protagonista perquè continua marcant l'actualitat d'aquest mes. Les autoritats insisteixen en la importància d'hidratar-se, evitar les hores centrals del dia i protegir-los especialment amb infants i gent gran. Els episodis de calor extrema continuen preocupant a tot el sud d'Europa. La millor medicina d'aquests dies és aigua amb aigua, ombra amb ombra i la prudència, principalment. Ho acabem de amanir tot això amb una versió de l'Aitana superestrella. I anem a fer un repàs de temperatures.

0: I bé, nosaltres anem a fer un repàs de temperatures. En aquest cas, doncs, hem de dir que avui només tenim en Joan González, que ens té que portar la informació de les temperatures a Marreixac. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant.
1: A Marreixac, la temperatura màxima que vam tindre ahir va ser de 33 graus 7 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 22 graus 3 dècimes. Ara, aquest moment, a les 11, estem a 32 graus. Humitat, un 49%. Això representa una temperatura de xafogó de 34 graus 6 dècimes. I el màxim de vent que vam tindre ahir va ser de 30,6 km hora. Això és tot. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
0: Doncs bé, aquesta ha sigut la valoració de les temperatures a Marreixac i ara sí que tot seguit ja posem fil a l'agulla. Potser hem de dir que arriba un moment el més espontani d'aquest magazín, perquè arriba la pregunta treta de la màniga, que sempre vull que sigui, doncs, curteta, que els nostres convidats ens diguin, doncs, el que hi ha, el que passa, i que ve la pregunta que avui faig, en aquest cas, a la Pilar. Pilar, bon dia, de nou.
2: Bon dia.
0: Quin és el teu racó preferit del teu poble, ciutat, del teu poble, de Tordera?
2: Racó
0: preferit. I d'Arseni també igual.
2: Pues mira, ja ara baixo només per coses d'anar a comprar, però el meu racó preferit, com era jove, era allà on hi ha els parcs, allà on hi ha l'esplai, davant aquell parc que hi havia allà. Anàvem allà.
0: Ah, allà, aquell parc, sí, aquell sí. Parc que estava amb uns arbres.
2: Sí, sí, com anava a Tordera per... Home, home, com festejàvem així, era un lloc que ens agradava anar-hi.
0: Uh-huh. I tu, Arseni?
3: A casa meva.
0: Arseni, a veure, de veritat, eh?
3: Tu em dius que digui el que penso. Jo penso que allà on t'estic més bé és a casa.
2: Ara sí, però quan... Fes una mica de memòria, també.
0: Fes una mica de memòria.
3: Si em fas sortir
0: veure,
3: de casa, per... si em fas sortir de casa i em dius... tria o escull un lloc que t'hi sentis, doncs, allò de dir, cony, aquí és desaprofitat, és una llàstima perquè s'està bé, poder seria el Parc Prudenci Bertrana. Yeah. Allà sí. M'hi trobo, què te diria jo?
0: Però com eres més jove o ara també?
3: No,
0: ja?
3: Sempre.
0: Sempre.
3: Si tinc que anar per alguna circumstància, per alguna cosa, tinc que anar allà, penso... està desaprofitat, s'hi està
2: veritat,
3: molt bé aquí.
2: És veritat.
0: Bueno, ara déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, em treu el suc, ara.
0: Ara traient el suc.
3: Ja que me'n fas escollir un, trio el Parc Prudenci Bertrana.
0: Doncs bé, hem demanat suport amb el nostre company Jordi de Diego, sempre el tenim predisposat a opinar i a dir que el com. Bon dia, Jordi, gràcies.
4: Home, jo estava prenent una cerveseta aquí fora.
0: I vinga, Rosa Maria, va, vinga, Jordi, entra, que falta un contertulià. Jordi,
4: pues
0: estic preguntant amb els companys, amb la pregunta treta de la màniga, doncs, quin és el racó preferit de Tordera? Allà on t'agrada més?
4: Doncs pues mira, on estava ara...
0: Tu dius,
4: i aquí,
0: ara?
4: I aquí dintre.
0: Ah, molt bé.
4: I aquí dintre. On estava ara... És que aquest racó d'aquí davant de la ràdio, que és la terrassa que té el terrassà, no és calorós durant l'estiu ni fred a l'hivern. És un puesto que toca una miqueta d'ombra, però i és un racó molt agradable dintre de Tordera.
0: Molt bé, mira.
4: Clar, no
0: bé.
4: Conec tot Tordera, no? Però després ja saps tu que a mi el meu esperit està aquí dintre de la ràdio, en aquest estudi.
0: Bé, la Montserrat la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Bon dia, Montserrat. Hola, bon dia. Bon dia. Vinga, a veure, quin és el racó preferit d'aquí de Tordera per tu?
5: Doncs, si parlem de records, doncs el meu preferit seria a Sant Ponç, a l'ermita. Doncs jo ja hi anava a l'edat de 16 anys, l'edat que festeges i això, doncs hi anava tot sovint.
0: Val, molt bé, Sant Ponç també un
2: és
0: bon,
2: maco, sí,
0: un bon indret. Bé, ens anem ja entrant a la tertúlia, anem amb una petita pausa, tornem de seguida. La Pilar ens parla d'un tema, posa una miqueta de fil a l'agulla, Pilar, no és una miqueta, eh?
2: No, bé, jo m'havia posat en el grup de WhatsApp, si creieu que es parla prou a la història, en el jovent que estiguin assabentats de lo que ha passat a la història aquest segle, començant per la República, la Guerra Civil,
0: bé,
2: la dictadura.
0: Posarem, doncs, la nostra opinió. Mentrestant, doncs, aquest petit franja publicitària, gràcies per ser-hi, i som de seguida.
6: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, anem, Pilar, acabes de posar, doncs, en la taula sobre
1: deia
0: aquest
1: que
0: tema.
1: El que vaig posar en el tema, vaig posar que fa dies que estic pensant que la història d'Espanya d'aquest segle no s'explica gaire a les escoles, sobretot abans de la Guerra Civil i després de la Guerra Civil. Els joves de 15 a 30 anys no en saben gaire res. Diuen que estan al programa, però que no s'hi arriba. Jo vaig fer una mica d'un tercer grau a quatre joves entre 20 i 30 anys i els vaig preguntar, a més els agrada que els expliqui coses de l'avi, de lo que es van trobar amb la guerra, lo que havia hagut, els agrada saber-ho, i els vaig dir, què us expliquen a l'escola? La veritat és que dels quatre joves, tots intel·ligents i trempats, els tres van dir, sí, ens van parlar una mica de la república i que va haver-hi un cop d'estat, però molt per sobre no sabien res. En canvi, n'hi havia un dels quatre joves que el professor, tot i això, els havia explicat que els alemans havien bombardejat Guernica per provar les seves armes, perquè preveien que hi hauria una guerra i Guernica va ser bombardejada amb permís d'en Franco pels alemans. Difícilment aquest noi que li feia les preguntes, que li deia que en sabien, em va dir és que teníem un professor molt estricte. Verdaderament, si els professors fossin estrictes, sabrien moltes més coses, eh? Perquè llavors m'he estat mirant com era el programa d'ensenyament. En el quart d'ESO, de 15 a 16 anys, es treballa a l'escola contemporània de la Segona República, la Guerra Civil, del 36 al 39, i la transició dels primers anys de democràcia. Això a 15 a 16 anys. El segon de batxillerat, a 17 i 18 anys, l'assignatura de la història d'Espanya s'aprofundeix més. Però més que tot és perquè forma part d'un tema que se'n diu la pau. Si estudien en detall la restauració, la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme, la transició democràtica, però és força habitual que molts d'aquests temes, com que estan posats al final del tema del curs, no s'hi arriba. Llavors, i aquest any suposo que menys, entre les vagues de mestres i això, no hauran complert tot el seu programa, perquè el programa és comença per la proclamació de la Segona República, és l'any 1931, van d'estudiar la Constitució, això és el que diu el programa, però la veritat és que no s'hi arriba, a part d'aquests quatre que els vaig fer un tercer grau, aquests quatre joves, que són una mica el símptoma del que passa amb tots els joves, doncs la guerra, no parlen, no els expliquen tampoc que el país va estar dividit entre bàndols, el republicà i el dictador, no en saben gaire res, i és molt trist perquè jo crec que se'ls hauria d'explicar molt, perquè, per exemple, la situació d'ara, que a Madrid volen fer caure el govern des d'allà on sigui, perquè la judicatura està ben bé de part, no és que ho digui jo, és que és evident que hi ha una persecució contra el govern actual. I llavors, això abans de la dictadura, sembla ser que a Madrid també hi havia aquest conflicte social fins que varen assassinar en Carrera, Calvo Sotelo, em sembla que era, que van assassinar, i llavors va esclatar la Guerra Civil. Però aquestes coses se'ls hauria d'explicar planerament i explicar-los el que va passar. Però és que és molt curiós, no sé si vosaltres, que heu tingut els pares...
0: Ara busquem l'opinió, a veure què ens diuen.
1: Els pares, no se'n parlava. La gent que van viure la Guerra Civil a la seva pell... ho tenia, no en volíem parlar. Jo, amb el meu pare, fins que vaig ser molt gran, que li feia preguntes, mai va explicar el que varen passar amb la guerra.
0: En deia que és pilàstic que el Cercle d'Història, amb un parell d'homes, doncs, curosos, que els agrada la història...
1: En parles d'aquí tot era.
0: Sí,
1: oi tant, sí, ho aprofundeixen. Llibre, sí,
0: molt,
1: sí.
0: Molt, molt bé.
1: Una cosa és que aprofundeixin el Cercle d'Història, és molt interessant, jo també he anat a aquestes conferències, i una altra cosa és que els nanos sortint del col·legi haurien de saber el que ha passat aquest
0: Vinga,
1: segle
0: anem a buscar opinions. A veure, Arsènic, què te sembla?
2: Bé, a mi me sembla que, com es diu, que hi ha molt poques veritats absolutes, però aquesta sí que ho és, que la història l'escriuen els guanyadors.
1: Sí.
2: No l'escriuen mai els perdedors. I, evidentment, la història d'Espanya comença amb una guerra que va perdre la democràcia i la va guanyar la dictadura. Per tant, a partir d'aquí, ja embolica que fa fort, vull dir que no
1: cal. Va durar 40 anys, això,
2: eh? Van matar potser el poeta més admirat per molta gent, almenys per mi, en García Lorca, i sembla que no s'havessin matat el gos al port d'aquí al costat. I, en canvi, van matar en García Lorca, una cosa que era extraordinàriament diferent a tot el, a la poesia, a tota la manera de dir les coses que hi ha hagut fins a aquell moment, no? I això per una qüestió. I l'altra és que el conflicte català també ha interferit molt la història d'Espanya, perquè per treure valor el sentit català s'ha hagut de manipular molt la història d'Espanya, i la història d'Espanya l'han escrit normalment els que manen. I encara que hi hagi en aquest moment un partit socialista qui realment mana, que en tot l'aspecte econòmic i tot el que sigui, és el capitalisme madrileny, i aquests, n'hem parlat molt, d'aquestes centenars de famílies madrilenyes que són els que manen realment el país. I aquests, la història l'escriuen com a ells els interessa. És evident que és molt difícil fer arribar a la canalla la verdadera història, la que nosaltres considerem verdadera, que és clar, perquè aquest capitalisme centralista que estava parlant, la seva història creuen que és la verdadera. Nosaltres veiem la nostra com la verdadera. La dificultat està en l'ésser humà poder amb això, de que és tan difícil que ens posem d'acord amb un tema que tots és segons la teva manera de pensar, i interpretes les coses segons la teva manera de pensar. Aquests jutges que hi ha ara, com que pensen d'aquesta manera...
0: Però això és motiu, Arseni, perquè no ho expliquin al col·legi?
2: Sí,
0: hi hagi de professor? Esclar, això és el sistema d'ensenyament, no?
2: Això ja es va fer. Això, quan la Pilar ho estava desengranant, jo pensava, mira si és important el que mana. Perquè a l'època, podríem dir, fluorescent de Convergència, d'en Jordi Pujol, diguem-ho clar, es va fer una revolució extraordinària a l'escola. I allà es va explicar totes les coses com eren. Però, d'una manera sutil, s'han anat carregant tot aquest món pujolista, convergent, nacionalista, amb una habilitat extraordinària, com deia el meu pare, noi, com m'emprenyava jo quan veia la tele, i el meu pare deia, som més llestos del que tu et penses. Doncs aquesta gent que són llestos ha anat desmuntant d'una manera gradual però sistemàtica tot el que va muntar en aquell moment la democràcia emergent aquí a Catalunya.
1: Fer una immersió lingüística.
2: I pràcticament no queda res de tot allò. Pràcticament queden les deixalles. I tornar a recuperar allò, sortosament ha quedat l'ensenyament en català, sortosament han quedat alguns valors, però s'han anat diluint.
1: Tu dius que l'ensenyament en català, però encara és l'hora d'ara, que no fa diversos dies, no sé quin tribunal de Madrid va obligar que es posessin els retors en castellà també a les escoles.
0: Uh-huh. Tot que... això és el canvi de govern dels partits, que esclar, no... l'ensenyament va canviant. Ara volen que ho expliqueu, ara no volen que ho expliqueu.
1: Bueno,
2: hi va haver uns anys de molta continuïtat, i bé, però com es va perdre aquesta continuïtat, ha decaigut.
0: Montse, què en penses de tot això, que les escoles, doncs, com comenta la Pilar, potser ara aquest moment no s'explica tot el que va passar aquí a Espanya o a Catalunya, què en penses?
3: Sí, penso que les generacions d'ara doncs desconeixen en detalls de la repressió, però amb tema de les escoles, sí que abans dels anys 80 es donava molta importància al descobriment d'Amèrica o als Reis Catòlics, tot això, però dels anys 80 fins ara sí que a les escoles es dona, s'explica, que hi arribin o no, això ja és, no ho sé, hi haurà mestres que sí, hi haurà mestres que no ho sé, però jo personalment tinc un amic que dona classes a segon de batxillerat i diu que ell sí que hi arriba, i a quart d'ESO ja en parlen, llavors a segon de batxillerat mig curs també, i a la selectivitat cada any fan preguntes. Ara, el que també penso personalment és que la memòria familiar sí que és veritat que ha hagut com un trencament generacional, perquè els avis doncs era tema tabú, que no en parlaven, com ha dit, i llavors els pares no en parlaven massa, i els fills el que tenen és com una visió esbiaixada. I el que penso realment és que el que hi hauria d'haver és, o el que falta, és una manca de museus o d'edificis, com hi ha a Alemanya, per exemple, que el jovent hi pogués estar i viure-ho, i realment això val més que 10 classes d'història.
2: Perdona, Montse, però m'has fet venir a la memòria un tema que realment això que tu dius ho veig molt difícil, perquè la Pilar ha anomenat la Guernica, i jo he pensat automàticament, varen caure infinitament més bombes, no el doble, ni el triple, ni el quadruple, ni el cinco, una barbaritat més de bombes a Barcelona que a Guernica. I això, ni els museus, ni la història, no ho reflecteix. Perquè un quadre va tenir un cert èxit i tal, i es parla de les bombes de Guernica, que hi va caure un 2% de lo que va caure a Barcelona.
0: Jordi, endavant.
3: Voldria puntualitzar un segon

0: sí, que està molt bé.
1: Endavant, Jordi.
2: Dissortadament el poder encara el té la dreta en aquest país, perquè consideren que el xiringuito, que el xiringuito és seu. Però la preparació de tot això, perquè la dreta, tontos no són, però emprenen la seva intel·ligència pel mal. Llavors, la dreta ja va preparar això, es carrega a Federico García Lorca, fot fora Machado, o sigui, tota la intel·lectualitat sí. se la treuen del país. Llavors, escriuen la història a la seva al seu modo i manera, per quatre semianalfabets. I llavors tenim la història que tenim. Tenim la història que
1: ens... Però aquesta vols dir que és la que s'explica a les escoles?
2: A les escoles es retalla la història. Mm. Es retalla la història i s'expressa... com que no poden dir que Franco va ser un assassí, pues no diuen res de Franco. O sigui, no diuen el que tindrien que dir que internacionalment està reconegut. I això no ho diuen, i ho tatxen, ho censuren. I llavors tenim una censura de la dreta i de l'extrema dreta, perquè són encara que tinguem un govern socialista, com bé has dit tu, però aquest govern socialista no té el poder absolut. Té un poder democràtic i, a més, s'està ocupant d'altres coses perquè s'està topant amb una muralla d'aquesta gent que manipulen la història al seu modo i manera. I llavors, com que tindrien que fer quedar molt malament perquè un govern que ve d'un cop d'estat no és un govern legítim, no té res que veure amb la democràcia, és un govern usurpat en el poble. I això, com que això no ho diuen, no ho poden dir, es fan la història a la seu modo i manera. I llavors prefereixen entendre, com s'ha tingut sempre les dretes, sempre han tingut un país d'ignorants, i fomenten la ignorància. Perquè, és clar, jo quan vaig anar a fer la mili em vaig quedar molt parat. O sigui, una quantitat... Que se levanten los analfabetos i s'aixequen un munt que no sabien ni llegir ni escriure. Ara anem a passar un examen a tots els demés. Donaven quatre línies del diari. Hi havia molts que deien... Lee, però no interpreta. O sigui, que aquí ja ho tens dit. I llavors, quatre que sabíem llegir una mica més bé, llavors acabo. Aquests érem los cabos de l'exèrcit.
3: Em vas pensar en una cosa ara, Jordi. Quan el meu fill segon va anar a fer la mili, estava a Navarra, entre Pamplona, i llavors era el principi de la democràcia, jo estava a l'Ajuntament en aquells moments, i explicant als seus companys que d'allò que havien fet eleccions i la seva mare estava... Diu, no ho diguis en veu gaire alta aquí, això. A la mili. Sí. Érem democràcia, ja, eh?
2: Sí, sí,
3: així,
2: bueno...
3: D'alguna manera ell era de bona fe, vull dir, veia... I li van dir, no, això... Sí, sí. Que no se senti gaire, sí, això, eh?
4: Sí, jo li voldria explicar...
2: I a mi em van destinar un vaixell que després, analitzant els companys que tenia, tots tenien pares que havien estat a la República.
4: Jo et volia explicar, Jordi, que...
2: Estaven tots castigats allà.
4: Els analfabets no eren els soldats. Ho eren també els militars, els que tenien...
2: Bueno, els suboficials eren una colla...
1: Bueno, si ho sabien, ho deien.
4: Aquesta anècdota us la puc explicar perquè em va passant a mi. Teníem un sargento, i ens reuneix el sargento, recent aterrats, ens asseu a terra i ens pregunta la professió de cada un d'ells, de nosaltres. Cada un va dir la seva. I tenia un company meu, que a casa seva tenien una botiga a Barcelona de floristeria, i amb ell, com que aquí a Espanya no hi havia cap possibilitat, el van enviar a Versalles a estudiar arquitectura de jardí. I aquell pobre desgraciat, en Jordi, que progressa tota la vida, li diu, i tu què? Jo soy arquitecto de jardines. Ha! Ara m'ha faltat una col, se necessitarà ser un arquitecto. Això el sergent, eh?
2: Sí, bueno, jo sé una anècdota d'un sargento que feia calor, diu, abrir a les ventanes hermèticamente. Si es podia tancar
1: hermèticament, es podia obrir. Vols afegir alguna cosa, Montserrat? Endavant.
2: O sigui, que aquesta era la gent que feia la història.
0: El jovent que és el que estem parlant més o menys, de 16 a 24 anys, que els anomenen la generació

0: gracioseta. Doncs que sí que hi ha que simpatitzen amb l'extrema dreta. N'hi ha un 8% que simpatitzen. I, esclar, però haurien de parlar... Això, si tu busques anar a les xarxes, de fet, parlen bastant neutral. Vull dir, perquè hi ha una historiadora, que ara no me'n recordo del seu nom, de la Garrotxa, que realment... Jo em pensava que no, però realment parlen bastant neutral. Ara, que simpatitzin o no, una part de la generació d'ara... amb extrema dreta, que sembla que estan una mica així en alce, doncs poder sí, però s'ha d'explicar la història real, no la partidista, i penso això.
1: I que la història s'ha escrit a través d'aquesta gent, que hem comentat aquestes dues anècdotes. L'ha escrit aquesta gent, que ja he dit en un principi, que eren alguns semianalfabetos, però que són d'hereus del franquisme. I, és clar, així ens va. I com que encara estan dominant els plans d'estudis, doncs, és clar, la joventut actual doncs no en té ni idea de la història, que la història recent és la que fa com s'està la actualitat.
0: És una lluita.
1: És important, és molt important, perquè saber el que van fer els reis catòlics pot ser important, però el que influeix en el dia a dia d'avui és la història recent.
0: Jo tinc el meu avi, que era de Santa Coloma de Queralt, té un monument en el seu poble, i estic segura que doncs, els avis, tothom sabia què el que havia passat. Llavors, els pares, doncs, també, que havia sigut el batlle del poble i tot el que havia passat, però avui dia em penso que hi deu haver molt jovent que passa per allà davant i no saben ni què representa ni què vol dir la pedra que hi ha de Montserrat en una plaça del seu poble. Que va ser un consell de guerra.
2: Ja. Jo el que em sap greu és que, com deia, jovent de 15, 25 i 30 anys no en sàpiguen gaire res de lo que va passar. Del que ha passat a la història, en aquest segle que ha passat a Espanya. I això sí que estan els programes, però llavors una mica cada mesa també té una mica d'autonomia d'ensenyar la història.
1: Jo diria una cosa, que tot això inclús ve de més lluny, perquè Espanya és un país que ha tingut molt mala sort, perquè el 1808, quan van vindre els francesos i ens van envair, que el timbaler del Bruc sempre es deia, si en comptes del tombal hi hagués tocat una altra cosa que no sona, doncs a lo millor serien francesos i estarien millor. Perquè,
3: o sí,
1: perquè França en aquell moment el que estava impulsant, encara que era a través d'unes invasions, estava impulsant la modernitat, perquè França ja pensava en sistema molt més modern en aquella època, i Espanya, rechaçant els francesos i fent fora els francesos, va quedar immobilitzada amb aquell sistema antiquat.
2: Hi havia molt analfabetisme a Espanya. A Catalunya, si no n'hi va haver-hi tant, per exemple, a l'edat dels meus pares, si varen anar a col·legi test perquè, per exemple, els pagesos varen formar una escola pels pagesos.
1: Ah, sí.
2: I llavors hi havia la iniciativa privada de gent. Jo recordo al principi que venien tants andalusos aquí, m'he trobat amb el supermercat amb una senyora que em deia, llegeixi'm això, sisplau, que jo no sé llegir.
1: Perquè aquests van ser...
2: I aquí a Catalunya estaven molt avançats amb aquest aspecte d'alfabetisme.
1: Sí,
2: eh?
1: sí, però Catalunya era una... sempre ha sigut una cosa a part d'Espanya. Però a la resta d'Espanya va ser el que no va arribar a la Revolució Francesa.
3: No creieu que si realment s'expliqués tot el que tu, Pilar, sí, doncs comentes a les escoles, no crearia una rancúnia envers els que són guanyadors o perdedors? Que, és clar, si s'explica tot fil per randa, hi ha per haver-hi algun jove que se senti colpit, perquè, a veure, no,
4: ja
3: que hi ha vegades...
4: Ja hi és ara.
2: Sense
4: el govern de viure fa la Pilar i jo fa una hora aquí, tres quarts aquí a l'entrada de la ràdio.
2: Un noi jove.
4: Un nano de 15 o 16, 17, 18 anys...
3: No
4: me'l trauré del cap.
2: No
4: m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada el català. El nano que ha estat fent un programa aquí.
3: Sí, i que diu que no li gusta el català, no?
4: Sí. Sí, tal com ho dius tu.
3: No li costa el català i no vull parlar en català.
4: No, tal com ho dius tu.
2: Parlaven dos nens i un, que és català i de tota la vida, li fa una pregunta en castellà. Jo l'he corregit. No, res, una pregunta molt curta. I jo li dic així, diu, no, és que ell és castellà. Dic, no, ho entén, i tant que ho entén. I llavors ell ha dit, és que a mi no m'hi gusta el català. I llavors, què passa? Ell no li gusta el català i els catalans d'aquí li parlen en castellà, sisplau. No, i més en un lloc com Ràdio Tordera, que se suposa que ha de ser una escola del català, no?
3: Mm-hmm, i tant.
2: Doncs mira, sí, aquí no li gusta el català ni l'altre ha baixat. I això ho fem tots, eh?
3: I tant.
2: Sí, jo ho he parlat moltes vegades en l'espai.
1: Però demostra que nosaltres som molt més educats que ells.
3: Però no cal.
2: Sí, però
1: No cal.
2: Però... A mica estem perdent la llengua. No siguem tan educats.
1: Sí, tampoc, això ho he dit mil vegades, jo.
2: No siguem tan educats.
1: Això ho he dit mil vegades. Uh-huh. A França es parla francès i a Catalunya s'hauria de parlar català.
3: És complicat.
1: Això està claríssim. Independentment de que jo tinc un bon lèxic en castellà i he estudiat en castellà i he llegit literatura castellana.
2: Sí, com tu.
1: I tinc raons castellanes.
3: Vinga,
1: això no treu una cosa a l'altra.
3: I tanquem el tema, Montserrat, endavant.
0: Bueno, doncs per tancar el tema del jovent, doncs penso això, que ells tenen... els tres diferenciats van saber que hi havia dos bàndols, saben, però desconeixen els detalls de la repressió, potser perquè no tenen la memòria familiar, els avis, molts avis ja no hi són.
3: I els llibres no ho diuen, no?
0: Sí que surten els llibres, eh? Sí, jo he buscat, l'únic ara que arribin, segons mestres arribin, altres no, però avui, dels anys 80 cap aquí sí que la part final sí que surt.
3: Arseni, ben curtet.
4: Un plaer estar com aquí, molt content, i com sempre, i crec que amb el tema aquest és un tema... La veritat, no hi veig solució.
3: Jordi?
1: Estic amb l'Arseni. No té una gran solució aquest tema. Però que mentre els hi fem el joc...
4: No, a mi me faltava aquest nano.
1: I tinguem més incultes en el país... això seguirà així.
3: Culturitzem
1: el país i que el país tingui interès per aprendre català, per aprendre coses noves.
2: Jo no sóc tan pessimista com vosaltres, perquè hi ha una cosa molt important, que és l'economia. I la gent no són catalanistes, però com es toca massa la butxaca, es tornaran catalanistes. I en aquest moment ens estan asfixiant econòmicament a Catalunya, amb trens, amb rodalies, i encara que jo parli en castellà i pensi en castellà, però vaig en rodalies i no funciona, al final me torno del país que m'estan...
4: Pilar, el 80% d'Espanya considera que Espanya ha guanyat el Mundial, però l'ha guanyat el Barça.
2: I tant.
3: Vinga, gràcies a tots.
0: Tenim Montserrat. La fama de tacanyos, però no
3: Montserrat,
0: és així.
3: Montserrat, gràcies per estar aquí, és via telefònica. Gràcies. Jordi, gràcies
1: a
3: sempre al Salvador.
1: Arseni,
3: és un plaer. I també a la Pilar, gràcies
2: molt
3: pel
2: bé
3: tema.
2: Molt bé per l'Arseni. L'ha guanyat el Barça.
3: Adéu-siga.
0: Visca el Barça.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dimarts 21 de juliol, les tres paraules del dia són teleassistència, infants, cobertura. Teleassistència. El servei local de teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu i la policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Infants. El Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure per aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous una jornada farcida d'activitats i Cave Home des de Tordera impulsa tallers de restauració de mobiliari. Cobertura. Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. I el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques, com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
5: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
6: Avui, 21 de juliol, és el Dia Mundial del Gos, és Sant Llorenç de Brindisi. Falten 22 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost i 34 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Esperem avui un dia amb sol radiant i ambient molt càlid, amb temperatures màximes que fregaran els 33-34 graus, mínimes nocturnes d'uns 23 graus. Demà es manté el temps estable i assolellat amb una lleugera baixada de la màxima. La dita popular ens diu: per al juliol la calor fa tremolar el món, o pel juliol ni dona ni caragol. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort del senyor Àngel Soriano Romero, als 40 anys. Fa un any explicàvem que Tordera s'estalviaria 23.000 euros amb el nou finançament comarcal del transport adaptat. Fa 5 anys Tordera superava els 10.000 veïns vacunats amb una dosi de la vacuna de la Covid i fa 10 anys Càritas Tordera deixava de donar servei de repartiment d'aliments i roba.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: La Tomasa, xafardera de butxaca. Sap qui és? És la veïna del tercer, que ens porta informació que pot ser nit certa o molt exagerada. Arriba el moment de les informacions exclusives, no confirmades, però tampoc desmentides, de la Tomasa, xafardera de butxaca.
2: Ai, mare meva, són 7 minuts que passen de les 12 i bé, avui la Tomasa ha agafat el rebelleu amb en Tomàs i en Toni el tenim aquí a punt perquè ens expliqui una mica què expliquen aquesta gent. Bon dia, Toni.
3: Bon dia, bona hora.
2: Doncs vinga, a veure, avui és en Tomàs, no?
3: Avui és en Tomàs, parlem d'en Tomàs i la Tomasa.
2: Bueno, però escolta'm, a veure, la Tomasa l'he explicat amb en Tomàs avui o que, com va tot això, a veure?
3: Tot això m'arriba informació a través d'un mòbil privat que tinc, que no desvetllaré perquè es pot ser investigat pel CNI.
2: Bueno, va.
3: I, clar, tot això és molt interessant. Però hem de dir que en Tomàs es diu Tomàs, però la dona no vol dir el nom. I li diem Tomasa, Tomasa...
2: Ja.
3: Per diferenciar-lo d'en Tomàs.
2: Doncs vinga, molt bé. Som-hi.
3: Diu en Tomàs, bon dia, bona gent. Soc en Tomàs.
2: Hola.
3: Hola. El del tercer segona. No, no vigilo els veïns. Només miro si tot va bé. I si de passada veig alguna cosa curiosa, què hi farem? Avui us porto una exclusiva.
2: Apa, aquí, a veure, què serà això?
3: Resulta que al barri hi ha una persona que surt cada matí a caminar amb roba esportiva.
2: Oh!
3: Però torna tu exactament igual que ha sortit. Ni una gota de suor. Jo crec que el passeig és només per saludar els veïns i viure i veure qui ha regat les plantes. I veure alguna veïna que altra.
2: Escolta'm una cosa, però a veure, no tenia pas carregat les plantes del carrer? Això se'n cuida la brigada de l'Ajuntament,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Ah, però què demana? Què demana?
3: No, però està parlant de la gent que rega el seu jardí propi.
2: Ah, el seu jardí, va. Ara pensava que parlava de les jardineres de fora casa seva. Va.
3: No. Hi ha un gos que ja coneix millor els horaris dels bars que molts jubilats.
2: Ah, què dius ara? Per què?
3: Quan obren la terrassa, ell ja hi és. Fins i tot alguns clients li diuen bon dia abans que el cambrer. Sí. Ens arriben també més exclusives d'en Tomàs. Atenció, m'han arribat informacions molt delicades.
2: Ai, vés al tanto, Toni. Segons el que llegeixis abans, no ho diguis, eh?
3: No, jo et porto llegit i...
2: Ah, va, molt bé, perquè escolta'm...
3: L'extemporalitat no la dic. Diuen que hi ha qui entra al supermercat només a mirar les ofertes i acaba sortint amb un carro ple de coses que no necessitava.
2: Bueno, això, a veure, això fa molta gent, eh?
3: Això fa molta gent, sí, això podríem dir... És un misteri digne de la NASA. I una altra notícia. Al parc hi ha un banc que sap més secrets que qualsevol psicòleg.
2: Ah, ja deu estar darrere el banc, aquest home.
3: Si pogués parlar, mare meva, no acabaria mai el programa.
2: Bueno, que acaba de dir si està darrere el banc amagat o no explica res.
3: No hi és. No, això és no, dir... no, darrere el banc amagat
2: bueno,
3: no.
2: Bueno, però també si diu que...
3: Però avui,
2: que...
3: avui en dia amb un breu...
2: Toni,
3: micròfon, què? Amb un sí. breu micròfon i un altaveu es poden fer delícies.
2: Vergaries, molt bé.
3: Diu que ell és al radar del barri. Diu, bon dia, avui el radar detecta moviment. Quan arriba l'estiu, hi ha dues classes de persones. Les que diuen, aquest any faré dieta, i les que contesten, ja començarem al setembre. Us deixo endevinar qui guanya.
2: Guanya les de començarem al setembre, no?
3: Diu, he passat tota la setmana investigant, perquè quan vas llançar les escombraries sempre coincideixes amb el veí més xerraire. No falla mai. Surts dos minuts, millor dit, i tornes mitja hora després. Això sí, ja saps què cuinarà a mig carrer aquest cap de setmana.
2: Molt bé, fantàstic. Doncs, bueno, te farà bastant informació, eh?
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Més que la Tomassa, eh?
3: Sí, sí, és un gran informador, aquest en Tomàs. S'ho ha agafat molt a pit i... bé,
2: bé, jo me quedo tranquil, només que me dius que ja t'ho llegeixes abans de venir aquí.
3: Sí, sí, home, i tant.
2: Home, perquè aquest home també et diu alguna de grossa, eh? Que m'has dit que...
3: Bé, no feu servir el xat GPT, que s'inventa coses.
2: Què dius ara?
3: Sí, sí.
2: Sí, com ho saps, això?
3: Perquè ha passat amb algun advocat que ha fet servir el xat GPT i s'ha inventat articles de lleis.
2: Apa, apa, que... Bueno, ja els està bé.
3: Sí.
2: Perquè, escolta'm, aquest xat se li té que donar els dies una sèrie de temps, doncs perquè es vagi posant a to, no? Vull dir, no pot ser que una cosa surti pim-pam, sigui que va vèncer, no?
3: Això, exactament, no pot ser, no pot ser.
2: Tenim moltes gràcies per explicar-se el que t'envia en Tomàs i la Tomassa.
3: I la Tomassa.
2: Gràcies.
3: Tomassa.
2: Tomassa. Per què dius Tomassa?
3: Perquè Tomàs, Tomassa...
2: Això és francès, no?
3: No, ah. Això és fer servir la... convertir una... dues esses sordes en una de sonora.
2: Ah, molt bé, gràcies,
3: per exemple, en Rufián diu casa.
2: Casa, casa.
3: I nosaltres tots diem casa.
2: Casa, molt bé, vinga. I això també, Toni, que ens dones de català. Fins la propera.
3: A reveure, adéu, adéu.

I bé, ara és moment de relaxar-nos i intentar, doncs, mirar si us agraden aquestes cançons que hem programat, com fem cada dia d'estiu, que en aquest cas sempre posem estils musicals. Ens agradaria que tu, que ens escoltes, ens diguis, truquis a la ràdio 93 764 28 93, o si no, no feis-vos de Ràdio Tordera, a banda de contestar la pregunta participativa, doncs dins, m'agradaria que poséssiu aquest tipus de música per a l'hora del repertori. De moment, avui hem estriat unes quantes cançons en català i un parell, doncs, que no són d'aquí, d'aquesta casa. Comencem amb Manel, amb aquest tema, Benvolgut.

Doncs vinga, aquesta és la versió que hem estriat de Benvolgut, un clàssic del pop català elegant i amb una lletra que realment enganxa. I bé, anem fent recorregut dintre el que és els grans cantautors catalans, com és el doctor Prats. I ho fem amb aquest tema, un tema optimista, festivalero, i perfecte per l'estiu, com aquest, Caminem lluny, de tu i jo.

Caminem junts, ho fem sent un gran equip, l'equip que ara estem realment en directe. Caminem junts amb en Damià, amb la Tanit i jo mateixa, perquè hem de dir que volem que arribi fins a tu que ens escoltes la versió el més optimista possible, festiva i més que tot per poder disfrutar d'aquest estiu. Caminem lluny i caminem junts. Els Catarres sonen tot seguit amb aquesta versió tan alegre, fresca i tan radiofònica com aquest tema. Vull estar amb tu.

aquesta és la versió que volem que et faci vibrar, que te sentis alegre, te sentis fresc i també, doncs, que ens facis companyia a nosaltres. Nosaltres volem fer-la amb tu i tu, que sabem que que ens escoltes, doncs fer-la a nosaltres. Vull estar amb tu. I anem cap a aquest grup, a aquesta orquestra, La Pegatina. Fan una cançó. Tu et dius Mari Carmen? Doncs jo dedico aquesta senyora amb una Mari Carmen, amb una Carmen, que me l'estimo molt, i que bé, doncs espero que la pugui ballar ben agafadeta amb la seva parella, i aquest és el ritme assegurat i també de bon ambient. Mari Carmen!

que nosaltres t'enviàvem cap a tu, la interpreta el grup La Pegatina. I bé, molta atenció, perquè va haver un tema de Coldplay i la seva versió que escoltarem és Aventura of a Lifetime. Així sona.

Després cercant amb el grup Coldplay l'aventura de tota una vida, una aventura doncs, que ens pot portar moments difícils, moments lluents, i més que tot, doncs, fer aquesta passa simple i important, una passa endavant. I bé, anem arribant de mica a mica a la recta final d'aquest repertori, però ho farem al costat de Dua Lipa, amb aquesta versió de Dance the Night.

Dua Lipa, un dels grups doncs, que va arribar de l'èxit en grans llistes internacionals i que nosaltres tanquem aquest repertori amb aquesta versió de Katrina and the Waves, amb aquest ritme i amb aquesta cançó. És possible escoltar-la sense que ens atregui un somriure. Gràcies per estar aquí, no marxeu perquè arriba el moment de l'entrevista a fons avui amb la Sílvia Mata, psicòloga, i que parlarem sobre el tema de la intuïció. Déu-n'hi-do, vinga, anem amb aquest tema i entrem de seguida.

0: I bé, doncs, hola, què tal? Com estàs? Com portes aquesta versió musical que et posem després de les 12? T'has atrevit a trucar? T'has atrevit a escriure de quin de tipus de ritme voldries escoltar demà? Sí o no? Doncs vinga, si és sí, truca. 93-764-28-93. Petita pausa. Entrem de seguida amb l'espai a fons per parlar amb la Sílvia Mata sobre la intuïció. Què ens diu la psicologia? Tot això després de publicitat.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Doncs bé, estem realment a punt, molt ben acompanyada. Sílvia, bon dia.
3: Bon dia.
2: Sílvia Matas, ella és psicòloga. I bé, doncs, es porten a terme diferents activitats en el casal de la dona i en aquest cas, doncs, vau programar una temàtica realment, doncs, diferent i sorprenent, la intuïció.
3: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, no?
3: Déu-n'hi-do. Un tema molt interessant.
2: Sí. Doncs bé, avui parlem d'aquest tema que segur que tots hem vist alguna vegada. Qui no ha dimat? Això m'ho deia la intuïció. Em sembla que sempre ho solem dir. Ja t'ho he dit ara fa poc.
3: Sí, sí, sí, ara mateix.
2: Però és que realment, què és realment la intuïció? És un sisè sentit? És una emoció? Té una explicació científica? A veure, quin paper hi podem tenir amb eines com el tarot terapèutic, també sorprenent, per parlar-ne, i bé, doncs ens acompanyes i ens ho explicaràs, Sílvia. Doncs vinga, anem-hi, ens hi posem, Sílvia.
3: Molt bé, anirem a poc, perquè és un tema interessant, però també alhora força, força sorprenent. Si me permets, parlaria primer de què és la intuïció des del punt de vista de la psicologia, que bueno, és un aspecte
2: fantàstic,
3: que tot just s'està estudiant profundament, com altres coses que encara no sabem ben bé com funcionen. Llavors sí que sabem que és una capacitat humana que tots tenim.
2: Llavors, tothom la té,
3: tothom
2: vaja.
3: La té.
2: És a dir, com diem aquesta paraula, sembla que és intuïció, vol dir que és veritat, que tothom la té, la intuïció.
3: Sí, el que passa és que, com altres coses, no tothom l'entrena igual, no tothom l'utilitza de la mateixa manera. Però sí que és una capacitat que els humans tenim, i que va molt relacionada amb el que rebem, amb els estímuls, informacions que rebem. O sigui, el nostre cervell rep milers d'estímuls cada dia, cada moment, mirades, gestos, expressions, veus, records, experiències. El nostre cervell no para, no, molta d'aquesta informació la processem però no ens n'adonem perquè és massa. Llavors, a vegades el que passa és que la nostra part racional pot explicar, pot entendre les situacions, pot entendre les sensacions, però de cop i volta doncs hi ha una cosa que ens ve, o un pensament que apareix, o una sensació que ve, sense que sigui del tot racional, o sigui que no l'hem decidit, i aquesta seria la intuïció, que està molt lligada amb tota aquesta informació que el cervell rep, però que nosaltres no la fem conscient perquè ens supera, és massa per nosaltres, Llavors no és cap màgia, no és un poder especial, sinó que és escoltar quan el cervell, ja dic, ens deixa anar alguna informació de la que no hem estat massa conscients.
2: Així tots tenim, tots som intuïtius, Sílvia?
3: Sí. Això sí que ho sabem del cert. Tothom té aquesta capacitat. El que passa que hi ha persones que estan molt acostumades a escoltar-se, a anar més suau, anar amb calma. També depèn del moment en què estigui cadascú. També quan vivim amb molt d'estrès, amb molta pressa, costa més sentir aquesta veueta interior. I com deia abans, l'entrenament. Hi ha molta gent que, sabent que hi ha aquest sentit, aquesta capacitat intuïtiva, l'entrena. I a l'entrenar-la i tenir-la present, evidentment, creix.
2: Clar.
3: O la veiem més, o la sentim més.
2: Veiem i estem notant que hem de treballar totes les parts del nostre cos, i el cervell potser és la que ha estat més abandonada. Ara es comença a donar una obertura, doncs, molt més important en el que és el cervell,
3: Sí, segur que la paraula neurociència ens sona a tots. Segur que la paraula intestí relacionat amb el cervell, el cor, que s'està parlant que el cor té neurones. Cada vegada s'està investigant més en tota la relació íntima, evidentment, que té el cos amb la nostra ment, i en aquest cas també doncs, amb tot el que en diguem sentit més espiritual, més d'energia, que tot és una barreja que conjunta.
2: I aquesta intuïció que tots, com hem comentat al principi, que diem, oi, mira, això ja tens la meva intuïció, falla alguna vegada?
3: Sí. Sí, perquè el concepte d'intuïció no és sempre molt clar. La intuïció és molt valuosa, però no és infal·lible perquè a vegades es confon amb altres emocions o amb altres coneixements, amb altres sensacions que ens arriben. No sé, a vegades es pot confondre amb la por, amb un prejudici, amb alguna creença limitant, a vegades no és intuïció, sinó que és alguna altra cosa que ens fa arribar cert pensament, o certa sensació, que pot semblar intuïció i que pot ser que ho sigui, però barrejada, molt barrejada i condicionada amb alguna emoció. És aquí on hem de vigilar.
2: És a dir, pot haver-hi alguna part, doncs, de controversió, i en aquí, doncs, s'han de saber treballar, no?, juntes. Sí. A veure, diferenciem la por de la intuïció. Pot ser, també?
3: La por és el que més condiciona a l'hora de treballar la intuïció. Les pors a vegades són molt inconscients o estan molt amagades, i a vegades també la por fa que la resposta sigui o hagi de ser molt urgent i ens empeny a reaccionar.
2: La por.
3: Quan tenim
2: la por
3: ens apreta. Llavors, la intuïció és més serena. Una mica la diferència, si haguéssim de matitzar quina diferència hi ha entre la capacitat o la sensació de notar una por o de notar una intuïció, és que la por és molt més urgent, molt més, com diríem, ràpida, acostuma a cridar, acostuma a fer-se sentir molt. En canvi, la intuïció és molt més serena. La intuïció simplement hi és, apareix, però normalment apareix molt suau. Llavors, la diferència més fàcil seria, per entendre'ns, és aquesta. La por, ràpida, urgent, cridanera. La intuïció, serena, suau, que si no l'escoltes, potser no la sents.
2: Ah, també molt interessant,
3: Això també s'ha d'entrenar, és el que dèiem abans. Potser aquesta veu més suau, més serena, a vegades no estic acostumada a escoltar-la. És aquí on dèiem el joc de la intuïció.
2: Hi ha moltes persones, i tu m'ho comentes, Sílvia, que abans de prendre decisions, doncs, diu que, a veure, allò, es reposa o posa el cap al coixí, no?, que ho has d'agafar un molt de moment. Però hi ha un moment que necessitem deixar reposar les coses, però, i més que tot, això que diràs, com descansem, no? El cervell continua organitzant tota la informació i de vegades la intuïció apareix just quan deixem d'intentar controlar-ho tot plegat?
3: Sí. Ahir recordo que en un grup de treball que fem els dilluns parlàvem d'un altre concepte, que si vols una estona en parlarem, parlàvem de l'estoïcisme, que ara està molt de moda, parlar dels estoics, dels grans filòsofs de la Grècia antiga, de la Roma antiga, i sembla una cosa molt complicada, però en el fons el que deien, ara me recorda molt el que tu m'has preguntat, el que deien, i ara s'ha convertit en una filosofia actual i molt, molt de moda, que les coses no les podem canviar en el nostre entorn la majoria de vegades, però sí que podem canviar com actuem. Llavors, per decidir com actuem per estar bé, l'ideal seria, aquests estoics insisteixen, en que hem d'estar serens, en que hi ha d'haver un treball de serenitat. I aquí seria una mica la meva resposta al que tu em deies ara. Quan jo estic serena, quan jo estic amb aquesta calma que tu em deies, aquesta serenitat em permet poder escoltar, distingir i decidir de la millor manera, de la millor manera que jo cregui.
2: Potser per l'altre no és la mateixa.
3: Però sí que fer aquest pas de serenor abans de decidir, abans d'actuar, abans de tirar endavant, em permet saber què hi ha d'intuïció, què hi ha de raonament, què hi ha, doncs, d'entorn que em pugui afectar, les meves creences, tots els meus límits.
2: I llavors això puc decidir. Això no pot portar amb una por? Perquè, clar, si penses tot això ben plegat i ho penses massa, potser et fa entrar en por de dir, escolta, al tant, tot això que estic pensant i si no surt bé i tot això.
3: Si penses bé, te n'hauràs d'adonar de què és una por. Te n'hauries d'adonar si t'entrenes i ho fas més o menys ben fet, tampoc ha de ser una cosa perfecta, lo bàsic. Te n'hauries d'adonar de què estàs sentint. És aquesta serenor, no? Paro, i no paro i descanso i prou, sinó que paro per escoltar-me, per conèixer-me, per saber què estic sentint. I distingir, això que dèiem, no?, les emocions, la intuïció, el raonament, tot ha de ser una barreja per llavors poder decidir què faig, què dic, com actuo.
2: Sílvia, tu aconsellaries escriure-ho, això? Escriure tu totes aquestes sensacions, tots aquests pensaments? Perquè, és clar, això és el que diem, no?, per haver la controversió, però si ho anem deixant per escrit, potser agafem després el guió que havien començat.
3: Cada eina de gestió és bona. Evidentment que hi ha gent que escriu i li va molt bé, gent que té dificultat per escriure i pinta o dibuixa, gent que parla, que ho explica en un altre. Llavors, l'eina de cadascú és vàlida. O sigui, hi ha gent pues, que per reposar i per tenir aquest estat més de serenitat han d'anar a fer una estona d'esport i després l'aconsegueixen. Per tant, jo cada eina que serveixi la considero vàlida. Algunes són més famoses, com per exemple escriure. Diuen que va molt bé, jo m'hi aferro, crec seriosament que va molt bé. També parlen a vegades de poda neuronal. Quan escrivim, hauríem d'escriure a mà i amb un full en blanc, sense ratlles, sense quadrícula.
2: Ah, després és allò que tenim, que o fem pujada o fem baixada a l'hora d'escriure malament.
3: És igual, és igual. Els entesos expliquen molt clar que el foli, el lloc on escrivim, hauria de ser blanc, sense cap mena de marca. Bueno, aquelles coses de treballar el cervell de manera el més correcta possible per treure el màxim profit.
2: D'acord, aquesta passada setmana vau doncs, en aquest cas, compartir una bona estona moltes persones d'aquí Tordera amb una noia experta en tarot, que n'hem parlat una mica ara ja, psicològic i tarot terapèutic. I aquí pot pensar que són dos mons molt diferents.
3: Ho són. Ho són, però almenys per la meva banda, com deia abans, les eines sempre són benvingudes. I aquesta és una eina. Vaig conèixer l'Alícia, una noia molt maca, que ara ha vingut a viure aquí a Tordera.
2: Ah, molt bé.
3: Ella és infermera i treballa en el món de la salut en general, però també és experta en utilitzar el tarot com a eina de símbols, com a eina ancestral, que s'ha fet servir des de fa segles, però d'una manera no predictiva, no només amb aquest caire predictiu que a vegades doncs, tenim del tarot, sinó com a eina terapèutica. Què vol dir terapèutica? Com a eina per conèixer-nos millor.
2: Ah, molt bé.
3: Si jo em conec millor, si hi ha una eina, en aquest cas simbòlica, plena de dibuixos i de símbols i de colors, que em pot ajudar a conèixer-me millor, jo podré entendre'm millor.
2: Ah, molt bé.
3: I així podré estar també millor.
2: És a dir, aquest tarot terapèutic te'l pots tirar tu mateix?
3: Sí, entenc? Sí, sí. Com qualsevol altra eina, eh? Les eines es poden utilitzar cadascú individualment, cadascú personalment, però algunes, com ara aquesta, que és tan complexa, sol ser adient que algú t'ajudi i que algú estigui amb tu acompanyant-te per interpretar.
2: Saber-los interpretar, molt bé.
3: Això és el que ens va explicar l'Alícia.
2: Sí, sí, sí. El tarot es pot substituir a la psicologia? O poden anar de la mà?
3: És
2: com va això?
3: Tot està,

0: realment ens ajudessin a portar aquest tema a una xerrada amb tanta gent, perquè va venir molta gent, i aquesta obertura crec que per nosaltres va ser un gran avantatge, perquè de seguida la Marian, que n'és la presidenta, ens va dir apostem per no només parlar de psicologia, sinó parlar d'altres coses, i en aquest cas ajuntar psicologia i tarot.
1: I tant.
0: És una aposta arriscada, però va ser molt, molt interessant i molt bonic.
1: De què et dius, Sílvia, doncs, tu sobre aquest tarot-terapeuti que estem parlant? Què em pots comentar-me?
0: Personalment, jo el considero una eina. Com que sóc molt creativa i molt projectiva en el sentit de com a terapeuta m'agrada molt fer dibuixar la gent, fer això que dèiem, no?, escriure, sobretot dibuixar, pintar. Llavors, clar, a mi tot el que és simbòlic, geometria sagrada, això, tarot, oracles, a mi tot el que sigui un treball terapèutic a través de, en aquest cas a través del tarot, per exemple, per mi resulta super interessant i novament super efectiu, perquè no és una cosa tancada, no és una cosa sèria que et faci estar en tensió, que et faci sentir malament. Al contrari, és atractiu, i més si una persona t'acompanya, en aquest cas l'Alícia.
1: Com són aquestes cartes, Sílvia? Descriu-ne una, doncs, a veure, com si tinguéssim una aquí, pam, ja la tirem. Què hi ha?
0: Perquè són unes cartes antigues, superantigues, o sigui, que es treballen des de fa segles i que no han canviat.
1: Val.
0: Val, llavors sí que l'Alícia us ho explicaria molt millor, si cas un dia també m'agradaria si la pots convidar, però el que jo he anat sabent, i el diumenge ho vam aprofundir, doncs és que hi ha moltes cartes, no sé, 50 i pico, 70 i pico, però n'hi ha 20 i poques, que són els arcans majors, que se'n diu. I aquestes són les que va explicar l'Alícia. Són unes cartes on hi ha un arquetip és un personatge, un paper social, no sé, per exemple, doncs el paper d'una emperatriu. Recordo que és una de les que jo vaig prestar més atenció. Aquest arquetip de l'emperatriu té un significat, té un color, està acompanyada d'un munt de símbols. Llavors, tot això, al davant de la persona, provoca una sensació, provoca una emoció.
1: I a cada persona és diferent, deu ser, no?, el que li produeix.
0: Sí. Està molt, molt vinculat en el teu moment vital de vida, en el teu moment d'estar i d'interactuar amb el teu entorn. Llavors,
1: En quina sensació va acabar, doncs, aquesta xerrada amb tota aquesta gent que sigui, em vaig quedar parada, doncs que la gent li ha interessat molt aquest tema, eh?
0: Magnífic. Una rebuda maquíssima. Sempre ho és, però clar, penseu que la xerrades han sigut sempre en diumenge, al matí, i aquest diumenge feia calor, marcat, no sé, són dies
1: però
0: que...
1: Però el diumenge també és molt adequat, eh?
0: Molta gent, tothom amb un tarannà preciós i molt diferent, un públic molt variat. Vam acabar fent un col·loqui maquíssim, espero no equivocar-me, jo vaig intentar assegurar-me que tothom se n'anés molt bé i amb tot molt, molt ben ordenat i col·locat, i penso que la vibració que hi havia va ser estupenda, però molt, molt maca.
1: Estem parlant d'un prediu futur o estem parlant d'autoconeixement, Sílvia?
0: En aquesta xerrada i en la meva conversa i en el meu tarannà sempre parlem d'autoconeixement. No he arribat encara a saber res de predicció, jo no he arribat a aprofundir més en aquesta eina ni en d'altres. Sempre em quedo en eina com a autoconeixement, i és tan útil que encara no en sé del tot, ni molt menys.
1: Aquesta paraula és molt important. Va ser la que va ser protagonista durant la xerrada o què?
0: La paraula de?
1: Autoconeixement.
0: Autoconeixement, sí. Sí. Va ser la protagonista, perquè el treball que fem des de l'Associació de Dones, i jo, doncs, quan vinc aquí o quan faig algun tipus d'intervenció, sempre és molt centrat en l'autoconeixement, perquè poc en fem de que un altre ens escolti, ens aconselli, perquè és un altre, no sóc jo. Qui més i millor em pot escoltar i em pot assessorar i em pot aconsellar i acompanyar sóc jo. I si no em conec, alguna cosa no lliga. Llavors, l'autoconeixement és vital, i cada vegada estem apretant més a nivell sanitari en general que la persona es conegui. És amb qui més estona està cada dia. Jo estic moltes més hores amb mi, estic sempre amb mi.
1: I també, a veure, pots enfadar amb tu mateix, no? Dir, escolta'm, això soc conscient que no anem bé, no?
0: Sí. Tens molta intuïció. Tens molta intuïció perquè jo he arribat avui a l'entrada de la ràdio enfadada i ara no ho hauria de dir, potser, perquè quedo molt malament.

0: però que
1: amb aquesta intuïció ho has encertat.
0: He arribat enfadada. Mm-hmm. I això m'ha recordat, Sílvia, totes les eines que tu saps, aplica-les. Mm-hmm. Frena. Perquè m'he enfadat amb una persona que, uh-huh, bueno, que m'ha ocupat el lloc d'aparcament, eh? No m'ha fet res més, sinó que m'ha agafat el lloc d'aparcar.
1: Sí.
0: Llavors, amb petites cosetes del dia a dia, com ara aquesta, de seguida has d'agafar l'eina que sigui l'adient per dir, no t'enfadis. Bé. No t'alteris.
1: No n'hi ha per tant. Vinga, ja
0: perquè
1: està.
0: La primera ribolada és enfadar-me.
1: Sí. Sílvia, amb què t'agradaria doncs, que quedéssim avui amb la nostra audiència, amb els nostres oients, què els hi podrien dir, els hi veure?
0: A mi m'agradaria tornar a esmentar la intuïció. No sé si és una paraula que la fem servir massa, en el meu cas sí, i m'agrada molt, una paraula que m'agrada.
1: A mi no fa por, eh? Vull dir que estic en la part principal.
0: Jo et recomanaria que no
1: tinguessis por.
0: No, perquè si et fa por, potser és perquè no la coneixes prou. Mm-hmm. I és teva. Mm-hmm. Una cosa teva no t'ha de fer por.
1: Sí.
0: Val la pena escoltar-la. Mm-hmm. Evidentment, com dèiem, contrastar-la amb calma i reflexió, que faig referència a la serenitat, i sobretot que la millor eina que tenim per prendre bones decisions és conèixer-nos bé, i si podem cada dia una mica millor. Llavors, quan et coneixes, pots utilitzar moltes eines, en aquest cas la intuïció, sense cap mena de por, com deies tu, perquè és la teva intuïció.
1: Tots aquests temes són tan interessants que crec que s'estan ara obrint molt, sí. I potser amb una edat doncs, més joves ja haurien de començar a treballar doncs, el tema de conèixer-se i d'acceptar-se com són o arreglar-se el que ells mateixos saben que no anem bé, no?
0: Sí, i em consta que les escoles, els instituts, ensenyament està ensenyant cada vegada més a gestionar, a parlar d'emocions, però no és una cosa fàcil i no tothom està a disposar. Que... Ara ja m'he jubilat, ja deixo pas als nous professionals, que són magnífics, però fora de l'escola, la meva jubilació, intento transmetre també aquestes idees molt bàsiques, però molt importants.
1: No, l'important.
0: I aquesta és molt important.
1: Sí, Lluís, si algú que ens escolta acaba d'interessar-se i li agradaria, doncs, en aquest cas, conèixer aquestes cartes, conèixer doncs, aquest tarot que hem comentat ara, que és un tarot diferent, ho pot fer-ho? Pot posar-se en contacte amb tu? Com es té que fer?
0: En el nostre rètol de diumenge hi ha el telèfon totes dues, el meu telèfon i el de l'Alícia. Sense cap mena de compromís i amb tota confiança ens pot trucar. Si és una cosa relacionada amb el tarot, us recomano més parlar amb ella, perquè és una gran experta i una magnífica terapeuta. I si no, jo els dilluns estic a l'Associació de Dones, sempre, cada dilluns. Bueno, ara estaré de vacances fins al dia 7. I si no, allà també tenen el meu contacte i no hi ha cap entrebanc en fer una xerrada, en comentar el que sigui, en aclarir dubtes, tota l'obertura. I si no, també vinc aquí a la ràdio i, bueno, què dic, el meu contacte el té molta gent i el podeu utilitzar tant i intentarem aclarir dubtes i atendre amb tota la confiança del món.
1: Bé, una nova trajectòria, una nova faceta, Sílvia, sí. Que ens dirà molt bé per tots els oients, per tota la gent doncs, d'aquí Tordera, que en aquest cas creiem molt la psicologia i bé, penso que realment és molt important que la sapiguem aplicar el dia a dia i aprendre'n a aplicar-se. Gràcies, Sílvia,
0: moltes
1: per estar aquí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Doncs bé, anem a posar-hi punt i final, i aquest punt i final tenim el nostre control de so i també l'ocasió la tenit que ens dirà la nostra audiència que ha dit amb la pregunta que hem penjat al Facebook participativa. Tenit, que endavant, com vulguis.
1: Bueno, pues ens han dit que tots ells són importants, però sense la salut no es podria gaudir dels altres dos.
0: Molt bé, no? Vull dir que principalment ha apostat per la salut. És així? De nit sí, eh? Vinga, amics i oients, ja som pràcticament al punt i final d'aquest magazín. És sempre un plaer acompanyar-los, esperant, doncs, que també tot el que marca les entrevistes que portem a fons, com el dia d'avui, Psicologia i Intuïció, amb la Sílvia Matas, doncs, hagin estat del seu profit. Que acabin de passar un bon dia demà, recordin, ens retrobem a les 11. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El servei local de teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. En parlava la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor... I que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous 23 de juliol una jornada farcida d'activitats. I Cave Home des de Tordera impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb una ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers ocupacionals que després es venen de manera solidària. Francesc Julià, CEO de Cave Home.
4: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que el que fem és recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
1: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat al grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatges de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. Ho valorava Max Martos, jugador tordarenc.
5: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims i baixem, però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada avui per un temps estable, assolellat i amb unes temperatures que esperem que tornin a ser força elevades. La franja alta del termòmetre, ja ho indicàvem ahir, en tenim per tota aquesta setmana fins divendres. Dissabte la temperatura baixarà de forma clara. De fet, a últimes hores de divendres ja començaria a entrar una massa d'aire més fresqueta i entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem un respir pel que fa a la calor. De tota manera, serà un petit respir perquè després acabarem el mes de juliol i començarem el mes d'agost, sembla que amb una nova calorada. De moment, per tant, temps estable, sol avui, vents fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada per la mar i en petites àrees de marejol. De cara a demà, tot continuarà igual.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Radio Tordera.
12: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dilluns 20 de juliol. Anem a encetar la setmana. Un dilluns on molta gent pot estar de ressaca després de que la selecció espanyola guanyés el Mundial ahir diumenge, guanyant 1-0 a Argentina. Avui n'hem de parlar, tot això i més. Avui i ara, a la banqueta d'estiu, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu les vostres cosetes per ficar, que això ja comença. Vinga, va!

Vinga, va, anem entrant en sumari per explicar qui estarà sentat al meu cantó en aquesta banqueta d'aquesta nova setmana, que l'iniciem amb aquesta segona estrella de la selecció espanyola en temes de Mundial de Futbol, i és que la selecció va guanyar ahir, Argentina, per 1-0, i és de la primera selecció que té en vigència el Mundial femení, el masculí i també les Olimpiades. Per tant, també l'Eurocopa. Per tant, això també és bastant històric. Avui al meu cantó tindrem a l'Ot Manresa, a Santera, aquí a la banqueta de l'estiu de Ràdio Tordera, doncs, per parlar una mica i fer aquest balanç del Mundial, comentant-nos com va veure ell el Mundial, com va veure la final i també el seu equip, tant revelació com decepció, igual que farem amb els jugadors, tant el jugador decepció com el millor jugador del torneig. Per ell, no farem cas a tot el que s'han entregat. La FIFA va entregar ahir els premis. Per tant, tot això i més, avui i aquí i ara mateix, a la banqueta d'estiu. Si dona temps, també tindrem una mica de les efemèrides d'avui, 20 de juliol.

Vinga, anem a posar l'actualitat tordarenca en el plat de sobre la taula. Hem de parlar que avui s'obren les inscripcions per al torneig de les Bitlles de la Fresca. Les places estan limitades a 48 equips i es podran reservar a partir d'avui mateix a les 9 del vespre mitjançant un formulari. Un cop acabi la banqueta d'estiu, obriu les tauletes, obriu els ordinadors, obriu els mòbils i apuntar-nos tots a les Bitlles de la Fresca. L'emoció de les Bitlles catalanes torna a ser la gran protagonista de les nits d'estiu. Aquest vespre, a les 9, s'obren oficialment el període d'inscripcions per a la nova edició del torneig Bitlles a la Fresca 2026. La competició, una de les cites més esperades del calendari estival, se celebrarà des del pròxim dilluns 3 fins al divendres 7 d'agost al Parc de la Sardana. Enguany, la penya del Bistec ha fet una aposta ferma per la modernització. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi en el procés de registre. Deixant enrere les habituals gestions per correu electrònic, les inscripcions es formalitzaran exclusivament a través d'un nou formulari en línia en un límit de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat, en el caràcter obert del torneig, només 10 d'aquestes 48 places podran ser ocupades per a equips considerats federats. El preu per poder competir s'ha fixat en 10 euros per jugador. Tot i el salt tecnològic de la gestió, l'essència i la normativa de la competició es mantenen intactes. Com és habitual, la participació està oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat i els equips hauran d'estar formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. Durant la setmana de competició, la cita diària arrencarà a les 9 del vespre i les partides s'allargaran fins que finalitzi l'activitat. Com a cloenda, l'últim dia s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores participants en el torneig. L'organització també vol fer partícips a la resta del poble, de manera que els veïns, familiars o acompanyants que no hagin jugat al torneig podran sumar-se a aquest sopar de cloenda amb un preu de 6 euros per persona. Podreu trobar el link per apuntar-vos a aquest formulari a la notícia que acabem de llegir a radiotordera.cat.

0: I anem entrant ja en matèria. Anem a parlar d'aquest Mundial, on Espanya l'ha guanyat contra l'Argentina amb un gol de Ferran a la pròrroga. El davanter trenca al minut 106 la resistència del Dibu i la ultradefensiva de l'Argentina. La segona estrella de l'equip espanyol ha dut la firma de Ferran Torres. En el minut 106 ha aconseguit rebentar el pla ultradefensiu d'Escaloni i una Argentina que ho ha confiat tot al seu porter, Dibu Martínez. Ho ha parat tot el porter argentí, excepte la rematada del davanter del Barça. Després d'una deixada de luxe de Nico Williams de cap i des del segon pal a la centrada de Pedro Porro. El de Foyos entra en la història com a successor d'Andrés Iniesta. Messi ha pagat el peatge de la proposta reactiva dels seus i no ha trobat el seu moment. La primera part de domini espanyol, i és que el duel ha tingut poc ritme. Entre la calor, els 27 graus a Nova Jersey, i les poques intencions d'exposar-se d'Escaloni, Lamine Yamal hauria pogut trencar el guió als 4 minuts, però el Dibu ha començat la seva exhibició de reflexos i va començar a frustrar les ganes espanyoles. Al primer temps, el conjunt espanyol no ha passat del xuts d'Oyarzabal, massa centrat, i el de Cucurella, que ha anat massa creuat. La lesió de Lisandro Martínez ha aguditzat el poc risc argentí i al segon temps Espanya ha acumulat ocasions de Baena, Olmo, Ferran, Merino o Lamine. Tots ells han topat amb el porter argentí, que ha enviat el partit a la pròrroga amb un vol després d'un xut de falta de Lamine Yamal. L'albiceleste, massa endarrerida, no ha trobat el moment Messi. Amb tot, Scaloni ha volgut fer un pas endavant amb l'entrada de Paredes per McAllister, tot i que Espanya ha passat a trobar més espais. L'expulsió d'Enzo Fernández al 93 ha acabat de condicionar el partit. Semblava que Emiliano Martínez seria l'heroi de la vigent campiona, inspiradíssima davant de Nico Williams, a qui han anul·lat un gol per la trepitjada prèvia de Merino. Però l'atac i gol espanyol ha tingut premi. El gol de Ferran, a qui han anul·lat una segona diana per fora de joc, ha fet justícia de domini absolut dels de la Fuente, vigents campions d'Europa i ara, del món. L'Argentina ho ha provat a la desesperada, però era massa tard. Aquest ha estat el gol més reivindicatiu de Ferran Torres. I és que les coses bones acaben arribant. La diana contra l'Argentina ha tingut un pes significant per al davanter blaugrana, que ha reconegut que se sent alliberat després de les crítiques. Hi ha gols que valen títols i d'altres que també serveixen per reivindicar-se. Ferran Torres ha triat el millor escenari possible per estrenar el seu compte golejador en aquest Mundial, la final contra Argentina. I és que el davanter del Barça, escollit l'MVP del partit, ha trencat el seu silenci amb una diana decisiva i una celebració carregada de significat, fent el gest que les crítiques poden continuar mentre ell continua parlant sobre la gespa. I és que el gest no és pas casual. Tot i contemplar a completar una temporada notable amb el Barça amb 21 gols entre totes les competicions, Ferran ha continuat convivint amb els dubtes sobre el seu rendiment. Les ocasions fallades, la falta de continuïtat a l'onze inicial i les comparacions constant amb altres atacants han alimentat un debat que l'han acompanyat durant tot el curs. Ell, però, ha respost sempre de la mateixa manera: amb gols. Al final, el gol ha estat alliberant, ha estat un alliberament molt gran. Ha estat una persona molt criticada, però el destí està escrit, i dono gràcies a Déu, que sempre em dona forces per seguir i sempre dona a qui més s'ho mereix. Eren les paraules, i aquest cop, a més, ho ha fet en el partit més important de tots. El seu gol del torneig ha arribat quan més el necessitava a la selecció espanyola i quan més li podia servir també en un àmbit personal. Tot no és bonic, perquè Paredes va perdre els papers i va agredir a Eric García i a Gavi després de la final. El migcampista argentí protagonitza una tangana amb dos jugadors del Barça just després del xiulet final del Mundial. Unes imatges amb molta polèmica. Leonardo Paredes ha estat protagonista de les escenes més tenses de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Un cop acabat el partit, el migcampista argentí s'ha encarat amb Eric García i després en Gavi, en una ocasió, acció que ha obligat a intervenir jugadors i membres dels dos equips. Les imatges mostren primer l'enfrontament amb Eric García i tot seguit la reacció de Gavi, que ha sortit en defensa del seu company. La tangana ha acabat amb Paredes expulsat després del partit i amb una escena que ha generat molta repercussió internacional. El desencadenant del polèmic final apuntava a una resposta impulsiva de Paredes a un comentari de Gavi després de la derrota de l'Argentina. en un moment en els que els jugadors espanyols celebraven el títol. Però ara han sortit a la llum unes imatges que apunten que tot va començar amb un cop de puny de Nahuel Molina a Rodri, que podeu veure les imatges per les xarxes socials. També es va poder veure tot seguit una agressió d'Ayala, integrant del cos tècnic de l'Argentina, sobre Dani Olmo, que no donava crèdit amb el que estava passant. I ara, deixant de banda el negatiu, hi han moltes promeses que s'hauran de complir. I és que ara us porto les promeses més curioses que han de complir els jugadors d'Espanya després de guanyar el Mundial. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cucurella i altres internacionals han promès tatuatges, canvis de look i fins i tot regals si la Roja aixecava el trofeu. Espanya, que ja és campiona del Mundial, i ara toca complir les promeses que alguns jugadors havien fet abans de la final. Des de canvis d'imatge fins a tatuatges i sortejos per als aficionats, el vestidor de Luis de la Fuente havia convertit la il·lusió pel títol en una llista d'apostes que ara passa a la primera línia. Una de les més comentades és la de Lamine Yamal, que va prometre deixar-se barba i bigoti durant 3 setmanes si Espanya guanyava el Mundial, a més de sortejar 100 auriculars entre els seguidors. La seva proposta, pensada per acompanyar en tot moment esportiu amb un gest cap a l'afició, és una de les que més ressò ha tingut a les xarxes socials, a part de l'abraçar amb Messi. Una de les altres ha estat de la Marc Cucurella, que també havia fixat la seva propera aposta en la de tatuar-se una petita imatge de Luis de la Fuente, la seva cara, si la Roja es coronava campiona. Aquesta idea s'hi va sumar entre d'altres jugadors com Àlex Baena i Borja Iglesias, que van comprometre un tatuatge similar per immortalitzar el títol. No tot quedava en tatuatges. Pedri havia avançat que es tenyiria els cabells de blanc o de ros, mentre que Gavi es plantejava un canvi de look encara més cridaner, amb un rosa com a color protagonista. Ferran Torres, per la seva banda, va assegurar que reparia el gap si Espanya aixecava el trofeu, i David Raya va deixar la porta oberta a un tatuatge relacionat amb el Mundial. I ara sí, acabats aquesta actualitat general, on ens hem allargat una miqueta, però per crec que l'ocasió també calia, anem a donar pas, sí que sí, a l'Ot Manresa amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
1: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Doncs vinga, va, anem a començar a xerrar del tema d'actualitat, del que us he comentat ara al principi, i és que ahir es va coronar la selecció espanyola, va aconseguir la seva segona estrella en aquest Mundial, sobrepassant Argentina. I avui, per fer una mica aquest repàs general, doncs tenim amb nosaltres a l'Ot Manresa. Bona tarda, Ot, benvingut de nou a la banqueta d'estiu, en aquest cas. T'havíem vist en el show, a la banqueta, t'estrenes ara, eh?
1: Sí, bon vespre, Jordi, gràcies a tothom qui ens escolta. Sí, m'estreno a la banqueta, la veritat, perquè i molt content, perquè és un format que a mi particularment m'agrada moltíssim, i que sempre que em puc ho segueixo, o sigui, endavant.
0: T'anirem veient per aquí, jo crec que ara properament, sí. És que a més hem de parlar també del Club Futbol Tordera.
1: Sí, dia d'aquests.
0: Ja estem tenint gairebé totes les renovacions, tenim els dos primers fitxatges que ja vam comentar aquí per Ràdio Tordera,
1: sí.
0: Però a més ja tenim clubs provisionals i tot.
1: Exacte.
0: Ja en parlarem.
1: Sí,
0: ja
1: sí,
0: en parlarem d'això més endavant.
1: Parlarem perquè hi ha molta teca.
0: Exacte,
1: sí.
0: Aquesta setmana no patiu, que de tot això tindrem una notícia tant dels grups del Club Futbol Tordera com del Club Petit Tordera, perquè els dos s'han sapigut bé, el Club Futbol Tordera sí que porta un parell de setmanes que saben els grups provisionals, però sí que el Club Petit Tordera, doncs el divendres vam tenir aquest programa especial reaccionant al sorteig dels grups de l'Hockey Lliga, que ha anat a la Lliga Nord, ja ho vam veure divendres. Anem a centrar-nos al que anàvem a parlar avui. Anem a parlar una mica sobre aquest Mundial. Un Mundial, ostres, no sé com l'has viscut tu. Primer de tot, volia saber com l'has viscut tu.
1: A mi, en general, narro futbol, per tant, a mi m'agrada el futbol, m'agrada veure futbol, i el Mundial n'és un. És veritat que hi ha altres formats que òbviament m'agraden més, per exemple, la Champions, però el Mundial és un format. L'he viscut amb... L'he seguit gairebé sempre que he pogut. Òbviament, els partits de les 3 del matí no, perquè...
0: No, jo tampoc.
1: L'endemà ens hem d'aixecar per treballar i no toca, però sí que els resums me'ls he mirat i sempre que he pogut els he anat seguint. I sobretot aquesta fase eliminatòria, que diguem-ne que és la més interessant, on la gent ja s'hi juga les coses, doncs sí que m'ho he anat mirant més. Ha sigut força interessant tot plegat.
0: Un Mundial on s'han jugat 104 partits, és a dir, el més gran de tota la història, i fins i tot ara les últimes notícies deien que potser es volien ampliar fins i tot encara més places per al proper Mundial que es celebrarà per aquí. Ostres, un canvi de format, t'agrada que hi hagi més gent?
1: Sí? A mi m'ha agradat molt que hi haguessin més seleccions. Al principi feien conya de si empleaven perquè pogués entrar a Itàlia o no, però és veritat que a mi el format amb més seleccions que el normal m'agrada molt, perquè vol dir que hi ha més partits, que hi ha més grups i, per tant, més possibilitats que la gent entri. A mi, i a més això, vull dir, més equips equivalen a més partits de futbol, per tant, això a mi m'agrada.
0: No, i a més, comentaves el nom d'Itàlia, que ara es veu que ja han anat a picar la porta d'en Guardiola, la selecció italiana.
1: Doncs mira, és un faríem bo.
0: Jo crec que és la persona
1: i... És que no tenen mal. No tenen mal jugadors al país italià. Vull dir, al final és d'estranyar, òbviament que pots tenir algun ensurt, però quan passa alguna cosa així és que alguna cosa no rau a dins, per tant, el que has de fer primer de tot és tenir un bon seleccionador.
0: Sí. Anem a parlar una mica sobre aquest Mundial. Va guanyar Espanya, va guanyar ahir, a més per 1-0, gol a la pròrroga, una mica les semblances amb tot això que s'ha comentat, no?, del Mundial del 2010, les coincidències que farien que la selecció espanyola tornés a guanyar. Ostres, un gol en el 116 en el minut d'Iniesta, ara de Ferran Torres, un altre jugador del Barça, que patia una mica de depressió en els instants previs o les temporades prèvies, ha passat el mateix, ara el minut 106, un altre jugador del Barça, ostres, amb moltes casualitats, i un Mundial que és la primera vegada que un rival no xuta porteria en els 90 minuts.
1: És que és una barbaritat. A la semifinal Espanya també va jugar contra França, que va arribar al final a xutar porteria, però que en una final argentina el còmput global després de més de 120 minuts jugats fossin 0 xuts a porteria i només 2 xuts en general, em sembla una aberració. I insisteixo, també agafo el partit de les semifinals d'Espanya contra França. França, amb prou feines, va trobar porteria, també, sobretot a la primera part. És que no... Absolutament desapareguts tots dos equips. Per mi em sembla indigne que un equip arribi en fase final i disputi un partit d'aquesta mesura. Vull dir, una cosa és l'altra semifinal, per exemple, Anglaterra-Argentina, que bé, pots tenir una mala primera part o pots tenir un mal final de partit, pots tenir errades, però l'altra és no jugar absolutament a res. França per mi no va jugar res, Argentina per mi no és que no va jugar res, es va tancar,
0: no la va veure,
1: des del minut 15 es va tancar al darrere, sabia greu perquè veies a Leo Messi posat a un quart de camp o al cercle central pràcticament de mig del camp, que dius, és que no és tan còmode perquè no està en posició natural, o sigui, el que estan fent és tancar els jugadors. No, bé, jo perquè ho vaig veure a través de la televisió pública i rai, però imagina't pagar un tiquet per veure aquest partit. A mi, com a aficionat al futbol, em sembla
0: indigne. I més el preu que estaven...
1: Clar, i més el preu que d'això. No em queixo perquè, insisteixo, ho vaig veure gratuïtament, però jo arribo a pagar per aquest partit i m'indigna molt. És una final a nivell futbolístic fluixíssim i d'un nivell molt, molt baix.
0: Però qui creus que la selecció espanyola ha estat digna guanyadora d'aquest Mundial?
1: Sí, sens dubte. Clara guanyadora de semifinals, clara guanyadora de la final. Vull dir, al final, quan un equip té la majoria d'ocasions de gol, té el 80% de la possessió i no li arriben a xutar a porteria, seria injust que no es guanyés un partit d'aquesta fórmula, no? Per tant, sí, digne guanyador. L'únic que em sap greu futbolísticament és que no hi hagués més nivell, ni a semifinals ni tan sols a la final.
0: Vaig a tirar la dada graciosa perquè sé que a molts els agrada, i és que deien que Espanya no podia guanyar perquè mai havia guanyat una selecció amb un entrenador que fos calb. No havíem passat mai a la història. Doncs mira, s'ha trencat aquesta norma.
1: És bona.
0: Però he escoltat que aquest Mundial, per exemple, ha guanyat un equip, no han guanyat els noms. Jo crec que moltes seleccions tenien molt més noms que la selecció espanyola, i Espanya, per exemple, potser Lamine ha tingut un rol diferent al que es tenia acostumat. Jo crec que ha madurat futbolísticament, se li diu que, no sé, primer això, comenta'm una mica el que n'opines, no? De que ha guanyat un equip i
1: dubte.
0: No guanyen els noms, i s'ha demostrat.
1: Fernan Torres ho va dir, les declaracions de després del partit, diu no, perquè diu no, quin gol, no? Et comparen amb Iniesta, diu, el gol és de l'equip, no? I diu, i de no sé quants milions de persones, bueno, això ja... Però és veritat, o sigui, jo em quedo amb això, amb la descripció de que aquesta selecció ha destacat més per la conjunció, per l'equip i per el joc de pilota que han fet, que no pas per un sol jugador. Argentina ha arribat al final gràcies a Lionel Andrés Messi Cuccettini. Vull dir, és que és...
0: Sí.
1: Vull dir, les individualitats, les assistències de gol i el fet de ser el segon màxim golejador del Mundial l'han portat allà. Espanya no. Espanya ha sigut... Bé, doncs ha presentat una proposta de joc, ha presentat una proposta futbolista, i quan no arribava un, arribava l'altre. Vam veure que Pedri començava a ser titular, al final va acabar sent suplent. Bé, hi ha hagut rols, és veritat que Luis de la Fuente ha fet una molt bona selecció. El clar cas de tot plegat és a la porteria. O sigui, va tenir els pebrots, permeteu-me que ho digui així, de sentar Joan García, després de la trossa temporada que s'havia fet amb el Barça. I ho ha encertat. Només han encaixat un gol en tot el Mundial.
0: Que jo crec que el tema de la porteria no ha encaixat cap gol. Unai Simón no va començar a fer la seva feina fins al partit a Bèlgica. Perquè la defensa que tenia, la Porta i Cubarsí,
1: qui és l'altre?
0: És els que no deixaven passar a la gent. És a dir, ostres, el Mundial de la Porta i de Cubarsí és estratosfèric.
1: És espectacular. Jo sempre ho dic. Mira, jo he jugat de defensa molts cops i trobo que la posició més complicada, juntament amb el porter, és la de central, perquè el porter com a mínim té glòria si el veuen. El central, si ho fa molt bé, normalment tampoc no té els aplaudiments. I en aquest Mundial, Laport i Pau Cubarsí han demostrat que són els millors centrals del món ara mateix.
0: Què n'opines? Anem a parlar de noms propis. Parlem ara mateix de Cubarsí, 19 Cubarsí. Anys, millor jugador jove del Mundial, pràcticament, ostres, un dels millors, no només jove, sinó del Mundial i de la selecció.
1: I que condueix molt ràpid amb el cotxe. Si aquesta també te la diré, perquè
0: sí?
1: He viscut... Sí, a 150. Sí. Bueno, jo no, vull dir, a mi m'alentaven. És una barbaritat, aquest jugador. És que és el que dèiem, és molt difícil ser central i ser un central de la Masia, que t'han donat l'oportunitat, t'has establert i a sobre vas a un Mundial a fer un paperàs com aquest, és espectacular. Vull dir, és que el gol de l'empat d'Argentina a la pròrroga te'l salva Pau Cubarsí, sí, des del terra, una passada sí, endarrere, no sé si era de Messi. És que és espectacular. Llavors, bé, és, sens dubte. Li van donar trofeu, a veure, ajuda'm, a millor jugador jove?
0: Sí, en Cubarsí.
1: Pues em sembla poc. És veritat que Rodri ha fet un gran Mundial, però... però per mi el millor jugador de la selecció és un poc Cubarsí.
0: Anem a parlar ara de Rodri. Era el següent nom que et volia treure i posar damunt de la taula. Va ser escollit millor jugador del torneig, en global. Per tu ha fet un Mundial tan bo o li han donat perquè ha destacat en els últims partits? És a dir, comenta, perquè hi ha hagut una mica de polèmica, no només a fora, sinó aquí també, de veure qui realment es mereixia aquest trofeu, perquè Rodri al principi no estava gaire bé tampoc.
1: No, jo crec que Rodri i Pedri justament no han estat bé perquè jo crec que no s'han entès en zona...
0: Solapen molt, no?
1: Exacte, tenen un perfil molt semblant i òbviament amb els dos noms que tens, doncs Luis de la Fuente va provar de posar-los junts i no, com dius, se solapaven. Per això tots dos van tenir mals partits. Pedri el van sentar, ja no ha agafat tants minuts i Rodri doncs ha seguit i sense Pedri doncs ha pogut destacar més. No dic que sigui culpa seva, ans al contrari, jo crec que ha fet una evolució molt bona Rodri en el Mundial, destacant sobretot en aquests partits finals i per tant partits més importants. Però bé, si he de destacar, si he de triar algú, jo em quedo amb el central català.
0: Haguessis donat aquest premi també a Cubarsí, no?
1: És que no, la dificultat de ser central, de parar a jugadors i alhora d'evitar que t'arribin i et xutin a porteria, és extremadament complicada.
0: I més aquí... O sigui, t'has enfrontat a Cristiano, t'has enfrontat a Mbappé, bueno, tots els davanters de la selecció francesa, a tots, no? Vull dir, són moltíssims, després a Messi, ostres.
1: Messi, és que al final t'has enfrontat, has tapat els millors davanters de la història del futbol, vull dir, o a la majoria, i ho has fet excel·lentment, és espectacular.
0: El nom de Ferran, que dona el gol, abans l'hem comentat, però ara que estem parlant de noms propis, anem a tornar-lo a treure. De la victòria contra Aràbia Saudita per 5-0, es va veure amb un gol que li van anul·lar per fora de joc, que anava dient en veu baixa, sisplau que sigui gol, sisplau que sigui gol, és a dir, estava mentalment molt tocat.
1: Sí.
0: A donar la victòria a l'equip, com l'has vist?
1: Bé, al final en Ferran, per molt que tingui inestabilitat futbolística, és un tio que sap fer bé les coses, per això està al Barça, per això està on està, i ahir en el gol estava on havia d'estar. Vull dir, es va desmarcar molt bé, abans que la pilota entrés en zona d'àrea, ell ja estava sol a la frontal. Vull dir, els moviments d'aquell gol, si el recupereu, són perfectes, són excel·lents. No està ja perquè s'emporta el rebot i prou, no? Llavors, és un jugador que li va molt bé aquest gol. Espero que li duri, perquè a mi el que m'interessa és el Barça i és on estarà en principi Ferran
0: Torres.
1: Ara sona
0: per marxar, per això,
1: Bueno, escolta'm, si ens donen 120 milions per aquest tio o 100 milions,
0: jo
1: poso-li a 7.
0: El porto.
1: No, és veritat que el que diu, que ha patit molt, se l'ha criticat molt, és... generalment no m'agrada criticar, excepte si ets Araujo, i a Ferran justament, bueno, hi ha cosetes, i a mi el que em trontolla més és aquesta inestabilitat, sobretot per si vol ser el davanter referent del Barça, perquè necessites una marxa Lewandowski, per tant, necessites un. I no pots estar depenent de la irregularitat d'alguns jugadors que són molt bons, però que hi ha partits que no apareixen. Per tant, òbviament, content per en Ferran, endavant amb això, però si ens donen 100 milions... Endavant.
0: I l'últim nom, Lamine, que no ha tingut un Mundial de golejador d'encarar, perquè ja realment a tots els partits ha tingut dos fins a tres marcatges alhora, però Luis de la Fuente en una roda de premsa deia això, que ostres, després d'haver guanyat, que Lamine ha jugat un futbol diferent al que acostuma a jugar, i ha ajudat moltíssim a l'equip. Ostres, creus que s'està infravalorant també el Mundial de Lamine per no haver marcat o no haver jugat el seu joc que acostuma a mostrar? demostrar?
1: Jo crec que sí, és veritat que se l'ha vist incòmoda. Vull dir, és la realitat, segurament pel que dius, perquè Luis de la Fuente l'ha fet jugar diferent, un pèl més endarrerit, ja no estava amb tanta profunditat, no guanyaven les esquenes, que això també li agrada molt, o no donava ell els passes, que això també, doncs... Llavors, ha sigut un Mundial complicat futbolísticament, però que ha demostrat saber-se adaptar, que això també és interessant, perquè ara tenim amb el Barça tenim el Hansi Flick, però què passa si te'l canvien o Hansi vol canviar el sistema de joc? Necessitem, o sigui, els millors jugadors són aquells que s'adapten a totes les situacions, i jo crec que la Minu ha demostrat, no ha marcat, però les ha tingut, ha fet assistències, i sobretot el més important, un tema d'estadística, cada partit tenia a dos persones mínim sobre seu. Això vol dir que un altre tio ha d'estar lliure.
0: I ha sigut el jugador més de driblings de tot el Mundial, però amb molta diferència. És a dir, també, ostres, ofensivament ha estat també en allà.
1: Mira, exacte. Jo, a mi m'hagués preocupat si no hagués tingut aquesta
0: picardia.
1: Aquesta picardia, aquestes ganes d'arribar. Saps? Si l'havies vist molt més apagat, dius, hosti, a veure què li està passant.
0: És que venia de lesió, eh?
1: Ah, clar, és que venia de lesió. Es va lesionar a final de temporada amb el Barça. Llavors, bueno, a mi em feia patir que jugués
0: al Mundial. Va arribar apurat.
1: Sí. Llavors, a mi em feia cosa aquesta por, que no presentés fam de gol, no? o de driblar, i ha sigut al contrari. Les estadístiques ho diuen. La Mina, el màxim jugador amb driblings, per tant, ho ha intentat. Davant de dos, tres tios, si no ets Leo Messi, és molt difícil d'anar-te'n. I ja està, i ho ha fet. Òbviament no ha sigut el millor de l'equip, com he dit abans, per mi és una altra, però ha fet una tasca complicada també psicològicament, que és la d'agafar un paper secundari.
0: Fent un parèntesis a banda del Mundial, uh-huh. En una temporada on hi ha Mundial, la pilota d'or acostuma a anar molt relacionada.
1: Sí,
0: si guanyava Argentina, potser el nom el teníem clar, uh-huh. Tot i que jugués a l'Inter de Miami, però el sí. Mundial de Messi amb 39 anys és espectacular. Si passava a Anglaterra a la final... Kane tenia molts de números.
1: Mm-hmm.
0: Ara? Què passa ara?
1: És molt bona pregunta. No ho sé. No, és que no t'ho sé dir. Vaig preguntar el mateix. I perquè dic, hòstia, a veure què... Aquí se li dona l'MVP del torneig, no? Amb tot plegat. I llavors, quin significat té?
0: Creus que Rodri la pot tornar a guanyar? A mi em deixaria una mica fred.
1: A mi em deixaria una mica desentès del sí. Que és el mercat de la pilota d'or. A mi em deixaria molt desentès, perquè no ha sigut el millor jugador, clarament. Ha sigut segurament el millor jugador a decidir la FIFA, però no ha sigut allò, hòstia, no, sens dubte Leo Messi, o en el seu moment, no, sens dubte tal persona, no? No sé, jo crec que segurament condicionarà, però no en tinc ni idea de com... Veurem, a veure si s'atreveixen també a posar algun migcampista o defensa a la part alta de la pilota d'or, que això també fa anys que no es veu i que és interessant.
0: Ara que deies això, vaig veure una comparativa entre la pilota d'or de Cannavaro amb Itàlia, que va guanyar sí. El 2006 al Mundial, amb les estadístiques de Pau Cubarsí en aquest Mundial. El sobrepassa.
1: El sobrepassa, sí.
0: Les estadístiques de Cubarsí sobrepassen les de pilota d'or de Cannavaro.
1: En la quantitat de passades i
0: les intervencions. Supera tot, i 19 anys.
1: Sí, és una barbaritat. Bueno, és que ha fet molt bon Mundial, però és que a més ha fet una molt bona temporada amb el Barça. Sí. Llavors és complicat no recompensar-lo d'alguna forma, més enllà de tots els premis juvenils que hi hagi, que això sí. Perquè
0: clar, que fa 3 anys, el 2023, estava guanyant el MIC aquí sí. A prop de Tordera, i 3 anys després estava guanyant el Mundial, és a dir, déu-n'hi-do la carrera Cubarsí. Per anar acabant una mica, qui creus que ha tingut un camí més difícil, Espanya o Argentina?
1: Espanya. Sí, a nivell de
0: bueno,
1: noms.
0: Aquesta potser era clara.
1: És a dir, a nivell de noms, noms de seleccions que t'has enfrontat, sí. Després, a l'hora de la veritat, és el que dic, la semifinal, per molt que el resultat sigui curt, igual que la final, són un passeig. És veritat que la final és molt més dura a nivell físic, perquè vens molt més carregat.
0: És una final, eh? Vull dir, sempre són molt diferents.
1: Exacte, hi ha molta pressió, tot plegat, però bé, Argentina, és veritat que el quadre que li havia tocat era més àgil, diguem-ne, era més àgil. Per tant, sí, mm-hmm. Això.
0: Per tu, el millor jugador del torneig, per tu?
1: L'únic Cubarsí.
0: I jugador de decepció?
1: Uf.
0: Aquesta és complicada, no, aquesta és complicada, no, perquè pot sortir per tots costats.
1: Sí, perquè la de dir Cristiano Ronaldo seria enganyar-me a mi mateix, perquè jo ja sabia que seria decepció.
0: Clar.
1: No per res més. Més que res, perquè té una edat, tot plegat, tothom li vol inflar les esperances al principi, mm-hmm. però quan el veu jugar tant adones que, hosti, que sí que és bo, però que el físic pesa. Mm-hmm. Ens passa a tots això, em passa a mi amb 23, imagina't ja amb 40.
0: Sí,
1: no, 25 tinc ja, hòstia.
0: Xoc de realitat, eh?
1: Sí, xoc de realitat. No, aquesta és complicada. Està la passo.
0: Aquesta la passes, eh? Diries la selecció revelació?
1: Noruega o Japó. Japó, per mi... No, em decanto amb Noruega, perquè Japó no ha acabat de fer la sorpresa del tot. S'ha classificat de fase de grups, però no ha passat. Més
0: està
1: enllà,
0: a punt de fer la sorpresa.
1: Exacte. Llavors jo em quedo amb Noruega, que sí que ha arribat a dalt de tot.
0: La selecció decepció.
1: A Brasil.
0: Sí? Diries Brasil?
1: Sí. Sí, jo crec que tenen equip i entrenador per haver fet més del que han fet. I van perdre contra Marroc, que és una... Marroc, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: Que és una bona selecció. Però...
0: No, perdó. Brasil va perdre contra Noruega.
1: Contra Noruega, és veritat.
0: Sí, Marroc va passar contra Països Baixos.
1: Tota raó. Doncs això, per mi Brasil.
0: Jo aquí em decanto cap a una altra selecció.
1: A veure quina?
0: Et diré Portugal.
1: Ah, Portugal.
0: Perquè, o sigui, no m'explico, no és perquè sigui culé i digui, ostres, hi ha Cristiano, no. A mi, abans de començar el Mundial, per mi era una de les preferides, Portugal, a guanyar el Mundial. Tenen un mig del camp espectacular, però un equip amb el millor lateral esquerre del món, un dels millors migcampistes del món, el que se suposa que és el millor davanter de la història del futbol, per alguns. Però,
1: terrestre, perquè...
0: Per favor.
1: Galàctic n'hi ha un altre.
0: No pot ser que no passis com a segon del grup del teu... Bueno, del teu grup, i no passis de vuitens.
1: Jo és el que t'he dit, eh?
0: Tenies un equipàs.
1: Jo tenia la sensació de que ja serien el pitjor equip.
0: No, jo sabia que el paper de Cristiano no seria tan protagonista.
1: Uh-huh.
0: Jo ho sabia, i per mi crec que li ha faltat també una mica d'atreviment a l'entrenador, doncs, a sentar-lo. No està per ser titular. Oh. Pot entrar en els minuts finals i necessites centrar pilotes i que te la remati, però ja no està per ser titular. No és com Messi, que amb 39 anys està fet un dels millors mundials, també. Que lo estrany a les estadístiques generals no és que Mbappé hagi agafat a Messi i hagi quedat per sobre de Messi. És que Messi estigui en aquest debat.
1: Estigui encara, exacte, en aquest debat.
0: O sigui, el tema és que com Messi amb 39 anys pot estar encara aquí?
1: Està, o sigui, s'ha disputat el títol de màxim golejador a un tio que li treu 12-13 anys. Vull dir, hosti, és que anem a posar-ho en situació tot plegat. És una bestialitat, lo de Messi. Jo per mi sempre ho dic, que noi se l'ha de treure de qualsevol tipus de comparació. Vull dir, tu pots tenir un debat sobre els millors jugadors o qualsevol cosa, però Messi mai hi pot entrar, perquè sempre serà el millor de tot. Llavors, per donar una mica de joc, l'has de treure.
0: Odi, la gran pregunta que es fa a tothom.
1: Vinga.
0: Ara que ha acabat el Mundial, què?
1: Ara 8... Clar. Ara vull durant uns dies.
0: Arriba a les 9 i... Què miro?
1: Què miro?
0: Acabava de sonar la banqueta i ja està. Vull dir, paraven la ràdio i engegava la tele i ja tenien el Mundial. Però ara?
1: No. Què faig ara? No? I a més, ara que encara queda un mes perquè comença la pretemporada del Club Futbol Tordera, és veritat que d'aquí un mes estarem a Tordera.
0: Més o menys justos.
1: Sí, un mes i festa major. Per cert, una pretemporada bastant ben parida. Jo crec que ens agradarà a tots bastant.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho anirem veient. Home, però res, està d'actualitat amb el mercat de fitxatges tant general com del Tordera, per veure si hi ha més novetats.
1: Sí, sí.
0: Han d'haver-hi més novetats, oi?
1: Hi ha més novetats.
0: Hi ha més novetats?
1: Sí, sí, sí. D'aquests en parlem, va.
0: No, i tant. Ens veurem aquesta setmaneta, si tot va bé.
1: Va.
0: Ens xerrem de tot això. Primer de tot, moltíssimes gràcies per estar aquí.
1: Merci a tu, Jordi.
0: I, l'ho dit, ens veiem d'aquí poc.
1: Gràcies, que vagi bé.

Vinga, va, anem a acabar el programa amb una mica d'aquestes efemèrides d'avui, 20 de juliol, i és que comencem amb el 20 de juliol del 1976, on la llegenda del béisbol nord-americà Hank Aaron va aconseguir el seu home run número 755 i l'última de la seva carrera professional, jugant amb els Milwaukee Brewers. Durant dècades, aquest va ser el rècord absolut de la Lliga, una xifra que semblava imbatible. I Aaron no només va fer història per la pilota, sinó que va enviar, la va enviar fora del camp, sinó per ser un dels més grans icones de la lluita pels drets civils de l'esport nord-americà. També, avui, un 20 de juliol, en aquest cas del 1924, avui, a més, és el dia de l'escac. Es considera el dia mundial de l'escac perquè aquest 20 de juliol del 1924 es va fundar a París la FIDE, la Federació Internacional d'Escacs. Es va formar perquè, precisament durant els Jocs Olímpics de París d'aquell mateix any, perquè volien que els escacs fossin inclosos com a esports olímpics oficials. Al final no van entrar al programa olímpic principal, però ens van deixar la federació d'escacs més gran del món, i un dia per celebrar tota aquesta comunitat. I és que avui es celebra que els escacs pot ser un esport. Avui compleixen anys llegendes com Ray Allen, un dels millors tiradors de 3 de la història de l'NBA i campió amb els Boston Celtics i Miami Heat. Si és que els aficionats de l'NBA i del bàsquet podeu recordar aquell triple agònic a les finals del 2013 contra el San Antonio Spurs, i és que va ser ell que va donar aquesta victòria. Una altra dada curiosa, i és que el 20 de juliol és històricament un dia clau en el Tour de França, una data on sovint s'han après de les situacions més surrealistes de la muntanya. Aquesta potser és una dada més curiosa, i és que heu de saber que els primers Tours de França, cap als anys 20 o 30, els ciclistes paraven a mig camí a les tavernes per beure cervesa i vi perquè pensaven que els hidratava molt millor que l'aigua en dies de molta calor. I és que imagineu-vos estar pujant a algun port dels Alps i després de dues cerveses ben fresquetes, ostres, seria molt més complicat, eh? I acabem dient que un 20 de juliol del 1973 va morir el mític Bruce Lee. I amb aquestes acabaríem les efemèrides del dia d'avui.

Però recordeu que ara a les 9 s'obren les inscripcions a les bitlles de la fresca. Teniu el link del formulari. Recordeu que aquest any vam formulari. Teniu el link a la notícia de Ràdio Tordera, a radiotordera.cat, a la notícia d'esport d'avui dilluns. Nosaltres, que ens acomiadem, ens veiem demà amb moltes cosetes. És una setmana amb moltes entrevistes. Ja veureu. Vinga, va, que acabeu de passar una magnífica nit. Acabeu de descansar i ens veiem demà. Que vagi molt bé. A reveure.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company. Sonreír es salud.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: I esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
1: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
4: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
4: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
5: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
1: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
4: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
1: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
4: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
1: Els esports, Jordi Cervantes. Possible final catalana a la Supercopa ACB.
6: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
1: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants al llarg d'aquesta tarda. Algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
3: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
8: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
3: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
8: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
1: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
8: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
8: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
1: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a la atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
1: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
4: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
4: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima a qui enterren avui i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
1: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
5: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
4: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
11: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
4: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
12: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
13: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
12: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
0: Notícies en xarxa.
1: En setem, plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
4: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciement i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
4: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
15: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant, que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
14: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guives.
16: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
17: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
16: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les rondes i de la Gran Via.
4: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
1: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
4: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
1: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
4: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
1: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava, perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problemes. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeó Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
19: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeó Català. L'Orfeó Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
18: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
6: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona el València i el Barça. El 19 de setembre els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
20: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provitola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
21: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
20: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
6: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de la CB contra el conjunt valencià.
2: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
6: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació, es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un alè nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou, és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laseu ha incorporat Palmyre Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
7: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
6: Doncs demà es farà aquesta presentació de Dejemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
22: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como, como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
6: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va acordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlar una mica dels inicis. Com van ser els de la petxitxa del món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi vaig agradar, i me van fer una fitxa ben, eh? Aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona. Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al rededor. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar al futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. A l'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així, vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes va obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la petxitxa?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol a davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, amb perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res lo d'abans amb lo d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mónica García es la ministra de Sanidad.
3: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
2: De fet, continuem parlant de salut perquè unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut van anar la setmana passada pels efectes relacionats amb la calor. El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació de Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació, volem dir, o síncopes. Tot i això, la calor continua, hem d'estar atents perquè la primera meitat de l'estiu de 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana presenta una anomalia de més de 3,8 graus, superant el rècord establert l'any passat, que era de 3,6 graus. I l'empresari Julio Martínez no aclareix amb qui va mediar Zapatero pel rescat de Plus Ultra ni quan va cobrar. Martínez ha ratificat davant de l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge. I parlem del Palau de la Música Catalana, que proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una nova entrada directa des de Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i també botiga.
4: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els

bona tarda o bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, o un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui deixem de banda les guitarres per endinsar-nos en un univers de sintetitzadors, seqüenciadors i passatges sonors que semblen venir d'un altre planeta. Avui farem un programa totalment especial, diferent, totalment diferent. No podem dir que és de rock, però el que sí que us puc dir és que el protagonista d'aquesta setmana és tot un mestre, ha estat tot un mestre i tot una referència. Ja us dic que és algo molt diferent, però no per això menys important o menys bo. Avui tenim en Jean-Michel Jarre, el músic francès que gairebé en solitari va convertir la música electrònica en un espectacle de masses, amb àlbums que han venut desenes de milions de còpies i concerts que han omplert ciutats senceres. Jarre ha demostrat que un teclat pot emocionar tant com una orquestra. Així que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem pel disc que ho va canviar tot. L'any 76, 1976, un jove Jarre, tancat al seu petit estudi de París, va crear una obra que ningú esperava. Melodies electròniques i hipnòtiques teixides amb capes de sintetitzadors analògics. La primera part és una onada que creix a poc amb un pols electrònic que avança com les marees que dona nom a l'àlbum. Va ser un èxit mundial totalment inesperat que va posar la música electrònica al mapa del gran públic, al mapa totalment mundial. En Jarre va gravar bona part d'aquest àlbum en una cuina reconvertida en estudi, amb material limitat i molta imaginació, però moltíssima. Cap discogràfica hi confiava. Però avui està clar que és un dels discos electrònics més venuts de la història. Escoltarem Oxygen Part 2 en directe, evidentment, com sempre. Jarre, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Oxigen 2, Jean-Michel Jarre, del laboratori casolà al fenomen totalment planetari. Ara seguirem explorant els seus paisatges sonors. Ara anem cap a la continuació natural d'aquell primer èxit. L'any 1978, Jarre publica un àlbum inspirat en l'espai, l'univers i la immensitat còsmica. Aquí les melodies es tornen més brillants i ballables, podríem dir, amb seqüències rítmiques que fan influir tota una generació de músics electrònics posteriors. És música per mirar les estrelles, però també per moure's bastant. Aquest tema es va convertir en un èxit als clubs i a les ràdios de mig món, demostrant que la música electrònica instrumental podria competir amb qualsevol èxit cantat de l'època. Anem a escoltar Equinox, la part 4, això sí, en directe, com sempre, Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui al Rockmasters.

Equinox Part 4. Aquest és el tema que hem escoltat ara, d'en Jean Michel. De l'espai passem a un dels moments més espectaculars de la seva carrera en directe. En Jean Michel no es va conformar en fer discos, va reinventar el concepte de concert. L'any 1979 va oferir un espectacle a la plaça de la Concòrdia de París davant d'un milió de persones, amb jocs de llum, projeccions que mai no s'havien vist. Aquell dia va entrar en el llibre Guinness dels Rècords per la major audiència en un concert. El tema que ve ara captura aquell esperit de grandesa, capes de sintetitzadors que s'obren com un amanyac lluminós sobre la ciutat, melodia totalment elegant, gairebé cinematogràfica, pensada per sonar sota un cel ple de focs artificials i làsers. Els concerts de jazz solien projectar imatges sobre edificis sencers, convertint monuments i façanes en pantalles gegants molt abans que això fos habitual. Magnetic Files, part 2, és el tema que escoltarem ara mateix. Jean-Michel Jarre, el nostre protagonista avui, el Rock Masters.

Aquest tema que ha sonat és Rendezvous, la part 2. És un tema que és pura energia electrònica amb una seqüència rítmica trepidant i melodies que avancen sense descans. És la banda sonora perfecta per una nit de làsers i multitud. Erròniament ha sortit aquest tema que estava per més endavant. L'any 1981, Jarre va ser un dels primers músics occidentals en actuar a la Xina després de l'obertura del país. Aquells concerts van quedar recollits en un disc de directe que barrejava la seva electrònica amb tradicions musicals xineses. Un pont sonor entre dos mons, el tema que escoltareu ara mateix, o que escoltarem, té un aire un més íntim i melancòlic, amb una melodia senzilla i memorable que es queda al cap des del primer instant. És Jarre demostrant que darrere de tota la tecnologia sempre hi ha una cançó humana, sempre hi ha un cervell o algo humà. Per aquells concerts a la Xina, Jarre va col·laborar amb músics locals integrant instruments tradicionals dins del seu univers electrònic. Escoltarem Fishing Junks and Sunset, vindria a ser així com vaixells de pesca a la posta de sol, en directe de la Xina. Jean Michel, nostre protagonista avui, al Rock Masters.

0: Avui és el torn, avui és el dia del gran Jean-Michel Jarre. Ara ve una història que posa la pell de gallina. Jarre va compondre una peça pensant en el seu amic, l'astronauta Ron McNair, que havia d'interpretar-ne el saxo des de l'espai durant un concert. La tragèdia del transbordador Challenger a l'any 1986 va impedir aquell somni i en Jarre va dedicar el tema a la seva memòria. El resultat és una melodia serena amb un saxo que sembla flotar en la ingravidesa, emotiva, delicada i plena de significat. El tema es va convertir en un homenatge etern a McNair i a tota la tripulació del Challenger, i Jarre la va interpretar l'ha interpretat sempre en concerts arreu del món com a record d'aquell somni interromput. Anem a escoltar aquesta dedicatòria a Ron's Peace, Les Rendezvous, Ron's Peace, l'any 1986.
1: I would like to dedicate this next song to my friend, the astronaut Ron McNair. Ron's part will be played by Kirk Whelan.

les veus i sensibilitats. El resultat és totalment hipnòtic, totalment envolvent, amb capes que es van sumant fins a crear una atmosfera densa i absorbent. Jacques demostra que la seva música és un llenguatge universal capaç de connectar mons totalment diferents. Aquests projectes de col·laboracions van néixer del desig de Jacques de retre homenatge als artistes que l'havien influït i, alhora, de projectar la seva música cap al futur. Anem a escoltar Zero Gravity, aquest tema en directe del nostre protagonista avui, el Rockmasters, Jean-Michel Jacques.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu improcedent i necessari que el mateix òrgan hagi donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per presentar al·legacions sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús dels fons comunitaris i que la sentència del Suprem no conté cap referència a una possible procedència comunitària dels béns malversats. Per cert que justament avui també el Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir quasi tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre, com és el cas de les urnes de plàstic per votar. En considerar, diu que no tenen un propietari conegut i que dubta del seu valor històric. Ha desestimat així els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de l'abril passat de permetre la destrucció d'aquest material que demanaven els Mossos, tot i que s'hi ordenava, recordem-ho, que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. La decisió, per cert, no es pot recórrer. I el govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures. I per als comerços es facilitarà finançament preferent. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors,
2: Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per a motoristes a les sortides de les rondes i a la Gran Via. Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la ronda del General Mitre. Es tracta d'una nova prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius en capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i de línia 2. Darrer punt d'esports, possible final catalana en la Supercopa de l'ACB. Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona serà de la Supercopa i podrà viure el partit amb un títol de 2 catalans.
4: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
5: Five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar el sintopop de les pistes de ball. En aquesta edició escoltarem el Favill, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Bronski Beat, entre d'altres. Així doncs, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80, que serà l'edició 654.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. Ja hem començat amb Alphaville i Big Japan, un trio alemany liderat per Marianne Gold varen debutar el 1984 amb aquest clàssic, amb aquest característic ganxo oriental que procedia del mític sintetitzador digital PPG Wave. I els propers a trepitjar l'escenari central de Hot Dance 80 són els New Order. Nascuts de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, el 1983 varen llançar aquest èxit, que com hem dit en més d'una ocasió, conforme més es venia, la companyia discogràfica perdia més calés. I és que la portada que tenia el disc era inassumible per la companyia discogràfica.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

anem a repassar la història d'aquest senyor que va estar en tres formacions que van tenir molt d'èxit. La primera va ser Depeche Mode, la segona, Yazoo.

El 1981, després de deixar Depeche Mode, Vince Clarke va respondre a un anunci publicat per la cantant Alison Moyet, també de Baldison, i així va néixer Yazoo. Però malgrat l'èxit de la formació, la relació en ambdós anava de mal en pitjor, i el segon àlbum el varen enregistrar cadascú pel seu cantó.

1985 va ser Vince Clark el que va posar un anunci a la revista Melody Maker per a buscar un cantant per a aquesta formació, els Erasure. I han estat junts molts anys fins que el 2026 han decidit de que deixen de tocar en escenaris.

són els Pet Shop Boys, Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Estan en actiu des del 1981. I seguim a la illa britànica. En aquesta ocasió, però, ens arriba una formació amb la veu de Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville va liderar dues destacades bandes de pop electrònic i sintopop als anys 80. Bronski Beat entre 1983-85 i The Commoners entre 1985 i 1988.

la música de Commoners, Don't Leave Me This Way, acompanyat de Sarah Jane. I els propers a trepitjar l'escenari de Hot Dance 80 serà una formació de tecnopop que tenen moltíssims temes que es poden escoltar, però aquest va ser el seu gran èxit. I és que aquesta formació estava en actiu, varen fitxar Philip Buckley, però els dos primers discs no varen tenir èxit. Va reformar la banda i va aconseguir això.

Anem a escoltar una cançó que és originària de 1964. La versió original la va cantar Gloria Jones. I als anys 80, el Soft Cell varen fer aquesta versió. S'han fet versions heavies. La Rihanna també ha agafat trossets d'aquesta cançó per temes seus. En definitiva, una cançó molt...

La Unió també va fer una versió del Time to Love en castellà, però per avui ja en tenim prou amb haver escoltat la versió que van fer els Soft Cell, i aquest SOS de la Rihanna.

I d'Anglaterra hem passat cap a Austràlia amb els Real Life. Això és el Send Me an Angel. Estic cercant un àngel. Motor!

estat a Anglaterra, hem anat a Austràlia, ara estem a Alemanya. Col·lectiu alemany de Düsseldorf, apadrinat pel segell de Trevor Horn. Ells són els Propaganda. I això és el P-Machinery. I sabeu qui és Trevor Horn, eh, que sí? The Bagels. I el vídeo que va matar l'estrella de la ràdio. El vídeo mort, la ràdio segueix en marxa. If I was young, it didn't stop you coming.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en què avui fem un repàs al sintopop de les pistes de ball. I de la música de Bagels anem a escoltar la música de les maniobres orquestrals a la foscor. I el seu Enola Gay. Sabeu la història d'aquesta cançó, eh, que sé? Sí.

Una cançó antibel·licista que porta el nom de l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Però també li cantaven als OMD a Joana d'Arc.

0: Dens 80, amb Josep Maria Jurado.
1: Avui fent un repàs al sintopop, tecnopop, com li vulgueu dir, de les pistes de ball dels anys 80, ara amb Tol Tolk.

El Sintopop, el Tecnopop, avui a Hot Dance 80. No podia mancar una cançó de Frankie Goes to Hollywood, eh, que sí?

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí dirigent, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins la propera nit a Bangkok. Vagi bé, bye bye, adeu.

Bona tarda. Soc la Tanit. Avui és dimarts 21 de juliol de 2026. A Tordera tenim una temperatura d'uns 33 graus, amb una tarda calorosa i estable. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del municipi. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. El Consell d'Infants impulsa Engresca. Una tarda de jocs i activitats familiars. Segon titular. La policia local incorpora desfibriladors a totes les patrulles i reforça els primers auxilis. Tercer titular. Ràdio Tordera supera els rècords de cobertura a les xarxes socials. Quart titular. Cave Home posa en marxa tallers de restauració de mobles amb finalitat social. Cinquè titular. El servei de teleassistència augmenta les trucades de prevenció per a la gent gran. Aquest dijous 23 de juliol arriba Engresca, una tarda plena d'activitats a la plaça de l'Església. Es farà de 5 a 21 hores. Hi haurà jocs d'aigua, festa d'espuma, inflables i una xeringada lliure fins a les 6 i mitja. És una activitat pensada perquè els infants i famílies es refresquin i passin una bona estona. La policia local de Tordera posa desfibriladors a totes les patrulles. Els agents saben molt bé com actuar en casos d'aturada cardíaca. Recorden que el telèfon de la policia local funciona les 24 hores del dia. Diuen que mai no molesten i que cal avisar sempre que hi hagi una emergència. Ràdio Tordera ha aconseguit més de 290.000 visualitzacions a les xarxes socials. Són dades molt altes per un mitjà local. Les notícies més vistes han estat l'estat de l'aigua per la presència de PFAS i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park. Això mostra que Ràdio Tordera és un servei útil per a tothom i un punt de trobada per a la ciutadania. Cave Home, amb seu a Tordera, col·labora amb l'ONG Reto a l'Esperanza per restaurar mobles. Les peces es donen als tallers ocupacionals, on persones que no poden participar en la societat les reparen i aprenen oficis. El servei local de teleassistència ha fet 3.000 trucades des del 22 de juny per protegir la gent gran durant la calor. Recomanen no sortir entre 12 i 17 hores, beure aigua sovint i buscar espais frescos. També recorden que cal prémer el botó vermell del penjoll si hi ha marejos, desorientació o mal de cap intens.

Recordem els titulars del dia. Primer, el Consell d'Infants posa en marxa Engresca. Segon, la policia local millora els primers auxilis. Tercer, Ràdio Tordera supera els rècords de cobertura. Quart, Cave Home promou tallers de restauració solidaris. Cinquè, el servei de teleassistència augmenta les trucades de prevenció. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més informació del municipi. Que tingueu un bon dia.

0: Avui començarem amb el capítol 14 d'aquesta sèrie que tots ja coneixeu, Se m'ha escapat el lloro. Avui serà una masterclass amb olor de pecat, però primer escoltarem el que va passar al capítol anterior. I recordem com feia. Començava el Quico.
1: Pecadors, què sou aquí? Olor de pecat. I m'heu portat una galeta de coco? Què?
2: Ai, Quico, si haguessis vist la Paula, t'hauries quedat mut. Quina manera de parlar, com si tingués una pruna a la boca.
3: Ha estat una teràpia de xoc, Quico. La Filo ha marcat territori i jo he fet de galant. Gairebé com el Tony Curtis.
1: Tony Curtis, diu. Més aviat Dumbo a la pista. Teniu les nafres curades, però el cap a 3:15. Anem a dormir, borratxos de ball. Brrr.
2: Té raó el bitxo. Som-hi, Genaro, que demà ens farà mal tot, però el record de la Paloma no ens el treu ningú.
1: Ningú és perfecte. Bon dit, carots!
0: De sobte, una visita que pot ser problemàtica. La Paula s'assabenta de l'adreça del matrimoni i el matí es presenta així, en tot el morro. El matrimoni fa poc que s'han llevat, però ja ben desperts, truquen a la porta dels Genaro. La Filo obre.
2: Paula, què hi fas, tu, aquí?
4: Hola, Filo, saps? Pensant en vosaltres, no he clocat l'ull i m'he dit cap a Tordera, que la farem ballar.
2: Noia, aquestes coses s'avisen.
0: Al menjador de la casa de Filo hi ha un espai buit al mig, perquè han apartat les cadires. La Paula porta un vestit de seda rosa i unes plomes, com si anés a una estrena de Broadway, saps? La Filo s'ho mira i la mira de dalt a baix encara amb el davantal posat i els braços plegats.
4: Oh, Filo, saps? Aquest saló té una energia tan domèstica, tan vivida, però li falta ritme. Genaro, vine aquí. No tinguis por, saps? Sóc la teva mentora.
3: Home, Paula, jo aquí amb les sabatilles de quadres no sé si lliscaré gaire bé. I la Filó m'està mirant amb una cara que fa por.
2: Tu balla, Genaro, balla, que vull veure com la Paula t'ensenya a moure l'esquelet sense que et surti l'hèrnia discal. Vinga, Paula, ensenya-li el que sàpigues, que jo vigilo des d'aquí, amb el gabinet de tallar el pernil a la mà, per si de cas.
4: Oh, Filo, ets tan gràfica, saps? Escolta el batec, Genaro. 1, 2, 3 i cadera, saps? Com si fossis una palmera en una illa deserta.
1: Palmera de xocolata? Genaro, ets un tronc de pi. Més meneo. Pecadors.
3: Mira quin gir tan ben fet. Llàstima que la gàbia d'en Quico se m'ha fotut davant. Ai, que m'he marejat, Paula. Espera, que el peu dret no em segueix el ritme de la teva cadera.
4: Oh, deixa portar, saps? Les teves cames són com espurnes, Genaro. Tanca els ulls. Imagina que estem a l'Havana.
2: Escolta, Havana, que aquí estem a Tordera i el Genaro tanca els ulls i es queda adormit. Paula, menys suc de coco i més ball, que sembles una liana enroscada en un roure.
1: Liana, Tarzan, en calçotets, agafa fort, Genaro! ¡Viven los novios!
2: Quico, tanca el bec, Genaro. Deixa anar la Paula, que se t'està encomanant el to de veu d'ultratomba. I ja només et falta demanar un martini.
4: Oh, Filo, et falta poesia, saps? El ball és una carícia que no s'acaba mai.
3: Ah, doncs a mi m'ha agafat una rampa al bessó que m'està matant. Escolta, Paula, i si en comptes d'una carícia ens mengem unes braves que la Filo té al foc?
1: Braves! Això sí que pica! Com la Filo quan s'emprenya! Bravo, Paula! Ets una bleda amb celero! Brr.
0: La Filo es vol treure la Paula de casa i el millor és fer una sortida a dinar fora i aquest cop deixen el Quico a la gàbia, a la taula del restaurant Europa a Granollers. Estan acabant els cafès i unes copes de ratafia. El Gerardo té la cara vermella de vi i la Filo mira el rellotge cada 2 minuts. La Paula es mira el mirall de mà, retocant-se els llavis com si estigués a punt de rodar una escena de comiat.
4: Oh, Filo, aquest xai, saps? Era tan tendre, m'ha recordat a la meva infància quan tot era llanut i pur.
2: Sí, molt pur, Paula, però el tren de les 4 no espera, ni la Mare de Déu de Montserrat. Genaro, demana a la Conta que la Paula té una agenda molt atapeïda a Barcelona i no la volem retenir. Oi, Paula?
3: Home, Filo, si la Paula vol quedar-se a fer un gin tònic més, té una conversa tan estimulant, saps?
0: La Filo li clava una puntada de peu per sota la taula.
2: El que té és un bitllet d'anada, Genaro. Vinga amunt, que el cotxe està a 3 carrers. I l'estació de Granollers Centre hi ha unes corrents d'aire que no van bé per la teva esquena.
4: Oh, la Filo, sempre tan pragmàtica, saps? El temps és un lladre que ens roba els moments de seda. Anem cap a la via, cap al meu destí.

0: A l'andana de l'estació de Granollers se sent el soroll del tren que s'acosta i el Genaro, agafant la maleta petita de la Paula...
1: Ha estat un plaer, Paula. M'ha quedat el pas del xa-xa-xa una mica mitges, però...
0: La Paula li agafa les dues mans al Genaro i se li apropa tant que ell gairebé perd l'equilibri.
2: Oh, Genaro, saps, les teves cames tenen memòria. No deixis que el sofà les adormi. Adéu, Filo, saps? Ets una roca molt dura.
0: I la Filo donant-li una empanteta suau cap a la porta del vagó.
3: I tu, una bleda de primera, Paula. Apa, puja, que tanquen portes. Escriu-nos una postal. O millor no, que el carter ja té prou feina. Bon viatge.
0: Bé.

0: El tren marxa, la Paula saluda des de la finestra amb la punta dels dits, amb aquell aire de Marilyn acomiadant el soldat que va a la guerra. El Gerardo es queda mirant el tren amb un somriure babau.
1: Quina dona, Filo! Quina fragància que deixa!
0: La Filo, agafant-lo del braç i estirant-lo cap a la sortida.
2: Fragància de naftarina i cuento, Genaro. Apa, anem cap a casa, que el Quico deu estar mort de gana i m'ha de donar la raó.
0: Arriben a casa, obren la porta. El silenci dura un segon.
3: Ja sóc aquí. S'ha acabat el perico. On està la Marilyn? De fineta. Genaro! Tens marca de carmí al galta. Banyut!
2: Ho veus, Genaro? El Quico és l'únic que veu la realitat. Escolta, Quico, ja l'hem deixat al tren. Què ens diu per tancar la funció?
3: I el rabí, que la pau no té preu. Visca la paloma i visca la llibertat! Brrr.
1: Doncs té raó el bitxo. Saps? Té raó.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
5: Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. En parlava la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibriladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous 23 de juliol una jornada farcida d'activitats. I Cave Home, des de Tordera, impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb una ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers ocupacionals que després es venen de manera solidària. Francesc Julià, CEO de K-Home.
4: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions del client de l'online. Tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones. Mm-hmm. Que a més, recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
1: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat, les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat al grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatges de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. Ho valorava Max Martos, jugador tordarenc.
5: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada avui per un temps estable, assolellat i amb unes temperatures que esperem que tornin a ser força elevades. La franja alta del termòmetre, ja ho indicàvem ahir, en tenim per tota aquesta setmana fins divendres. Dissabte la temperatura baixarà de forma clara. De fet, a últimes hores de divendres ja començaria a entrar una massa d'aire més fresqueta i entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem un respir pel que fa a la calor. De tota manera, serà un petit respir perquè després acabarem el mes de juliol i començarem el mes d'agost, sembla que amb una nova calorada. De moment, per tant, temps estable, sol avui, vents fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada per la marejada en petites àrees de marejol. De cara a demà, tot continuarà igual.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Paraules habitables.
8: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
7: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
9: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debat sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
10: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
9: Drets humans? Istanbul? Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
10: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment, i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres, doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
9: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
10: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un petó, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? Quin tipus de violència has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no?, com el que ens podem imaginar, no?, una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar, a través de la definició, que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa, i és perquè ets dona. Escolteu amb atenció
9: aquest crit que ressona. I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
10: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària. Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona.
9: Algun altre exemple?
10: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular a una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons. Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs, pretesament esteticista, que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes, és encara, malauradament, vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
7: La pregunta Termcat.
9: Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i si és el cas, com ho fan?
11: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té, no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentir en els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i en principi el que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar. I, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
7: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
0: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
3: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. Sí, eh? En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
0: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
3: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, que és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara és que algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
0: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
3: Potser quan passi la febrada aquesta més desnob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, que ja li agradava trascar per les muntanyes, el muntanyisme que és més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional, hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, que un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que a algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el trobarem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
0: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
3: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer, en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra, i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
0: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
3: Això també és una relativa moda que... De fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això, que de fet per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí, i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar, perquè aquest plog també de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I podríem, ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, eh? Se'n fan trobades, diguéssim. Mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou. I llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. I són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
0: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
3: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
0: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
3: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar. Els acabats, tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, i aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
1: El diccionari TermCat.
0: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
1: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
0: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
1: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes, generalment d'ús propi, sense l'ajuda de serveis professionals.
0: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que l'hàbit entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu, o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
1: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
0: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
2: En aquest capítol del Paraules evitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
3: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavícula, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
2: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
3: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
2: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
3: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
2: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
3: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument, doncs, són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
2: I luthier, com ho hem d'escriure en català? Amb H o sense?
3: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull luthier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho, doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalanoparlant llegeix luthier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
2: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
3: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que hi ha el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
2: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral, que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
3: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
2: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
3: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs sí, és veritat, en diem així i aquí ho teniu. I això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves. Sí que és un reconeixement de dir, doncs, en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet, voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb B baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat a buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni, és el que fa que soni i a més que soni bé i la qualitat d'un instrument ve per l'ànima, és a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: el diccionari Termcat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers. Entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous una jornada farcida d'activitats. I Cave Home, des de Tordera, impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb una ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers ocupacionals que després es venen de manera solidària. Francesc Julià és CEO de Cave Home.
4: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que a més recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
1: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat amb el grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatge de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. Així ho valorava el jugador Max Martos.
5: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims i baixem, però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.

0: I anem a conèixer el temps. De cara a les properes hores, els primers detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada avui per un temps estable, assolellat i amb unes temperatures que esperem que ens tornin a ser força elevades. La franja alta del termòmetre, ja ho indicàvem ahir, en tenim per tota aquesta setmana fins divendres. Dissabte la temperatura baixarà de forma clara. De fet, a últimes hores de divendres ja començaria a entrar una massa d'aire més fresqueta i entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem un respir pel que fa a la calor. De tota manera, serà un petit respir perquè després començarem acabarem el mes de juliol i començarem el mes d'agost, sembla que amb una nova calorada. De moment, per tant, temps estable, sol avui, vents fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada per la mar i s'ha d'en petites àrees de marejol. De cara a demà, tot continuarà igual.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les persones usuàries. A través del programa Parlem de, el servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei a tot Catalunya ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar dels usuaris durant els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el Procicat emet una alerta taronja o vermella, posant el focus en les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques, com evitar sortir al carrer entre les 12 del matí i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. Toni García, regidora de Serveis Socials.
1: El servei d'atenció a domicili, doncs com ja tenen les TISs, no? Les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparato que tenen a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, doncs, dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
0: El programa Parlem de també ha estès la seva activitat a la prevenció d'altres riscos. Davant els focs forestals, la teleassistència ha contactat amb prop de 800 persones a municipis afectats per traslladar les recomanacions del CECAT, com ara la importància de refugiar-se a l'interior de la llar si l'incendi s'apropa i seguir sempre les indicacions de les autoritats. En col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, es realitzen campanyes per alertar els usuaris sobre tècniques de distracció o la necessitat de no facilitar informació personal sensible a desconeguts o a internet. Canviem de tema perquè l'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència al ciutadà en situacions crítiques amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques. Totes les unitats de la policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat al municipi va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància en actes delictius. Davant una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per aquest motiu, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents, que sovint són els primers a arribar a l'escenari d'una urgència, estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. Ho explicava la regidora de Sanitat de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no? Més enllà de controls de la circulació, d'actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no? Que és aquesta assistència directament al ciutadà, no? aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar, tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local, i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: La preparació dels agents no és puntual, sinó que se somet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de la RCP i del desfibrilador sigui impecable. Segons fonts del cos, aquest protocol permet salvar vida en els minuts més crítics, just abans que els serveis mèdics puguin prendre el relleu. Aquesta tasca d'assistència, tot i que silenciosa, es tradueix en un alt volum d'intervencions diàries. Des de caigut des de gent gran a les seves llars fins a indisposicions sobtades a la via pública. La policia local ha esdevingut un pilar fonamental en el teixit de protecció social de Tordera. Escoltem el caporal Joan Antoni Floris i la regidora Nàdia Cantero.
2: Molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
3: Sí.
2: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà, clau, que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat la... Sí, sí,
3: les claus. Entre el domicili, he sortit a tirar la brossa i manca les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut dintre, amb un contenidor...
2: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important...
3: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més coneguts.
2: No tenen tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: El cos policial recorda que el seu telèfon d'atenció està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i anima els veïns a no dubtar a l'hora d'avisar davant qualsevol situació d'alerta. A més, amb l'arribada de les onades de calor i l'augment d'activitats a l'estiu, la policia aprofita per fer una crida a la prevenció. Hidratació constant, evitar sortir a les hores punta i fer ús dels espais climatitzats del municipi són mesures essencials per evitar col·lapses físics que en l'última instància requeririen d'aquesta resposta ràpida i vital que els agents de Tordera estan preparats per oferir.

0: Més coses, el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi durant el període estival. Sota el nom d'Engresca, aquest dijous, 23 de juliol, es posarà en marxa un nou espai de trobada adreçat a veïns i veïnes de totes les edats. La plaça es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió amb diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un dels blocs pensats pels infants, els jocs d'aigua. Fins a 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure i inflables d'aigua. Una proposta idònia perquè els assistents es refresquin i passin una bona estona. A partir de les 6 fins a les 7 agafarà el relleu l'activitat Missió Canalla. Sota el títol de la Síndria Daurada, es tracta d'un joc de pistes organitzat per grups d'un màxim de 5 participants cadascun, especialment adreçat a nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit a les 7 fins a les 9 es duran a terme els tallers de manualitat infantil, que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l'entitat La Xerranca. Per acabar, de 8:15 a 9:15, la furgoneta Lola Van farà acte de presència a la plaça per oferir un concert i un espectacle d'animació i musical que combinarà a ballar petits i grans fins al tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament. Hi haurà servei d'animació durant tota la tarda de dijous per garantir que la primera edició d'aquesta gran trobada sigui un èxit de participació. Des del 2023, Cage Home, firma de mobles i decoració amb seu a Tordera, col·labora amb l'associació Reto a la Esperanza per donar suport a la seva tasca social. L'entitat present a 31 països i en 4 dècades de trajectòria acompanya gratuïtament col·lectius en situació d'exclusió social mitjançant acollida, rehabilitació i formació. La col·laboració es basa en la reutilització. L'equip de circularitat de Cave Home des de Tordera selecciona productes seguint la jerarquia de residus per maximitzar-ne la recuperació. La seu de Reto Esperanza, Sarrià de Ter, a Girona, organitza la recollida i distribueix els materials als tallers, on els participants reparen les peces, adquireixen hàbits laborals i desenvolupen capacitats professionals. Un cop restaurades, les peces es preparen per a la venda solidària. El CEO de Cave Home, Francesc Julià, posa en valor el procés de reutilització dels seus mobles.
1: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones. Mm-hmm. El que és recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
0: El 2025, K-Home ha col·laborat amb 21 ONGs a través de 61 iniciatives socials. Amb aquesta aliança, en dues entitats consoliden una aposta compartida per generar noves oportunitats a través de l'acompanyament i l'adquisició també de competències. I parlem d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, que ha registrat unes dades d'audiència excepcionals a les xarxes socials gràcies a la cobertura de dos dels fets més destacats de les darreres setmanes al municipi: l'estat de l'aigua per la presència de pifes i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park. L'aposta per un periodisme de proximitat i rigorós s'ha traduït en un impacte sense precedents a les plataformes digitals del nostre mitjà. L'interès per temes cabals del municipi s'ha reflectit en el volum de visualitzacions i interacció del públic. La cobertura informativa sobre la presència de pifes i les restriccions d'aigua al municipi han acumulat més de 100.000 visualitzacions. El seguiment de l'incendi de la casa de Tordera Park ha arribat a les més de 185.000 visualitzacions. Dins d'aquesta cobertura destaca especialment un vídeo protagonitzat per un veí que relatava com es van viure els primers minuts del foc, el qual frega per si sol les 150.000 visualitzacions. La difusió d'aquests continguts a través de TikTok ha aconseguit arribar també a més de les 100.000 visualitzacions de persones. Més enllà de les dades, un dels aspectes més rellevants d'aquesta onada informativa ha estat l'implicació directa dels habitants. Totes les publicacions fetes a les xarxes han comptat amb la participació activa de veïns, superant els 30 comentaris per cada post. Aquest alt nivell de resposta demostra el paper clau d'aquesta emissora com a eina de servei públic, canal de debat i punt de trobada per a la ciutadania davant situacions d'interès general i també d'emergències al nostre poble.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: Parlem d'esports perquè el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata de cara a la propera temporada i debutarà davant l'Olot. El sorteig ha ubicat l'equip tordarenc amb un grup ple de conjunts competitius, incloent-hi exigents desplaçaments cap al nord de la península, a més de diversos derbis catalans. Els rivals que acompanyaran el Club Patí Tordera són els següents: el GEC, el Reus Deportiu, l'Ordes, l'Olot, el Congrés, la Sagrera, el Companyia de Maria, el Barça Atlètic, el Vilaseca, el Sant Cugat, l'Oviedo, l'Escola Lubians, el Dominicos i el Josaleta. Max Martos i Pau Muñoz, jugadors del Club Patí Tordera, valoren positivament el grup.
2: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
3: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
1: El trajecte més pròxim per l'equip serà la ciutat de Girona per enfrontar-se al GEC, mentre que el viatge de major distància serà fins a Carballo, a Galícia, per jugar contra l'Escola Lubians. Els tordarencs també hauran de realitzar viatges molt llargs, ja que quatre equips són de Galícia, un d'Astúries i un al País Basc. També cal destacar que dels 14 equips, dos conjunts són filials de clubs de l'Hockey Lliga, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu. La primera jornada del Club Patí Tordera serà contra l'Olot a domicili.

0: Anem per altres notícies. La Fundació Spronis presenta a Malgrat de Mar un cava solidari de la mà de la cava Laviret. Ens ho amplia Laura Téllez.
1: La Fundació Spronis i cava Laviret han presentat a Malgrat de Mar un cava solidari. De gustos afruitats, el cava reuneix, segons la Fundació, la passió i expertesa de Laviret i l'essència i els valors d'Spronis. Els beneficis que s'obtinguin amb la venda del cava es destinaran a l'activitat de la Fundació, que contribueix al projecte de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i en altres situacions de vulnerabilitat a la Selva i l'Alt Maresme. El disseny de l'etiqueta de l'ampolla és obra d'Adrià Gómez, usuari del Servei Ocupacional d'Inserció d'Spronis. Gómez ha estat el guanyador del concurs de dibuix que s'ha organitzat per escollir la imatge del cava. El dibuix de Gómez, que ha guanyat un diploma i un premi de 100 euros, es titula Amb cor i representa una mà que sosté un cor verd com el raïm. Tots aquests dibuixos s'exposaran durant el mes de desembre a la Biblioteca de Blanes.
0: I la Universitat de Girona aposta per la recerca arqueològica a les comarques gironines amb projectes per valor de 1,3 milions d'euros. Entre les futures actuacions arqueològiques hi participaran els municipis de Roses, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Quart. Ens ho explica en Marc Guibas.
2: La presentació que ha tingut lloc al rectorat de la UdG ha comptat amb la presència dels alcaldes dels pobles que formaran part d'aquest projecte, com ara Sarrià de Ter, Cassà de la Selva, Sant Julià de Ramis o Roses, entre d'altres. El rector de la Universitat, Josep Calbó, ha valorat la importància de la iniciativa.
3: És, i també és destacable doncs, que en aquest tipus de col·laboració, ja ho he dit també a Marc, doncs, que es veuen una mica totes les missions de la universitat. No? Evidentment, aquí hi ha la recerca potser és la que ho mou, no? La recerca en aquest cas d'aquest àmbit de la història, de l'arqueologia. Però també hi ha, evidentment, aquesta recerca que es transfereix, que produeix un impacte real, no? que en alguns casos, o en molts casos, acabarà, diguéssim, potser doncs, donant valor a aquest patrimoni que teniu en forma de museu, en forma de visites, en forma del que sigui, no? De llibres...
2: Algunes de les zones més conegudes on la universitat ha estat clau per a la investigació són els treballs a la Vila Romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter o els projectes vinculats als jaciments de Puig d'en Rovira i Puig Castell a Quart i Cassà de la Selva.
4: Venim d'un poblat, en aquest cas, que té alguns elements que creiem doncs, que també el fan especial. És l'únic poblat ibèric que el tenim situat a l'interior del massís de les Gavarres. N'hi ha alguns doncs, que sí que se situen, en aquest cas, doncs, a la perifèria o lindant, però de moment, en aquest cas, doncs, que tinguem coneixement, és dels únics que tenim a dins del massís.
2: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansiu el coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: Anem a ampliar la informació del temps per les properes hores, per les properes jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt ho faran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa, tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any, localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs, una mica més destacable. Però en general, precipitacions extenses, de moment no se n'esperen, sembla que siguin fenòmens molt puntuals de cada cap de setmana, i això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures que baixaran de forma clara.

neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar i vapejar a l'aire lliure, a llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat o prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac a productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
2: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica. Una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com obesitat abdominal, hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa a la sang. I el govern espanyol ha posat en marxa el Pla Automés, el nou programa d'ajudes per impulsar la compra de vehicles electrificats després del Moves III. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases reguladores del pla, dotat en 400 milions d'euros, que permetrà obtenir subvencions de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric i fins a 5.000 per a furgonetes i camions lleugers. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta, apel·lant al present i al futur. La manifestació unitària tindrà un lema "I soc i som", pel present i pel futur, independència, i tornarà a ser descentralitzada a les seus de Barcelona, Girona i Amposta per canalitzar el malestar de la societat catalana en qüestions com els problemes de Rodalies, la dificultat d'accedir a l'habitatge o la situació, diuen, dels serveis públics. I el canvi climàtic podria reduir fins un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040, així ho indiquen els resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyala que una gestió forestal adequada podria fer que això es revertís entre un 8 i un 10%.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 21 de juliol. Que com esteu després de... Hi ha hagut ressaca? Encara teniu aquesta ressaca emocional del partit contra Espanya o sou dels que esteu més tranquil·lets? Nosaltres avui, que tornarem potser a parlar una mica del Mundial, més endavant ho sabreu, però de moment fiqueu-vos còmodes, agafeu el vostre refresc, agafeu la vostra cerveseta i alguna cosa per picar abans de preparar el sopar, perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, doncs avui a la banqueta tindré sentat al meu cantó en Damià. En Damià per parlar d'aquesta secció del Mundial. Sí, és veritat que ahir vam parlar una mica més per sobre amb l'Ot, però avui anem a fer una anàlisi molt més profund. Anem a conèixer també el millor 11, l'11 de revelació, l'11 de decepció, els millors jugadors del torneig. Anem a analitzar una mica com ha funcionat el Mundial i a veure com queda ara la temporada, que ja el Mundial ha arribat al seu fi, començarà a apretar el mercat de fitxatges i també potser amb aquest Mundial s'ha decidit la pilota d'or. Tot això, avui, en parlarem a la banqueta d'estiu, amb en Damià. I esbrinat qui estarà al meu cantó durant aquesta horeta a la banqueta d'estiu, anem a actualitzar-nos de la notícia d'actualitat esportiva tordarenca. Vinga, va!

0: Parlem d'hoquei, és que com us vam avançar a principi de setmana, ja sabem on quedarà enquadrat el Club Patí Tordera i serà en el grup nord d'Hockey Lliga Plata i debutarà Olot. L'equip ha quedat emparellat en el grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatges de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. El sorteig ha ubicat a l'equip torderenc en el grup nord ple de conjunts competitius, incloent-hi exigents desplaçaments cap al nord de la península, a més de diversos derbis catalans. Els rivals que acompanyaran el Club Partit Tordera en aquests rivals són el Jaiec, tornarà, el Reus, l'Ordes, l'Olot, el Club Petit Congrés, el Companyer de Maria, el Barça Atlètic, el Vilaseca, el Sant Cugat, l'Oviedo, l'Escola Lubians, el Dominicos i el Jolaseta. I els jugadors del primer equip, tant en Max Martos com el capità Pau Muñoz, van estar aquí valorant una mica el grup que va tocar.
1: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
2: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai sí. Hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
0: El trajecte més pròxim de l'equip serà la ciutat de Girona per enfrontar-se al Jaiec, mentre que el viatge de major distància serà fins a Carballo, a Galícia, per jugar contra l'Escola Lubians. Els torderencs hauran de realitzar viatges molt llargs, ja que quatre equips són de Galícia, un d'Astúries i un al País Basc. Cal destacar que dels 14 equips, dos conjunts són filials de clubs d'Hockey Lliga, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu. La primera jornada del Club Petit Tordera serà contra l'Olot, a domicili, encara per definir la data.

0: Anem a parlar una mica d'actualitat general i anem a parlar de Ferran Torres, perquè la factura que amaga la renovació de Ferran Torres pel Barça. El Barça posa condicions de renovació per al de Foyos, que no pagarà qualsevol preu per ell, però tampoc vol arriscar-se a perdre el de Frank. La renovació de Ferran Torres no és una urgència immediata en el Barça, però sí és una carpeta oberta per tractar. El Barça continua veient amb bons ulls ampliar el contracte del davanter estrella de la selecció espanyola, que el seu contracte acaba a l'estiu del 2027 i reprendrà les converses quan el jugador torni de vacances. Ara bé, el club no té previst precipitar-se. Una de les claus econòmica és la renovació, que activaria un bonus de 8 milions d'euros pactat amb el Manchester City, un pagament que el Barça prefereix definir diferir fins després del tancament del mercat d'estiu, per no tensionar encara més el fair play financer. Això no significa, però, que el Barça estigui disposat a acceptar qualsevol exigència. La direcció esportiva valora Ferran, però no entrarà en una escalada salarial. Si les pretensions del jugador s'allunyen del que considera assumible o arriben ofertes importants que sedueixin el futbolista, el club no descarta obrir-li la porta de sortida. El que sí que vol evitar és arribar a l'últim any de contracte sense una solució definida. Al Barça li preocupa repetir escenaris en què jugadors en què un jugador guanya força negociadora i pot acabar marxant gratuïtament. Per això, el curs vinent es planteja com a punt d'inflexió o renovació, o en termes assumibles, o una venda que protegeixi els interessos econòmics de l'entitat. I vinga, va, sense més dilació, anem a passar, ara sí que sí, als continguts del dia d'avui. Donem pas a en Damià.
1: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: I vinga, va, anem entrant una mica ara sí que sí amb aquests continguts del dia d'avui. Anem a parlar del Mundial. Ho vam fer ahir una miqueta per sobre amb l'Ot, però avui entrem més en profunditat per conèixer molts de onzes que ens han deixat aquesta última competició i per valorar també com ha anat tot el torneig amb el nostre company, en Damià. Bona tarda, bon vespre, Damià, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jordi. Aquí estem molt il·lusionats d'estar una altra vegada aquí. Ja s'acaba, de fet, ja s'ha acabat amb la final entre Espanya i Argentina. Anem a fer una mica d'anàlisi, no?, sobre aquest torneig d'estiu tan i tan emocionant que hem tingut.
0: Abans de començar la secció, estàs content amb el resultat d'aquest Mundial? T'ha decepcionat o quines són les sensacions que et deixa ara que hi ha acabat?
1: No, estic content amb el que he vist, m'ha agradat el nivell que han mostrat totes les seleccions. I bé, jo crec que és el futbol demostra que hi ha molt, o sigui, perquè sigui guai, hi ha molta variabilitat de nivells entre cada equip, i jo crec que no hi ha hagut gaire contrast entre els més bons i els més dolents, hi ha hagut una mica de cada, i jo crec que això és futbol i ho hem gaudit tots.
0: Doncs vinga, va, donem una petita introducció. I ara en breus comencem, vinga. Vinga, va, ara sí, anem a donar per començar d'aquesta secció. Primer de tot, Damià, una final el diumenge que es va jugar, se'n va anar a la pròrroga i al minut 106 va aparèixer Ferran després de diversos intents, va enviar la pilota cap a dins i va donar el campionat a Espanya.
1: Efectivament, va ser un partit bastant intens on, bàsicament, definint el partit per si algú que no s'ha vist, que dubto molt, per mi Espanya va dominar clarament el joc, Argentina va jugar de forma molt bruta i molt brusca, l'àrbit, que se n'ha de comentar del lo malament que ho va fer, perquè no va pitar gaire cosa, i Espanya, que al mig del camp, una altra vegada representant i dominant el que és tot el partit, i bé, la resta, joc fluid, des que Argentina es va posar les piles fent faltes, i bé, a la pròrroga, com una final del Mundial, ningú esperava menys que s'anés a la pròrroga, i al minut 106, perdó, Nico Williams amb assistència de cap a Ferran Torres per marcar el primer i últim gol d'aquell partit.
0: Et va sorprendre una mica el joc de la final? És a dir, no sé, jo que vaig veure bastanta superioritat d'Espanya a nivell col·lectiu, a nivell de joc.
1: Vaig veure molta superioritat d'Espanya i per mi és clarament el partit el que diu, deia molta gent d'Espanya en els partits grans ha de demostrar que es juga bé, que el futbol que té, i per mi ho va fer clarament en els últims dos partits de França i Argentina. Ha demostrat el que és capaç, ha demostrat el joc que té, i no té res a veure per mi els jocs d'Argentina i França, com he dit ara, dels que van mostrar contra Bèlgica o contra altres seleccions les quals han jugat en aquest torneig. Em va sorprendre més que la selecció espanyola, em va sorprendre l'Argentina, perquè no m'esperava gens el joc que tenien. O sigui, no jugar, a veure, jugant a futbol, evidentment, però de forma tan brusca, els últims minuts, no m'esperava gens.
0: Sé que a tu et costa això de diferenciar una mica el joc amb el nom, però a nivell de joc, estàs més nerviós el dia contra França o a la final contra Argentina? Només per joc, és a dir, et dic els dos partits, no saps ni que una és la final ni que l'altra és la semifinal, només de joc? Quina et ficava més nerviós?
1: Només de joc, abans del partit, o com...
0: Juguen els dos partits, imagina't que hi ha els dos partits, vale?
1: Sí.
0: Però et dic, escolles, quin partit et ficaria més nerviós? Però no dic ni que és una final ni que és una semifinal.
1: Em posaria més nerviós el de França, perquè jo França és... O sigui, traient a davant del nom, ara ja ens oblidem completament del nom, selecció que juga molt bé, que tot i que el partit va acabar d'alguna manera decepcionant o no, però juguen molt bé, tenen molt bon joc i bé, és que bàsicament em posaria molt més nerviós França que no pas Argentina.
0: Ostres, potser és la primera vegada de la història que una selecció no xuta porteria amb els 90 minuts en una final.
1: Potser ho és, no m'ho sé ben bé, però potser ho és, sí. No, a mi em va sorprendre molt, perquè jo a la tele que posaven els marcadors, els overlays de xuts i d'això, ho vaig veure i em vaig quedar amb la boca oberta, perquè, o sigui, una final del Mundial, doncs potser, no, potser un l'equip contrari et doble el tir, doble els tirs a porteria, o tu el dobles o el d'esto, però que no hi hagi cap, zero, o sigui, zero, és molt i molt sorprenent.
0: Estaves tranquil·la aquell dia o realment estaves nerviós?
1: Jo, per coses que van passar aquell dia, pensava... Clar, jo anava amb la selecció de... Jo anava a Espanya, pels temes de, doncs, que els jugadors m'agraden més, i aquell dia no van conya que pensar que guanyaria Argentina. O sigui, en el meu cap, no sé per què, sí? Hi havia una part que deia que... Sí, perquè trobo que... O sigui, era com que... No sé per què el meu cap deia... És que el destí posa que Messi és l'últim mundial i que Messi tindrà el seu segon mundial. No sé per què. No, no em preguntis per què, perquè en aquell moment no sabia per què. Però, no sé, confiava en el bon joc que tenia la selecció espanyola per guanyar el mundial, però no sé per què, però tenia... quan sabia perfectament que ens tocava Argentina anava confiat, i aquell dia les confiances van baixar una mica, tot i que després ja amb el joc ja vaig veure que segurament Espanya aconseguiria la victòria com ho va ser.
0: Jo el que em patia més ja quan va començar la pròrroga és que el partit arribés a penals.
1: Sí, no,
0: això
1: no,
0: em fica molt nerviós.
1: A mi, jo penals no puc.
0: Jo estava veient una selecció espanyola molt superior, molt superior a Argentina, que no estava atacant. És que 20 tirs d'Espanya, 3 d'Argentina, dels quals 0 a porteria. No van xutar a porteria.
1: No van xutar.
0: És greu. Estava bastant tranquil. El que sí que és veritat, potser l'únic van començar a apretar, no?, quan Espanya va marcar el gol.
1: Sí, sí.
0: Potser van anar una mica més a l'atac i Cubarsí, que va salvar el gol d'Argentina gairebé sota pals, es va avançar per treure la pilota fora. A banda d'aquella ocasió, clares, no van tenir cap Argentina.
1: Mira, jo recordo del minut, ara que dius això de si t'acaba Argentina, del minut 80, més o menys del minut 90, sí que estava una mica més nerviós perquè trobava que, o sigui, Argentina... Aquest Mundial Argentina ha remuntat, no ha jugat, ha remuntat. I els últims minuts, per exemple, contra Egipte, que va ser la victòria aquella tan sorprenent de remuntar, també ho van fer els últims com 10-15 minuts. I al minut 80, del 80 al 90, van començar a apretar i van fer bé, evidentment, tenen un equip bastant bo. I després sí que es veia que, clar, amb el gol d'en Ferran, pues havien de fer el que sigui per intentar portar el partit a tanda de penals o guanyar-lo. I pues és normal. És normal. Vaig notar, estava nerviós perquè en aquell moment veia bastant l'empat, perquè era algo que podia passar molt fàcilment, algun error, algun algo, però bé, al final no va ser, i al minut 120 no sé quan es va acabar el partit, 126.
0: Anem a parlar del Mundial en general. Què t'ha semblat?
1: Bé, com he dit abans al començament, m'ha semblat un bon Mundial. Per mi, a mi sempre m'agrada que hi hagi seleccions que diguis, mare meva, quin Mundial s'han fet, o sigui, seleccions que, jo què sé, a mi, ho sento molt, però Cabo Verde no sabia que existia. I vaig descobrir que Cabo Verde jugava bastant bé el futbol, vull dir, jo no me l'esperava, i va jugar molt bé. Altres equips com Curaçao, com, no sé... ara, bueno, estic dient els més bàsics, que jugàvem bé, i a mi m'agrada molt que hi hagi tant jugadors com seleccions revelacions, i que tu, pues, jo què sé, descobreixis un jugador i de cop i volta sigui, no diré el teu ídol, però sigui un jugador espectacular. I jo crec que en el Mundial ha passat, no amb molts, perquè no hi ha hagut tanta selecció quasi bàsica, quasi sobresortit, però bé, jo crec que hi ha hagut molt bon nivell. I parlant d'equips grans, hi ha alguns que m'han decepcionat una mica, com Brasil, que m'esperava que arribés lluny. Parlant de Brasil, amb un recordo del Brasil-Noruega, Noruega m'ha agradat moltíssim aquest Mundial, estic molt content per ells, perquè era una selecció que feia 28 anys que no es classificava i el nivell que van donar va ser espectacular. França, a principis del Mundial em feia por, perquè França, els seus jugadors són espectaculars, i em feia por, però crec que va ser... O sigui, crec que fins a fase de grups i quarts, no sé si una mica més, potser va ser la màxima candidata a nivell joc per guanyar el Mundial. I, no sé, per exemple, l'Argentina, no m'esperava tant que juguessin de remuntades, i que tipo, pensava que, jo què sé, que guanyarien partits fàcilment, doncs, 2-0, 3-0, 3-1, que anirien guanyant, evidentment, però que no, i també no esperava que Argentina arribés a la final. Jo pensava que el destí era aquest, per temes de, doncs, totes les històries que hi ha hagut, però no m'esperava realment que Argentina arribés a la final. M'esperava un... Bueno, és que ara no sé de partit. I no sé, altres seleccions que em venen al cap ara, Alemanya, per mi, doncs, bueno, no m'esperava molt d'ells i tampoc han fet gaire cosa. I altres seleccions que me'n recordi, no sé si tens alguna destacat, Jordi.
0: No, comparteixo bastant. Jo crec que Noruega m'ha agradat bastant. Sempre quan hi ha un mundial m'agrada Japó. Tinc, no ho sé, no ho sé.
1: Clar, això tots, crec que tots.
0: M'agrada Japó.
1: Acaben bé.
0: Però, bueno, són seleccions que et van sorprenent, m'agrada realment... Crec que això ho vam arribar a parlar, que m'agrada realment que hi hagin... seleccions que sorprenguin i eliminin a grans, però alhora prefereixo enfrontaments de dues seleccions grans. És a dir, et posaré un exemple. Alemanya, que la va eliminar Paraguai, m'agraden aquestes sorpreses, però potser l'encreuament que hi havia abans d'un França-Alemanya m'agradava molt més que un França-Paraguai. És una mica contradictori, ho sé, però, ostres, m'agrada molt més duels de seleccions grans, però alhora m'agrada que seleccions més petites eliminin aquestes seleccions grans.
1: Sí, totalment d'acord. A mi també em passa això i em passa bastant sovint. I el que també esperava molt d'aquest Mundial, i per fi ho vaig aconseguir a veure al tercer i quart lloc, que déu-n'hi-do el que em vaig esperar per aconseguir això.
0: Ara parlarem d'aquest. Sí.
1: O sigui, jo esperava des de l'inici de les fases d'eliminatòries que hi hagués un partit amb dues seleccions amb bon nom i bons jugadors, França i Anglaterra, bueno, van ser en el cas aquest, que fos un partit amb molts gols, amb moltíssims gols, que o sigui, i més del que va haver a la final del 22, que va haver 3-2 amb remuntades, no sé què. O sigui, volia molts gols, i ho va passar ara has dit que comentarem aquest partit, però abans el resultat d'ara, per si, bueno, crec que tothom ja se'l sap, el 4-6 a favor d'Anglaterra, però, o sigui, aquell partit el vaig disfrutar tant, o sigui, va ser espectacular, molt.
0: Jo què vols que et digui, eh?
1: És que volia que hi haguessin molts gols.
0: Però van haver-hi gols perquè anaven a un 30-35% de seleccions. No. O sigui, t'anava a preguntar per aquest partit per dir-te, realment creus que ha d'haver-hi aquest partit en el Mundial?
1: Al tercer i quart lloc...
0: És que els equips ja no van a guanyar, vull dir... França va sortir caminant, sí. Anglaterra ho va aprofitar, però pràcticament els dos anaven amb suplents, amb gent que no havia jugat pràcticament ningú minut en el Mundial.
1: Sí, a veure, sí que es veia que la primera part França era, o sigui, ja sense ofendre, o sigui, Curaçao no, el pitjor, perquè, o sigui, no feien res, Olise anava caminant, Mbappé...
0: Olise va entrar després,
1: Ah, sí?
0: Va entrar a la segona meitat.
1: Pues no sé quin jugador era.
0: Va ser terrible.
1: Pues no sé quin jugador és, que vaig dir, què coi fas caminant, tio, que estàs jugant un Mundial, nano?
0: Due, segurament, però, due. Ostres, és que la defensa van ser quatre jugadors que no van jugar, pràcticament no sumen ni 45 minuts entre tots.
1: I els gols també em van agradar, vull dir, però per mi, o sigui, vaig disfrutar més, no tant el joc, perquè el joc va ser bastant avorrit, la veritat, plan, primer dominava moltíssim Anglaterra, després va començar a dominar França amb 3 gols en pocs minuts per posar el 3-4, però en el que és el mercat, o sigui, un 0-4 a un Mundial de tercer i quart lloc, això és igual, a la primera part, o sigui, vaig quedar impressionat amb que Anglaterra sapigués dominar tant a França en aquella primera part. Que França no va fer el millor? No, és que no va fer ni el millor ni acostant-se al seu pitjor nivell. I a la segona part Anglaterra va desaparèixer, o no sé què li va passar.
0: Bueno, amb canvis sobretot de França, i que suposo que deixa'ns-ho a dir, mira, hem de començar a jugar perquè no estem fent res, però és que la situació hi era que Mbappé es anava rient quan anava marcant gols. Ah, home, aquest partit no té... No, o sigui, per mi no és seriós, no és d'un Mundial.
1: No.
0: Per mi és com si no jugués. No m'importaria. Ningú se'n recorda del tercer lloc. Ningú vol jugar aquell partit dels jugadors.
1: Ja.
0: Ningú. Tu, si perdessis una semifinal del Mundial a les portes d'estar a la final, portaria a jugar un per tercer
1: lloc? Sí, sí, no, no.
0: Ah, home, va.
1: Sí, no. jo el que és a nivell classificatori no m'agrada, perquè aquest partit, o sigui, els dos equips anaven a, que tu ja saps que quan jugues aquest partit, o sigui, t'has quedat a un pas de la final i ja t'han de fer jugar un partit extra.
0: Però és que aquest partit no reflexa clar. El nivell que han estat mostrant al Mundial. Llavors, per què serveix?
1: Però el que m'equilibra una mica la balança de que no em desagradi tant aquest partit és, repeteixo, ja no a nivell històric, sinó al marcador que va haver aquell partit i a les dues seleccions que jugaven.
0: Sí, puc entendre que va ser un partit amb molts gols, però alhora, si no reflexen el nivell dels dos equips...
1: Ja.
0: M'entens?
1: Sí, no, sí.
0: És a dir, jo crec que França i Anglaterra es posen a jugar a la final del Mundial.
1: Hombre.
0: I no queden amb un 4-6.
1: No, clar.
0: Es posen a jugar unes semis i no queda un 4-6.
1: Clar.
0: Saps? És a dir, jo crec que a la baixada de nivell dels jugadors, dels ànims de jugar aquest partit, va fer doncs, que la defensa fos un culadero dels dos costons.
1: Però això reflexa el que fan les seleccions en temes classificatoris, perquè... crec que no hi ha hagut cap partit que superés els 4 gols d'un equip o de... no, de partit segurament sí, però superés els 4 gols d'un equip en mode classificatori. Per què? Perquè les seleccions quan juguen a...
0: Estats Units 1, Bèlgica 4.
1: Bueno, superar.
0: Hi ha aquest partit i després hi ha un de, bueno, fase de grups d'Alemanya que va guanyar
1: 7-1 a Curaçao.
0: 7-1 a Curaçao, exacte.
1: Però que vull dir, a nivell de rondes d'eliminació, una selecció, i això m'ho van dir l'altre dia i vaig estar molt d'acord, una selecció no va a rebentar. Una selecció va a marcar un o dos gols i no tancar-se enrere com unes rates, però aguantar bé el resultat.
0: No estic d'acord aquí, eh?
1: Ah, no?
0: No. Per mi...
1: Pues l'altre dia m'ho van dir i vaig dir sí, no, és que per mi també.
0: O sigui, una cosa és el que hagi passat i l'altra és el que intenta la selecció. És a dir...
1: És que jo no crec que vagin a rebentar. Jo crec que van a assegurar la classificació.
0: Marcant els més gols possibles.
1: Sí, però vull dir, si pots fer dos gols i ja, no sé, no tirar-te enrere, però, no sé, aguantar, dominar una mica el partit...
0: Jo crec que quan canvies el teu estil, aquí la cagues. És a dir... si jo ara juguem un partit tu contra mi, jo et marco dos gols, jo aquí, si canvio el meu estil, que ha fet que et marqui dos gols a tu i em senti superior a tu, si canvio l'estil i em poso més defensiu, tu tindràs protagonisme i em podràs empatar el partit.
1: Sí.
0: Si jo segueixo proposant aquest mateix joc en el que m'ha permès marcar-te dos gols i mantenir un nivell que potser no estàs ni olorant la pilota, farà el que pugui marcar més gols. És a dir, estic d'acord que una selecció no vol humillar l'altra. Això estic d'acord. Però sí que és veritat, a mi això m'ho han dit amb qualsevol esport, la millor manera de no humillar algú és seguir jugant el teu joc. Si tu perquè vas guanyant 4-0 dius ai, pobret, vaig a parar, això sí que és pitjor per mi. És pitjor. Per tant, jo segueixo jugant, és esport, si em sento superior et vaig marcar més gols, estem en unes eliminatòries i més en fase de grups que els gols compten, els gols poden acabar comptant i molt, i més en aquest, que els tercers llocs, ostres, han tingut un paper molt important. Per mi, cada selecció ha de fer el seu joc, si amb el seu joc vol dir que arrullaran a l'altre equip, arrullaràs a l'altre equip igual que va fer Alemanya amb Curaçao, només al nivell per cadascuna. Jo ho veig així, eh? Jo ho veig així.
1: Sí, no, sí, per una banda sí que tens raó, però per l'altra penso amb el... No sé, és que jo... És que em va agradar com ho va dir la persona que m'ho va dir, perquè m'ho va dir com amb confiança que sí, en plan, quan un equip està a ronda de... O sigui, jo, per exemple, la porra que et vaig dir un dia que estàvem fent amb Desta en família, ningú va posar que els classificatoris, o sigui, els d'eliminació... hi haguessin molts gols o molta superioritat en un que a l'altre. I així va passar. Per què? Perquè, no sé, és com que les seleccions no van... És que no sé ni com explicar-ho. És com que van a fer gols, però a la vegada, si tu ataques moltíssim i no sé què, i deixes molts espais, potser et marquen i no, és que no sé com explicar-ho.
0: Però per mi és això, eh? Si tu has marcat 4 gols, per exemple, jugant un joc i et tanques darrere... Corres el risc de que l'altre comenci a jugar.
1: Sí.
0: Si li has marcat 4 gols, t'has sentit còmode i has vist que no t'ataquen, no canvis l'estil. Segueix jugant el teu joc. Si has de marcar més, marcaràs més. Si no, doncs, bueno, no marcaràs més. Vull dir, tant es fa. T'anava a preguntar, perquè aquest ha sigut un Mundial, ostres, de molts equips, per primera vegada de la història, però s'ha confirmat que el Mundial d'aquí 4 anys seran encara més equips, perquè es complirà el centenari del Mundial. Hi hauran 64 equips.
1: Bueno, una bestialitat. No sé com s'ho faran, perquè crec que ja vaig sentir que seria difícil amb aquest Mundial, crec que hi havia 48, no?
0: Sí.
1: Aquest Mundial d'organitzar-ho amb 48 equips, no sé com s'ho faran, però bé, si més equips és igual a més futbol, per tant, per mi encantat, que, i bé, ja s'ho faran. Si han donat la llum verda, vol dir que ja que s'ho poden muntar bé, i no sé, trobo que pues, segurament, com que hi haurà 20 seleccions més aproximadament, pues, hi hauran, si ja no sabia ni que existia Cabo Verde, pues ara hi hauran les Illes Fiji, jo què sé.
0: Bueno, mira, podrà entrar a Xile, podrà entrar a Itàlia, no? Aquestes seleccions que no han pogut disputar. Damià, anem a veure el que han estat els millors 11 per tu d'aquest Mundial. Anem encara potser una mica a la recta final de la secció, on m'agradaria que em comentessis, bé, per tu qui han sigut els millors jugadors. Bé, primer això, anem a comentar els premis que s'han donat. No sé si estàs d'acord amb tots els premis que es van donar un cop va acabar la final.
1: Ahir, sí, va, Unai Simón, sí, crec que sí. A veure, Rodri per mi ha fet un Mundial espectacular, que ha sigut l'MVP d'aquest Mundial, la pilota, no sé si és pilotador o no sé què és.
0: Per tu és MVP just?
1: Per tu no, que m'ho preguntes així.
0: Respon.
1: Jo per mi sí, per tu?
0: Per mi no.
1: Qui és per tu?
0: Per mi no.
1: Leo Messi.
0: Per mi Leo Messi ha fet millor Mundial que Rodri?
1: Per mi no.
0: Des de la fase de grups fins a la final, ha fet millor Mundial Messi, ha fet millor Mundial Mbappé, ha fet millor Mundial Cubarsí. Crec que hi ha molts jugadors que estan per davant de Rodri. Entenc, puc entendre, que es vulgui donar, per exemple, que no li hagis donat a Mbappé, fiquem el cas de que Mbappé, perquè per mi ha jugat impressionant una altra vegada, que no li hagis donat a ell perquè no hi era la final i quedaria molt raro, li has d'entregar a algú que hagi jugat la final. Però per mi Rodri va començar a jugar bé més tard. Per mi no és com el millor jugador del Mundial. Per mi a Espanya, òbviament, que és molt bo, és molt bo i ha fet un gran Mundial, però no com per donar-li un premi a millor jugador. És a dir, és que fins i tot abans li hagués donat a Cubarsí, de debò. És que sí, el Mundial de Cubarsí, sí, no sé. Des de principi a fi, un gol encaixat. Millors estadístiques que Cannavaro l'any 2006, que va guanyar la pilota d'or. És que són paraules molt grans. I ara és la pregunta que tu et feies. I ara, la pilota d'or per qui és?
1: Jo segueixo dient que per mi Rodri és just...
0: Pilota d'or!
1: Ah, espera, no, clar, no, això no he estat atent.
0: Vale, això...
1: Pilota d'or, que és el... El... Què és?
0: El què?
1: Pilota d'or.
0: No, pilota d'or, el Balón d'Oro.
1: Bueno, el que t'he dit abans, tipo, tu qui em posaries?
0: Bueno, està per decidir, però per mi, Rodri, només per haver guanyat un Mundial no em sembla candidat a guanyar la pilota d'or, bàsicament perquè la temporada amb el City no ha estat bona. Lamin, bueno, podria ser un dels candidats, malgrat no fer el Mundial que la gent s'esperava, de marcar gols i tot, ha tingut un Mundial d'adaptar-se a les circumstàncies, però en clau equip ha ajudat moltíssim. És a dir, per mi no és un Mundial de suspens de Lamin, no. ni més ni menys. Messi, podem parlar que també pot ser un candidat. Harry Kane pot ser un altre candidat, tot i que el pes de no passar a la final tindrà repercussions, igual que passa amb Mbappé. Cubarsí estarà dalt, per mi hauria d'estar-ho, i molt amunt, però el simple fet de ser defensa no ho estarà.
1: No, d'esto. Espera, perquè ara t'he entès, no sé quin lío mental m'ha vingut, perquè estàvem parlant del Mundial i de cop em vens amb el pilota d'or de temporada.
0: De qui creus que guanyarà la pilota d'or, ara?
1: Ara sí, t'he entès. Per mi, dels que... O sigui, comparteixo bastant l'opinió teva, de que, per exemple, Dembélé, jo què sé, ha guanyat, que va ser l'antic pilota d'or, però ha guanyat la Champions, s'ha eliminat a semis, però ha guanyat la Champions. No crec que ho hagi de ser del tot, però... no et podria dir que no té números. Messi, no. Vull dir, per mi ja Messi ja la temporada passada el vam oblidar i que aquesta també. Per molt que hagi fet un Mundial espectacular. Mbappé ho ha fet molt bé, però no m'acaba de convèncer. Jo crec que per temporada...
0: O sigui, el tema és que la pilota d'or en una temporada mundial... El Mundial té molt de pes.
1: Sí.
0: Però clar, no hem d'oblidar la temporada. Per exemple, la temporada d'Mbappé... zero títols, sí. Vale que poder estar el Pichichi, però
1: clar, sí.
0: pesen
1: mira
0: molt.
1: Mira això, títols. A veure, dels nombres més destacats, Lamine Yamal, amb el Barça ha guanyat la Lliga, amb el Barça ha guanyat la Supercopa i ja està, i ha guanyat el Mundial. No ha sigut el millor al Mundial, ni molt menys, perquè per mi el nivell hauria d'haver estat millor. És bé que venia de lesió i que no és fàcil, però Lamine Yamal per mi ha tingut una temporada comptant Mundial molt i molt bona.
0: I Cubarsí?
1: Cubarsí del fet de ser defensa. Que no... Vull dir, sent justos, estan ahí. Però...
0: De fet, és que ja et dic, eh? Sé que no, jo, no, potser no ni hi eres, eh? Però és que, clar, ha superat Cannavaro l'any 2006, va guanyar el Mundial. Cannavaro és un
1: no
0: defensa.
1: No,
0: no, ja. És un defensa, va guanyar el Mundial, es va emportar la pilota d'or i Cubarsí té millors estadístiques ara que Cannavaro, eh?
1: Sí, sí.
0: D'aquella temporada. Crec que s'està infravalorant moltíssim
1: sí, sí.
0: el això, Mundial no, això, i la temporada de Cubarsí, però això, moltíssim.
1: Això estic d'acord, ja que és, per mi Cubarsí és un jugador que m'encanta, em sembla espectacular. Sí, per mi és Cubarsí i Lamine, els dos són del mateix nivell, però un juga a davantera extrem dret i l'altre central. Però per mi els dos són igual de bons, o sigui, Cubarsí és per mi el Lamine de la defensa i Lamine per mi és el Cubarsí de l'atac. O sigui, jo per mi defenso així els dos jugadors. I és que em faria molt estrany que Cubarsí guanyés una pilota d'or siguent el que és amb 19 anys, que Lamine també en té 19, però no sé, Lamine és com, no sé, per mi igual que et vaig dir en el seu moment que les seleccions ja per nom em tenen una mica, doncs per mi el davanter o sigui, el jugador, si és davanter ja és com que el davanter ha de tenir més
0: ja et pesa més, eh?
1: Claro. Això li passa a molta gent, perquè ho sé, no sé si tu també et passa. O ets molt més just?
0: No. A mi, jo crec que he passat aquesta etapa. L'he passat i miro molt amb el joc, és a dir, comparo...
1: No, sí, pel que és de joc sí, però no sé, trobo que...
0: O sigui, no podem infravalorar la feina que fan els...
1: No.
0: Igual que... potser et va estranyar que la guanyés Rodri. Potser et va estranyar, però ara ja ho veus més normal perquè l'ha guanyat.
1: Sí.
0: Clar.
1: A veure, no em va estranyar del tot... Ara, si vols, parlem de la pilota d'or d'en Rodri... no em va estranyar del tot, però sí que per mi, clar, jo veia... Clar, jo la meva vida ha sigut molt Messi, perquè tots els pilotes d'or els ha guanyat amb Messi, així més amb consciència. I clar, de cop i volta, pues, la guanya un migcampista, que no acceptarà... Bueno, sabia qui era, però vull dir, tampoc era gaire fan d'ell. I em diuen, molt bé, que els migcampistes també poden guanyar pilotes d'or.
0: Home, només faltaria. A la història l'han guanyat fins i tot porters.
1: Ja. Bueno, t'he dit ja, no ho sabia. Qui ha guanyat ben bé?
0: Yassin, era rus.
1: Va, efectivament.
0: No, hi ha moltes llegendes en defensa. Jo crec que l'han guanyat més defenses que Cannavaro, però Déu-n'hi-do. O sigui, crec que no s'ha d'infravalorar el que deia abans, la feina que tenen a les altres posicions, i s'ha de valorar com la feina en si de cada posició, qui ha fet millor temporada en la seva feina, amb la seva respectiva feina.
1: Sí.
0: No poden comptar més els gols...
1: Ja, clar.
0: És a dir, seria raro, sí, però que crec que no s'ha de deixar de valorar.
1: No sé, jo, Cubarsí, Lamine, algun d'aquests, afegint algú a la llista.
0: Anem a passar a l'última part d'aquesta secció, Damià. Explica'ns una mica, doncs, qui ha sigut... Bueno, quin és el millor 11 per tu de tot el que portem de Mundial?
1: Millor 11. No, quan se'n portaria, Unai Simón, li van donar el guant d'or un cop acabat la final, i per mi molt just. Parlant del Mundial, bueno, evidentment, hem de parlar del Mundial. Només han encaixat un gol i ho ha fet molt i molt bé. A les primeres rondes no, perquè bàsicament no tenia gaire protagonisme. Defensa, Cubarsí i Upamecano com a centrals i com a laterals, Cucurella per una banda, Pedro Porro per l'altra. Crec que és una defensa espectacular. Vull dir, crec que Cubarsí i Upamecano són dos centrals de lo millor que hi ha, tot i que Laporte ho ha fet molt i molt bé. No sé per què, no sé per què no. Tiro més per Upamecano pel que he vist. I després Cucurella i Pedro Porro per mi són espectaculars. O sigui, són laterals que per mi, o sigui, parlant de mi, no m'esperava tant de cap dels dos, perquè són, o sigui, Cucurella és un jugador molt i molt bo, però no sabia que era tan bo.
0: No, jo de Cucurella sí que me l'esperava, eh?
1: Potser hauria de ser, no et diré revelació, però Cucurella, no sé, vull dir, m'esperava un molt bon Mundial, però no tant, m'ho ha fet molt i molt bé, igual que Pedro Porro. Per mi Pedro Porro, la dupla que han fet a la selecció amb la Minya Mal, d'ofensivament i defensivament, ha sigut molt bona.
0: No, no, a mi Cucurella, jo sabia que rendiria així, de fet a l'Eurocopa ja ho va fer, per tant jo ja comptava. Et podria arribar a comprar, ja ho hem parlat fora de micros, els quatre defensors de la selecció espanyola, perquè més, és que només sí, li han marcat un gol en tot el Mundial i va ser potser una mica de despistada. Seria històric que haguessin deixat la porteria zero en tot el Mundial. Et podria comprar també, a que em diguessis Hakimi com a lateral dret i deixessis a Pedro Porro com a revelació, perquè a mi Pedro Porro sí que crec que ningú s'esperava que li tragués el Llorca a Marcos Llorente i que aconseguís consagrar-se com un dels millors laterals drets d'aquest Mundial. I ara compta que el Tottenham, amb aquesta mala temporada que ha fet, que gairebé baixen, compta que li plauran les ofertes. I és un bon jugador per comprar. I compta, o sigui, tant de bo, no sona, però tant de bo el Barça s'ho repensés i fes aquesta competència amb Koundé i Pedro Porro.
1: Sí, sí, no, jo Pedro Porro també és un jugador que no me l'esperava, perquè sí que veia que des del primer moment ja veia que Marcos Llorente, des del primer partit o segon, ja fluixejava una mica. I pues res, Pedro Porro ho ha fet molt i molt bé. S'ha consolidat, com ho hem vist en la majoria, crec que tots, gairebé de 11 inicials de la selecció. I bé, anem a passar al mig del camp.
0: Vinga.
1: Perquè tenim un mig del camp molt i molt potent i molt dominador, amb Jude Bellingham i Rodri a la base d'aquest mig del camp, i Olmo com a enganxe, el killer que el comentarem ara.
0: Sí, aquí te compro els tres, per mi és molt bona. Et podria arribar a dir fins i tot, clar, si aquí a vegades el millor 11 es poden sublapar jugadors de revelació, perquè, per exemple, no m'esperava el paper de Fabián Ruiz, no me l'esperava. Per mi em ha fet un grandíssim Mundial. Crec que el problema que hi havia al principi és que Pedri i Rodri
1: es
0: solapaven molt, tenen un joc bastant similar i un no podia destacar estant al costat de l'altre. Però això també ho va llegir molt bé Luis de la Fuente, que ho va saber llegir, va preferir doncs a Rodri, bueno, a més descans per Pedri, i va ficar Fabián, que es complementava molt bé entre els dos, perquè són perfils més diferents. Et podria fins i tot...
1: A veure què em tires ara.
0: No, estic ara pensant... No, sí que potser és on estem més d'acord, en el mig del camp. Vull dir, això de Fabián, però per una pinzellada com a possible suplent d'aquests tres, perquè m'han semblat un dels millors a mig del camp. Per mi aquí sí que t'ho compro. I mira que Dani Olmo anava a ser suplent de Fermín, perquè per mi Fermín era titular,
1: Era
0: titular. La dada que t'anava a tirar, que ara m'he recordat, Fabián Ruiz no ha perdut cap partit amb la selecció espanyola, cap partit, 50 de 50, i que Àlex Baena, juntament, si hagués estat convocat Fermín, haguessin estat els primers jugadors de la història en guanyar Jocs Olímpics, Eurocopa i Mundial, seguits. Per tant, ostres, això també és un fet per la selecció espanyola, que ara només Baena, perquè Firmino va estar lesionat, però que haguessin complert aquesta dada.
1: Bueno, després de veure el centre del camp, anem a passar amb els davanters, crec que és la cosa que... No sé, bueno, sempre els davanters han estat molt aclamats, i anem a veure els davanters que estan en aquest millor 11 o 11 ideal, depèn de com ho vulguis dir. Per mi, Kylian Mbappé, pel Mundial que ha fet, perquè per mi és espectacular la quantitat de gols que ha marcat al nivell, o sigui, ha passat d'un Madrid ha desaparegut a un França que s'ha convertit en, no et diré Leo Messi del seu prime, però
0: s'ha convertit en el màxim golejador de l'història dels Mundials.
1: Efectivament.
0: Ja.
1: A dalt de tot, Haaland, perquè s'ha carrilejat sencerament a Noruega, vull dir, ja ho hem comentat el paper que ha tingut Haaland amb la seva selecció. I per banda, per l'extrem dret, hi ha molta gent que hauria posat Lamine, o que, però tot i que Lamine no ha tingut el nivell que el seu millor nivell, i ha posat el millor jugador de tots els temps. He posat el Lionel Andrés Messi Cucitini.
0: Aquí te la compro, sencera els tres jugadors. Després podem parlar de diversos suplents. Kane.
1: Si parlem de suplents, Lamine ha de ser, perquè Lamine és un jugador molt bo.
0: No sé si entra en aquest
1: Mundial.
0: Jo crec que sí. Per mi, Kane, Olís i fins i tot et direu Yarzábal, com a Mundial l'han fet millor que Lamine. l'han fet millor. Una cosa és el carinyo que tu tinguis a la mina.
1: Aquí
0: s'estiren molt d'acord. Aquí s'estiren molt d'acord.
1: Ara ho estava pensant de... No, sí, sí, a veure... Sí, clar, dir això em fa molt mal, però potser sí que és veritat que Lamine pues, no ha fet... Tothom s'esperava que fos el Mundial de Lamine Yamal per el...
0: Però això és l'expectativa que tenia
1: clar,
0: la gent, eh?
1: Clar, per tot el que és ell ara amb el futbol, que és l'ídol de tothom, el millor jugador no sé què, però el Mundial d'aquest nano no ha sigut el més esperat. Ja podem parlar de lesions i podem parlar d'això, que és difícil de sortir, però bueno... Sí que és
0: que venia de lesió.
1: Clar, clar, de 2 mesos de lesió, vull dir, d'un mes i mig, dos, vull dir, no sé. Sí que és veritat que potser, sí que t'acabo comprant això de no posar la min ni a la banqueta, per dir-ho així, d'aquest millor 11, però bé, és una cosa que em fa molt mal, perquè sí que és veritat que tiro bastant més del que m'agrada.
0: Mm-hmm. Passem al 11, si vols, de revelacions d'aquest Mundial.
1: Anem a començar amb porteria, un porter al qual va ser notícia en el seu moment en un partit de fet i després ja es va ser viral per pujar de seguidors a xarxes socials pel partit que va fer contra la selecció espanyola. Té un nom i es diu Bocinha. Per mi és un porter que és que no sabia ni que existia i ho ha fet, bueno, ho ha fet, a veure, ho va fer en el seu moment molt, molt bé. No sé, molt bon porter, revelació.
0: Sí, es pot, m'agrada aquest porter com a revelació. Jo et tiraré un altre,
1: a veure.
0: Per tenir diferents opinions, et tiraré Orlando Hill, el porter de Paraguai. És el porter amb més aturades de tot el Mundial, va eliminar Alemanya, va gairebé eliminar França, només amb un 0-1 va passar la selecció francesa. Un dels millors porters també d'aquest Mundial. Òbviament no es van portar el Guant d'Or, però el porter amb més aturades,
1: sí, sí.
0: Ostres, i a més de Paraguai, que jo crec que ningú s'esperava que fos un porter de Paraguai i el porter amb més aturades de tot el Mundial. Per mi, jo em quedo tant amb Orlando Hill, potser el ficaria fins i tot a titular, i Bocinha de suplent.
1: Sí?
0: Sí, bueno, sí, per dir diferents coses.
1: Vale. Bueno, després de comentar el porter, anem amb els quatre defenses.
0: 4-3-3 igual, no?
1: Sí, 4-3-3 igual. Tenim posat a central, per mi, el millor central d'aquest Mundial, però és revelació perquè vull dir, el nivell que ha tingut... Podries tenir expectatives, però és que el nivell ha estat espectacular. Cubarsí.
0: No, zero dubtes. Per tu, jugador revelació també, del Mundial?
1: Sí, sí. Sí, sí, per mi és jugador revelació. I els altres tres, Nico O'Reilly.
0: Lateral dret. Sí, d'Anglaterra.
1: Ato.
0: D'Holanda. Tot i que va perdre contra Marroc, per mi també ha fet molt bon Mundial.
1: I a l'altra banda, el senyor Pedro Porro, de la selecció espanyola.
0: Mare.
1: Jo crec que, ho he dit abans, que Pedro Porro ningú s'esperava que fes tan bon Mundial, perquè ja has dit abans això de tu, de que en Cucurella sí que t'esperaves més,
0: sí, sí.
1: Però amb Pedro Porro no. I jo crec que dins d'això, jo crec que ho ha fet molt i molt bé. Seguim al mig del camp perquè tenim tres noms que sincerament jo sento molt pels friquis del futbol per dir-ho així, però jo no me'n sabia gaires cap i de fet m'ha ajudat el senyor Jordi a fer una mica l'anàlisi aquest. Gilberto Mora, Bobadi i Puerta, digues les seleccions.
0: Els explico, Gilberto Mora té 17-18 anys, de la selecció mexicana. Selecció mexicana que podria ser una també de les revelacions del Mundial, tot i que va caure, però a les portes de passar contra Anglaterra. Només 17 anys, comandar al mig del camp d'una selecció, ostres, em sembla espectacular. Diria que juga a l'Oporto, aquí no estic gaire segur, però em sembla espectacular Gilberto Mora, que acabarà fitxant per alguns equips i ja comencen els interessos. Bouadi, un jugador que va poder jugar en França però que finalment ha acabat anant al Marroc, 18 anys, molt bon joc, anar mig del camp del Marroc, seguint comandant, tinguent molts minuts, per mi també clau. I després, el migcampista de Colòmbia, ostres, ha estat també l'eix central de Colòmbia, una Colòmbia que no va poder arribar a passar contra Suïssa i potser una mica decepció segons el que s'esperava la gent, però per mi em sembla també un dels millors migcampistes revelacions per no tirar sempre dels mateixos noms. Òbviament, podria estar, com he dit abans, Fabián Ruiz. Per mi, crec que cap de nosaltres i cap dels oients es podria esperar al Mundial amb el paper protagonista que ha tingut Fabián. I a més, ostres, bueno, crec que ha fet un molt bon Mundial.
1: Sí, sí, no, és bueno, clar, ja he dit abans que no me'l sabia gaire ben bé d'on eren, però sí, sí, comparteixo la mateixa opinió. Passem a dalt de tot. Passem amb els tres davanters, com hem dit, 4-3-3, igual que amb l'equip revelació, perdó, igual que amb l'11 ideal. Passem Manzambi, Nusa i López Cabral. Opinió, senyor Jordi?
0: Mira, Nusa de Noruega, has dit que abans era una de les seleccions revelacions.
1: Sí, sí.
0: A part de Haaland, crec que per la banda va fer molta feina Nusa. És a dir, Haaland, a part de marcar els gols, si ningú ha mirat els partits, mira, serà Haaland. No, no, no, però és que Nusa, a la banda, feia les centrades, feia tota la feina bruta per enviar-li aquestes pilotes a Haaland. Per mi, un jugador espectacular. Igual que López Cabral de Cabo Verde, tot i que en alguns ha jugat de lateral, són aquests laterals que acaben pujant molt, com aquests carrilers que acaben siguent extrems en atac, però en defensa són laterals. Hi ha aquesta ambigüetat, podria estar tant a davant com a darrere, però, ostres, molt sòlid a darrere, en atac, aportant moltes línies ofensives, va complicar molt a Argentina, va marcar un golaç contra Argentina que va enviar el partit a la pròrroga, i després has dit... També?
1: Hem dit Adal, Manzambi, Nusa...
0: Sí, sí, sí, jugador de Suïssa, que tot i que es va lesionar en el tram final, ostres, tres gols, dues assistències, sí, per sí. Mi també un gran joc, que de fet, durant el Mundial també, després d'haver sigut tan important, quan es va lesionar, va fitxar per l'Aston Villa per 70 milions. Sí, per tant, va despertar interessos de grans clubs d'Europa.
1: Sí. Anem amb l'últim, si vols
0: anem
1: ja passar.
0: Anem amb l'últim.
1: Anem amb l'11 decepció d'aquest Mundial 2026. Igual com els altres, a banda del porter, 4-3-3 d'esquema de l'11 inicial. Anem amb el porter de Croàcia, Dominik Livaković.
0: Te'l puc comprar. Croàcia, jo crec que ha estat una de les seleccions potser més fluixes. Però sí, te la puc comprar i potser afegiria, mira, potser Neuer, però perquè va quedar eliminada, però no, va fer grans cagades, però mira, bona elecció.
1: Anem amb els defenses, com hem dit abans, 4-3-3, anem amb els 4 defenses, on comencem per banda... No, perdó, comencem per centrals, amb Antonio Rüdiger, Alemanya,
0: mira, sí, te la compro.
1: I Ronald Araujo.
0: També t'ho compro, tot i que crec que no ha tingut gaires minuts.
1: No, la veritat és que no.
0: Sí que et compro que potser s'esperava més que Araujo tingués papers importants, i tots sabem el central que és Rüdiger i no l'hem vist.
1: Anem amb els laterals d'aquesta defensa que hem posat. Anem amb un del Barça, Joao Cancelo, de Portugal, i l'altre, Corea del Sud, Kim Min-jae.
0: Sí, Kim Min-jae, que, ostres, un dels deixos de Corea del Sud, igual que amb Son. I Cancelo, jo crec que també una mica com a selecció, en general, ha sigut bastant decepció.
1: Però Cancelo crec que és més pel que ha fet el Barça aquesta temporada, que ho ha fet per mi molt i molt bé comparat amb la...
0: Ja t'esperaves una mica
1: amb
0: més
1: la primera,
0: d'ell.
1: Clar. O sigui, bàsicament m'ho he posat per això, perquè...
0: Sí, ho puc comprar.
1: El nivell de

0: ara ho estava pensant al revés de Mbappé. Per mi el Madrid no ha fet absolutament res, bueno, ha sigut bon golejador, però parlant només de penals, i Cancelo ha fet molt bona temporada amb el Barça, i a Portugal, on està Cancelo? Perquè no l'he vist gaire, jo, la veritat.
1: Te'l puc comprar. Anem a dir aquest final d'11, perquè ens estem quedant sense temps.
0: anem, fem repart ràpid. Federico Valverde, Vitinha i Bernardo Silva, dos de Portugal i un d'Uruguai.
1: Mira, jo aquí te'l canvio, mantinc alguns, et diré Vitinha, et diré João Neves i et diré, tot i que em faci molt de mal, et diré Pedri.
0: Pedri te'l compro. João Neves...
1: No, per mi el mig del camp de Portugal és la major decepció del Mundial.
0: Ja, no,
1: tenien el millor mig del camp de tots. Sí. Millor per noms, i no han demostrat absolutament res.
0: I parlant de Pedri, que és un jugador que aquí el coneixem bastant...
1: Però no estem dient que hagi fet un man mundial, sinó que, per que les es... meves expectatives, m'esperava un Pedri absolutament titularíssim, i no ho ha acabat siguent. No. Per tant, això també és una decepció.
0: Sí, sí, home, evidentment és una decepció. Anem amb els davanters, acabem aquí els 11 inicials, crec que no ens falta cap més 11 per comentar. Anem amb bandes. Comencem amb Vinícius Júnior de Brasil i amb Rafa Leão de Portugal. Després comentarem el killer.
1: Mira, d'acord, i aquí amb Vinícius podem... Perquè no em diguis, mira, és del Madrid. No, com Vinícius com Rafinha, eh?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, tant dels dos. Podia un ser titular i l'altre suplent d'aquest 11 de decepció. I sí, totalment d'acord.
0: Anem amb el killer, acabem amb aquest, el senyor Víctor Gyökeres de Suècia.
1: Sí, també. També te'l puc comprar, un jugador que amb l'Arsenal d'aquesta temporada... Bueno, també venia de lesió, això també t'ho he de dir, però clar, jo crec que també s'esperava una mica més d'ell, que al final no ha pogut donar.
0: Sí, sí.
1: Damià?
0: El nivell... No m'he fixat gaire en la temporada. S'ha parlat molt de Gyökeres per... Bueno, no sé si una temporada anterior, per lo bo que era, efectivament, i allà el vaig conèixer més... Però, bueno, jo crec que els 3 onzes que hem comentat jo crec que estan bastant bé i els altres premis que hem parlat abans també jo crec que la majoria d'ells estan ben merescuts.
1: També ho deixem aquí perquè el temps se'ns ha acabat, pràcticament hem omplert tot el programa xerrant nosaltres. Espero que vagi molt bé, aparquem aquesta secció, que ho deixis també d'aquestes vacances i ens veiem quan tornem perquè la temporada ja anirà començant.
0: Ja anirà començant, estem a mitjans de juliol, una mica més cap endavant, i bueno, que vagi bé.

Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aquesta edició de la Manqueta d'estiu de dimarts, 21 de juliol, ha arribat al seu final. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un dia més. Espero que hagueu estat còmodes, acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà amb moltes cosetes, amb moltes entrevistes, també us he de dir. Vinga, va, que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, doncs. Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha acordat amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya obrir un segon procés d'informació pública una vegada s'hagin analitzat les propostes rebudes pel que fa al Pla Ter. Les fonts consultades no aclareixen quan començaria, tot depèn del volum d'al·legacions, però sí que tindria una durada ordinària de 30 dies hàbils. L'objectiu, segons territori, és que totes les administracions o al·legacions que s'hagin presentat puguin comprovar que s'han tingut en compte les seves aportacions i, si s'escau, fer-ne de noves. Precisament, Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar de nou el Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. Escoltem la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
4: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
3: I la plataforma Evenal, prou excuses, i els alcaldes del Baix Ter demanen a Territori la creació d'una comissió de seguiment per la millora de les carreteres de la zona del Baix Empordà. En una reunió a Parlavà entre els batlles i l'entitat s'han concretat 13 representants que proposen fer reunions periòdiques cada 4 mesos amb el govern i comprovar quines passes s'estan fent per millorar la xarxa viària. Diuen que necessita una posada a punt urgent. I 9 persones han resultat ferides, una d'elles crítica, tot i que no estem per la seva vida, 4 amb lesions menys greus i 4 lleus després que una furgoneta hagi volcat a la carretera C12 en el terme municipal de Maials, al Segrià. Els afectats són 4 homes i 5 dones. 4 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital de Móra d'Ebre i els altres 5 a l'Arnau de Vilanova. Els hem activat 7 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada. El cos ha rebut l'avís a 3:15 per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir l'home per incompliment de condemna, però l'arribar l'han trobat ferit de gravetat, l'han portat a l'hospital on després ha mort.
2: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
11: Pinto les notes d'una havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particella donen pas a les havaneres del cant de la sirena.
12: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el cant de la sirena.
13: Bona nit, sóc Toni López. Avui presentem el cant de la sirena i anirem cap a una sardana cantada en versió havanera que es titula...
14: La puntaire.

0: Bé, tots sabeu que l'origen de l'habanera és de Cuba i de les ritmes, la mescla de ritmes d'aquella illa del Carib, i nosaltres anem cap a un tema en castellà que es titula...
1: La vella Lola.

0: Així de bé ha sonat la vella Lola. Nosaltres anem cap a una sardana... Una sardana, perdó. Una habanera de Sílvia Pérez Cruz que es titula...
1: Vestida de nit.

0: Acabem d'escoltar Sílvia Pérez Cruz. Ara ens modernitzem sense deixar el món de la música catalana i sense deixar els temes catalans. Continuem amb més temes catalans i...
1: Detalles, coti per coti.

0: Bé, aquesta ha estat la participació de Coti per Coti, però no els deixem de banda perquè escoltarem un altre dels seus temes.
1: Detalles, Olivia.

0: Continuem i ara sí anem a les arrels de la nostra terra. Una sardana en versió habanera que té molta requesta i que és molt estimada. Es titula...
1: Cubanita preciosa.
0: No, Ada, no. Molt arrelada a la nostra terra. Es titula... És la Moreneta.

Continuem amb música catalana, en aquest cas anem cap al grup musical Oques Grasses, que ha durat poc temps en el panorama musical, però ha deixat molt bones peces. Avui vull dedicar-li aquesta cançó amb molta estima a la meva neboda Ada, que ens està ajudant a presentar el programa. D'Oques Grasses escoltem Sort de tu.

0: de tu.
1: Continuem amb més temes catalans. En aquest cas anem cap a Boig per tu, de la formació musical...
2: Sau.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: 107.1 FM. Tordera.
7: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de l'FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
8: De la mateixa manera que hi ha una sardana que es diu Pa amb tomàquet, hi ha un grup de musical, Blaumut, que ha fet un homenatge a un tipus de menja que fem servir molt la gent de la Mediterrània. Es titula...
9: Pa amb oli i sal.
10: Un, dos...

0: Bé, deixem els Blaumut en darrere i continuem amb més música. En aquest cas, anem a escoltar els Manel. I del grup dels Manels ens arribarà la cançó que porta per títol, aviam si ens en sortim. Aviam, no, els Manel, aquí...
1: Els guapos són els raros.
0: Molt bé.

0: En aquest cas, nosaltres continuem amb el mateix grup, la qual cosa és molt poc ordinària en el món de la discografia i en el món de la radiofórmula. Es diu que no s'ha de repetir el mateix grup. Però nosaltres creiem que la qualitat dels Manel s'ho val i, per tant, posem una altra cançó dels Manel que es titula...
1: Teresa Rompell.

0: Nosaltres que avui continuem amb música catalana, en aquest cas ens arriba en rigorós directe la música de... Aviam que ho trobi... Els Amics de les Arts i el tema en directe que porta el títol de...
1: Jean-Luc.

0: gracias.
1: Bé, nosaltres que ja us diem adéu. Avui ha estat un programa especial per mi perquè m'ha acompanyat Ada López, que ens ha servit, doncs, ens ha titulat algunes, ens ha presentat algunes cançons, però també ha format part de la selecció musical. Em demanava una mica més de canya i l'hem posada. Ada, bon dia.
2: Bon dia.
1: I fins, serà fins una altra. Nosaltres que ho deixem aquí, això ha estat el Cant de la Sirena, un Cant de la Sirena especial, en marxa, la marxa que porta la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta sempre des de Tordera i radiotordera.cat, la 107.1 de la FM, t'omplenarà de goig. A reveure.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Com està el pati?
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. La denúncia l'han fet també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'escrit reacciona a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de no aplicar la mesura de gràcia i de donar 10 dies a les parts per aportar nova informació, malgrat haver estat aquest tribunal el que va presentar les qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui mateix la Fiscalia ha indicat que cal donar una tramitació preferent i urgent a la llei. I el govern espanyol ha decidit endurir la llei antitabac i prohibirà fumar i vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions als pares i mares. Des de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament del Tabac de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya s'ha rebut en satisfacció aquests canvis. El seu president, Jacobo Sallarés, considera que cal posar dificultats als joves per accedir als vapejadors, ja que són la porta d'entrada del consum crònic. Són declaracions a la xarxa.
2: Hem de complicar l'accés a la gent jove, perquè els que ens demostren a les últimes enquestes és que està superant aquest consum el cigaret convencional. I és la porta d'entrada a que es tornin a fer consumidors crònics. Aquí és el punt que hem de protegir, sense dubte, per evitar problemes de salut en el futur i aquest consum crònic amb aquests dispositius.
1: 17 dotacions dels bombers treballen hores d'ara en un incendi a una nau industrial de Vilamalla, a l'Alt Empordà. Des d'un quart de vuit del vespre es tracta d'una nau de pintures i aerosols al polígon Pont del Príncep. Les flames afecten l'interior de la construcció pròxima a la carretera Nacional 2 i estan completament desenvolupades. El cos les ataca des de l'exterior per evitar que es propaguin a naus adjacents. L'incendi ha obligat a tallar la Nacional 2 en els dos sentits. I un dia més parlem de calor. El pic de les temperatures aquesta setmana es preveu dijous. A més, a les properes nits encara tindrem temperatures de calor nocturna molt altes. De fet, entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana presenta una anomalia de més de 3,8 graus, superant el rècord establert de l'any passat, que era de 3,6. A més, això empitjora el risc d'incendi. I Castelló d'Empúries ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII per guanyar terres de conreu i reduir els problemes de salut, com era el cas del paludisme.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor.

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimarts 21 de juliol. Les tres paraules del dia són teleassistència, infants, cobertura. Teleassistència. El servei local de teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu i la policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Infants. El Consell d'Infants de Tordera impulsa a Engresca un espai familiar de lleure per aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà

0: Era aquest dijous una jornada farcida d'activitats i Cave Home des de Tordera impulsa tallers de restauració de mobiliari. Cobertura. Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat, les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. I el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques, com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
1: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
0: Avui, 21 de juliol, és el Dia Mundial del Gos, és Sant Llorenç de Brindisi. Falten 22 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost i 34 dies per Sant Bartomeu el 24 d'agost. Esperem avui un dia amb sol radiant i ambient molt càlid, amb temperatures màximes que fregaran els 33-34 graus, mínimes nocturnes d'uns 23 graus. Demà es manté el temps estable i assolellat amb una lleugera baixada de la màxima. La dita popular ens diu: per al juliol la calor fa tremolar el món, o pel juliol ni dona ni caragol. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Informar de la mort del senyor Àngel Soriano Romero, als 40 anys. Fa un any explicàvem que Tordera s'estalviaria 23.000 euros amb el nou finançament comarcal del transport adaptat. Fa 5 anys Tordera superava els 10.000 veïns vacunats amb una dosi de la vacuna de la Covid i fa 10 anys Càritas Tordera deixava de donar servei de repartiment d'aliments i roba.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera en aquesta jornada d'avui dimarts. El Servei Local de Teleassistència intensifica les trucades de prevenció per a la gent gran durant l'estiu. El servei recomana mesures bàsiques com evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen doncs, dificultats per alguna cosa, doncs, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: La policia local de Tordera reforça la seva capacitat de resposta davant emergències vitals amb desfibril·ladors a totes les patrulles. Els agents estan formats en reanimació per actuar de manera immediata en casos d'aturada cardiorrespiratòria. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
3: I sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa Engresca, un espai familiar de lleure per a l'estiu. La plaça de l'Església acollirà aquest dijous una jornada farcida d'activitats. I Cave Home, des de Tordera, impulsa tallers de restauració de mobiliari. La companyia de disseny coordina les donacions amb una ONG gironina perquè persones en exclusió social restaurin les peces en tallers ocupacionals que després

0: es venen de manera solidària. Francesc Julià és CEO de Cave Home.
1: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que a més recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
0: Ràdio Tordera bat rècords de cobertura a les xarxes socials amb les seves informacions de proximitat. Les notícies sobre l'estat de l'aigua i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park superen les 290.000 visualitzacions totals amb una alta participació de la ciutadania. En esports, el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata i debutarà a Olot. L'equip ha quedat emparellat amb el grup nord, una decisió que marcarà l'agenda en viatge de llarga distància i enfrontaments contra equips històrics i filials de gran potencial. Així ho valorava el jugador Max Martos.
2: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.

0: I anem a conèixer el temps. De cara a les properes hores, els primers detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada avui per un temps estable, assolellat i amb unes temperatures que esperem que ens tornin a ser força elevades. La franja alta del termòmetre, ja ho indicàvem ahir, en tenim per tota aquesta setmana fins divendres. Dissabte la temperatura baixarà de forma clara. De fet, a últimes hores de divendres ja començaria a entrar una massa d'aire més fresqueta i entre dissabte, diumenge i dilluns tindrem un respir pel que fa a la calor. De tota manera, serà un petit respir perquè després començarem el mes de, acabarem el mes de juliol i començarem el mes d'agost, sembla que amb una nova calorada. De moment, per tant, temps estable, sol avui, vents fluixos, tant aquest matí com aquesta tarda, i amb una situació marítima que estarà dominada per la mar i s'ha d'empatir petites àrees de marejol. De cara a demà, tot continuarà igual.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Amb l'arribada de les altes temperatures, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha activat el seu pla especial de reforç per protegir les persones usuàries. A través del programa Parlem de, el servei realitza trucades proactives per prevenir els riscos associats a la calor, així com els robatoris i les estafes. Des del passat 22 de juny, el servei a tot Catalunya ja ha realitzat prop de 3.000 trucades per informar i vetllar pel benestar dels usuaris durant els episodis de calor intensa. Aquestes comunicacions s'activen de manera prioritària quan el Procicat emet una alerta taronja o vermella, posant el focus en les persones amb major vulnerabilitat. El servei recomana mesures bàsiques, com evitar sortir al carrer entre les 12 del matí i les 5 de la tarda, mantenir una hidratació constant i buscar espais frescos. Així mateix, s'ha recordat la importància de prémer el botó vermell del penjoll de teleassistència davant de qualsevol símptoma d'alarma, com marejos, desorientació o mal de cap intens. Toni García, regidora de Serveis Socials.
1: El servei d'atenció a domicili, doncs com ja tenen les TESs, no? Les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparat que tenen a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, doncs, dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
0: El programa Parlem de també ha estès la seva activitat a la prevenció d'altres riscos. Davant els focs forestals, la teleassistència ha contactat amb prop de 800 persones en municipis afectats per traslladar les recomanacions del CECAT, com ara la importància de refugiar-se a l'interior de la llar si l'incendi s'apropa i seguir sempre les indicacions de les autoritats. En col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, es realitzen campanyes per alertar els usuaris sobre tècniques de distracció o la necessitat de no facilitar informació personal sensible a desconeguts o a internet. Canviem de tema perquè l'Ajuntament de Tordera ha fet un pas més en l'assistència al ciutadà en situacions crítiques amb l'objectiu de minimitzar el temps d'espera en emergències mèdiques. Totes les unitats de la policia local del municipi disposen actualment de desfibriladors i el seu personal està altament capacitat per dur a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar. La seguretat al municipi va molt més enllà del control de trànsit o la vigilància en actes delictius. Davant una aturada cardiorrespiratòria o un accident domèstic, cada segon és decisiu. Per aquest motiu, el cos policial de Tordera ha integrat el suport vital bàsic en la seva rutina de servei. Els agents, que sovint són els primers a arribar a l'escenari d'una urgència, estan entrenats per actuar de forma coordinada i ràpida mentre esperen l'arribada dels serveis sanitaris. Ho explicava la regidora de Sanitat de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no? Més enllà de controls de la circulació, de actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no? Que és aquesta assistència directament al ciutadà, no? aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar, tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents a domèstics, i el que estem més a mà és la policia local, i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: La preparació dels agents no és puntual, sinó que se somet a un procés d'actualització obligatori cada 2 anys. Aquesta formació periòdica és clau per garantir que el maneig de la RCP i del desfibrilador sigui impecable. Segons fonts del cos, aquest protocol permet salvar vida en els minuts més crítics, just abans que els serveis mèdics puguin prendre el relleu. Aquesta tasca d'assistència, tot i que silenciosa, es tradueix en un alt volum d'intervencions diàries. Des de caigudes de gent gran a les seves llars fins a indisposicions sobtades a la via pública. La policia local ha esdevingut un pilar fonamental en el teixit de protecció social de Tordera. Escoltem el caporal Joan Antoni Floris i la regidora Nàdia Cantero.
2: Molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
3: Sí.
2: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà,
3: clau,
2: que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat.
3: Claus a dintre el domicili, he sortit a tirar la brossa i m'han caigut les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut dintre, en un contenidor...
2: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important...
3: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més coneguts.
2: No tenen tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: El cos policial recorda que el seu telèfon d'atenció està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i anima els veïns a no dubtar a l'hora d'avisar davant qualsevol situació d'alerta. A més, amb l'arribada de les onades de calor i l'augment d'activitats a l'estiu, la policia aprofita per fer una crida a la prevenció. Hidratació constant, evitar sortir a les hores punta i fer ús dels espais climatitzats del municipi són mesures essencials per evitar col·lapses físics que en l'última instància requeririen d'aquesta resposta ràpida i vital que els agents de Tordera estan preparats per oferir.

0: més coses, el Consell d'Infants de Tordera ha dissenyat una nova iniciativa lúdica pensada per dinamitzar el municipi durant el període estival. Sota el nom d'Engresca, aquest dijous, 23 de juliol, es posarà en marxa un nou espai de trobada adreçat a veïns i veïnes de totes les edats. La plaça es convertirà de 5 de la tarda a 9 del vespre en l'epicentre de la diversió amb diferents ambients que combinaran jocs urbans, activitats refrescants, tallers de creació manual i una festa final amb música en directe. La jornada arrencarà a les 5 amb un dels blocs pensats pels infants, els jocs d'aigua. Fins a 6:45 la plaça comptarà amb una gran festa de l'escuma, una xeringada lliure i inflables d'aigua. Una proposta idònia perquè els assistents es refresquin i passin una bona estona. A partir de les 6 fins a les 7 agafarà el relleu l'activitat Missió Canalla. Sota el títol de la Síndria Daurada, es tracta d'un joc de pistes organitzat per grups d'un màxim de 5 participants cadascun, especialment adreçat a nois i noies d'entre 9 i 14 anys. Tot seguit a les 7 fins a les 9 es duran a terme els tallers de manualitat infantil, que en aquesta ocasió anirà a càrrec de l'entitat La Xerranca. Per acabar, de 8:15 a 9:15, la furgoneta Lola Van farà acte de presència a la plaça per oferir un concert i un espectacle d'animació musical que combinarà a ballar petits i grans fins al tancament de les activitats. Unes activitats que compten amb el suport de l'Ajuntament. Hi haurà servei d'animació durant tota la tarda de dijous per garantir que la primera edició d'aquesta gran trobada sigui un èxit de participació. Des del 2023, Cage Home, firma de mobles i decoració amb seu a Tordera, col·labora amb l'associació Reto a la Esperanza per donar suport a la seva tasca social. L'entitat present a 31 països i en 4 dècades de trajectòria acompanya gratuïtament col·lectius en situació d'exclusió social mitjançant acollida, rehabilitació i formació. La col·laboració es basa en la reutilització. L'equip de circularitat de Cave Home des de Tordera selecciona productes seguint la jerarquia de residus per maximitzar-ne la recuperació. La seu de Reto Esperanza, Sarrià de Ter, a Girona, organitza la recollida i distribueix els materials als tallers, on els participants reparen les peces, adquireixen hàbits laborals i desenvolupen capacitats professionals. Un cop restaurades, les peces es preparen per a la venda solidària. El CEO de Cave Home, Francesc Julià, posa en valor el procés de reutilització dels seus mobles.
1: Tot el que és tant producte d'exposició, producte de fotografia, com també en devolucions al client de l'online, tenim tot un centre de circularitat a la plataforma logística, més de 30 persones, que a més recuperar el producte, recondicionar-lo, retreballar-lo.
0: El 2025, Cage Home ha col·laborat amb 21 ONGs a través de 61 iniciatives socials. Amb aquesta aliança, en dues entitats consoliden una aposta compartida per generar noves oportunitats a través de l'acompanyament i l'adquisició també de competències. I parlem d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, que ha registrat unes dades d'audiència excepcionals a les xarxes socials gràcies a la cobertura de dos dels fets més destacats de les darreres setmanes al municipi: l'estat de l'aigua per la presència de pifes i l'incendi d'una casa de fusta a Tordera Park. L'aposta per un periodisme de proximitat i rigorós s'ha traduït en un impacte sense precedents a les plataformes digitals del nostre mitjà. L'interès per temes cabals del municipi s'ha reflectit en el volum de visualitzacions i interacció del públic. La cobertura informativa sobre la presència de pifes i les restriccions d'aigua al municipi han acumulat més de 100.000 visualitzacions. El seguiment de l'incendi de la casa de Tordera Park ha arribat a les més de 185.000 visualitzacions. Dins d'aquesta cobertura destaca especialment un vídeo protagonitzat per un veí que relatava com es van viure els primers minuts del foc, el qual frega per si sol les 150.000 visualitzacions. La difusió d'aquests continguts a través de TikTok ha aconseguit arribar també a més de les 100.000 visualitzacions de persones. Més enllà de les dades, un dels aspectes més rellevants d'aquesta onada informativa ha estat la implicació directa dels habitants. Totes les publicacions fetes a les xarxes han comptat amb la participació activa de veïns, superant els 30 comentaris per cada post. Aquest alt nivell de resposta demostra el paper clau d'aquesta emissora com a eina de servei públic, canal de debat i punt de trobada per a la ciutadania davant situacions d'interès general i també d'emergències al nostre poble.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Parlem d'esports perquè el Club Patí Tordera queda enquadrat al grup nord de l'Hockey Lliga Plata de cara a la propera temporada i debutarà davant l'Olot. El sorteig ha ubicat l'equip tordarenc amb un grup ple de conjunts competitius, incloent-hi exigents desplaçaments cap al nord de la península, a més de diversos derbis catalans. Els rivals que acompanyaran el Club Patí Tordera són els següents: el GEC, el Reus Deportiu, l'Ordes, l'Olot, el Congrés, la Sagrera, el Companyia de Maria, el Barça Atlètic, el Vilaseca, el Sant Cugat, l'Oviedo, l'Escola Lubians, el Dominicos i el Josaleta. Max Martos i Pau Muñoz, jugadors del Club Patí Tordera, valoren positivament el grup.
2: Jo estic bastant satisfet. Ara potser quedem últims, i baixem. Però veient-ho així, com a noms, com a equips, per resultats de l'any passat, hem d'estar contents.
3: Doncs jo crec que la Lliga Sud és bastant més difícil que la Nord, però el que ha dit en Max, que tot s'ha de jugar encara i està per veure, però home, amb il·lusions començarem la temporada, crec. A més, almenys a mi, em fa la gràcia aquesta de jugar contra el Barça, que crec que mai hem coincidit a Lliga com professional, per dir-ho d'alguna manera, i amb ganes, la veritat.
1: El trajecte més pròxim per l'equip serà la ciutat de Girona per enfrontar-se al GEC, mentre que el viatge de major distància serà fins a Carballo, a Galícia, per jugar contra l'Escola Lubians. Els tordarencs també hauran de realitzar viatges molt llargs, ja que 4 equips són de Galícia, un d'Astúries i un al País Basc. També cal destacar que dels 14 equips, 2 conjunts són filials de clubs de l'Hockey Lliga, el Barça Atlètic i el Reus Deportiu. La primera jornada del Club Patí Tordera serà contra l'Olot a domicili.

0: Anem per altres notícies. La Fundació Spronis presenta a Malgrat de Mar un cava solidari de la mà de la cava La Viret. Ens ho amplia Laura Téllez.
1: La Fundació Spronis i cava La Viret han presentat a Malgrat de Mar un cava solidari. De gustos afruitats, el cava reuneix, segons la Fundació, la passió i expertesa de La Viret i l'essència i els valors d'Spronis. Els beneficis que s'obtinguin amb la venda del cava es destinaran a l'activitat de la Fundació, que contribueix al projecte de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i en altres situacions de vulnerabilitat a la Selva i l'Alt Maresme. El disseny de l'etiqueta de l'ampolla és obra d'Adrià Gómez, usuari del Servei Ocupacional d'Inserció d'Spronis. Gómez ha estat el guanyador del concurs de dibuix que s'ha organitzat per escollir la imatge del cava. El dibuix de Gómez, que ha guanyat un diploma i un premi de 100 euros, es titula Amb cor i representa una mà que sosté un cor verd com el raïm. Tots aquests dibuixos s'exposaran durant el mes de desembre a la Biblioteca de Blanes.
0: I la Universitat de Girona aposta per la recerca arqueològica a les comarques gironines amb projectes per valor de 1,3 milions d'euros. Entre les futures actuacions arqueològiques hi participaran els municipis de Roses, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Quart. Ens ho explica en Marc Guibas.
2: La presentació que ha tingut lloc al rectorat de la UDG ha comptat amb la presència dels alcaldes dels pobles que formaran part d'aquest projecte, com ara Sarrià de Ter, Cassà de la Selva, Sant Julià de Ramis o Roses, entre d'altres. El rector de la Universitat, Josep Calbó, ha valorat la importància de la iniciativa.
3: És, i també és destacable doncs, que en aquest tipus de col·laboració, ja ho he dit també a Marc, doncs, que es veuen una mica totes les missions de la universitat. No? Evidentment, aquí hi ha la recerca potser és la que ho mou, no? La recerca en aquest cas d'aquest àmbit de la història, de l'arqueologia. Però també hi ha, evidentment, aquesta recerca que es transfereix, que produeix un impacte real, no? que en alguns casos, o en molts casos, acabarà, diguéssim, potser doncs, donant valor a aquest patrimoni que teniu en forma de museu, en forma de visites, en forma del que sigui, no? De llibres...
2: Algunes de les zones més conegudes on la universitat ha estat clau per a la investigació són els treballs a la Vila Romana del Pla de l'Horta de Sarrià de Ter o els projectes vinculats als jaciments de Puig d'en Rovira i Puig Castell a Quart i Cassà de la Selva.
4: Venim d'un poblat, en aquest cas, que té alguns elements que creiem doncs, que també el fan especial. És l'únic poblat ibèric que el tenim situat a l'interior del massís de les Gavarres. N'hi ha alguns doncs, que sí que se situen, en aquest cas, doncs, a la perifèria o lindant, però de moment, en aquest cas, doncs, que tinguem coneixement, és dels únics que tenim a dins del massís.
2: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansiu el coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: Anem a ampliar la informació del temps per les properes hores, per les properes jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui jornada que torna a estar marcada bàsicament per les temperatures càlides, ambient plenament estiuenc, amb màximes totes elles per damunt dels 30 graus i fins i tot fregant els 35 cap a l'interior de la comarca, amb un ambient xafogós, amb domini del sol. Si bé hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem que deixin precipitació, i amb vents que en conjunt bufaran fluixos de component entre el sud i el sud-oest a les hores centrals del dia. La situació marítima, com fins ara, tranquil·la, arrissada i petites àrees de marejol al llarg d'aquesta setmana. Com ja indicàvem ahir, continuarem més o menys amb la mateixa situació. Demà com avui tornarem a tenir calor intensa, tant de dia com de nit, però sobretot a les hores centrals del dia, altre cop amb màximes cap als 35 graus a l'interior de la comarca, 32-33 a prop de la costa, per tant, ambient calorós, novament amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat, dijous i divendres, de moment tot continuarà igual, però a últimes hores de divendres començarà a entrar una massa d'aire més freda que iniciarà un descens de temperatura que notarem més de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Això de retruc també ens portarà alguns xàfecs entre la tarda del dissabte i el matí del diumenge. Sembla que poc importants, tot i que en aquesta època de l'any localment, sempre de forma local, podem tenir algun fenomen doncs, una mica més destacable. Però en general, precipitacions extenses, de moment no se n'esperen, sembla que siguin fenòmens molt puntuals de cara al cap de setmana, i això sí, amb un respir pel que fa a les temperatures que baixaran de forma clara.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem!